0: presentada pel grup municipal de Vox per l'aplicació de criteris de prioritat nacional, arrelament i vinculació municipal en les ajudes socials. Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Cunit sobre la coherència ambiental del govern municipal i la necessitat de transparència ciutadana davant dels projectes que afecten els espais naturals de Cunit. I moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Cunit sobre el pla pilot que preveu presència estable d'agents als centres educatius. Pel que fa a la part de control, dació de compte de les resolucions emeses per l'alcaldia de la corporació des de la resolució número 1374 a la 2478 corresponents a l'any 2026. I dació de compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l'alcalde president de la corporació de data 16 de març de 2026, també 23 de març, com el 30 de març, 13 d'abril, 20 d'abril, 27 d'abril, 4 de maig i 11 de maig de 2026. A continuació, assumptes sobrevinguts, pregs i preguntes. Recordeu que la retransmissió íntegra d'aquest ple ordinari la podreu disposar també en el nostre apartat de ràdio La Carta, el nostre podcast, a les 3w.radiocunit.cat. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, han tornat a reclamar la segregació de l'actual base àrea bàsica de salut, l'ABS Cubelles-Cunit, en dues àrees bàsiques diferenciades i amb entitat pròpia per cada municipi. La petició traslladada ja fa aproximadament un any a l'Institut Català de la Salut i al Departament de Salut respon al creixement sostingut de la població i a la necessitat d'adaptar els serveis sanitaris a la realitat actual dels dos municipis. Segons exposen els responsables municipals, tant Cunit com Cubelles estan registrant un increment proper als 1.000 habitants anuals, una situació que ha incrementat la pressió sobre els serveis d'atenció primària compartits. Fa un any ja vam demanar a l'ICS la segregació i hem manifestat la nostra voluntat també al Departament de Salut, ha explicat l'alcalde de Cunit, que defensa que l'actual model sanitari ha quedat superat pel creixement demogràfic i les necessitats assistencials del territori. Entre les problemàtiques que exposen els ajuntaments hi ha la dificultat per consolidar equips professionals amb personal sanitari que no es manté als centres, les llistes d'espera o uns horaris que considerin insuficients. El servei sanitari està al límit i aquest està també la sensació que ens traslladarà la ciutadania, al qual ha assegurat l'alcalde. La proposta passa perquè cada municipi disposi d'una àrea bàsica de salut pròpia amb direcció específica, equips mèdics i diferenciats i una cartera de serveis adaptada a la seva població. Necessitem més serveis, més metges i més capacitat d'atenció, defensa l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, que també posa sobre la taula la necessitat d'ampliar els horaris d'atenció sanitària. Especialment al municipi cunitenc. Entre les reivindicacions hi figura que el cap de Cunit pugui oferir servei els 7 dies de la setmana, inclosos els caps de setmana, evitant així que els veïns s'hagin de desplaçar fora del municipi per rebre assistència. Els responsables municipals insisteixen que, malgrat que les competències sanitàries no depenen directament dels ajuntaments, consideren que tenen la responsabilitat d'exigir millores, el que no tenim la competència, però sí que assumim la responsabilitat de donar explicacions a la ciutadania i defensar els serveis que necessiten els nostres municipis, ha remarcat l'alcalde, qui ha assegurat que enviarà un escrit a la consellera de Salut, Olga Pané, demanant una reunió urgent. A més, també, d'altra banda, els dos consistoris confien que la petició sigui atesa i que el Departament de Salut estudiï una reorganització que permeti reforçar els recursos sanitaris i adequar-los al creixement constant de Cunit i Cubelles. Tal com també declarava el nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes.
1: Bon dia, cunitencs i cunitenques. Molts de vosaltres m'heu traslladat que hi ha molt servei deficient aquí al cap de Cunit. I és una realitat, i m'ho heu dit molts i moltes de vosaltres. Acabo de venir de Cubelles, on amb l'alcaldessa hem fet una roda de premsa per demanar que la Generalitat segregui els dos CAPs, és a dir, que hi hagi una àrea bàsica per Cubelles i que hi hagi una àrea bàsica per Cunit. Per què ho hem fet això? Perquè els nostres municipis creixen molt en població i el servei està col·lapsant. Quan tinguem l'àrea bàsica pròpia de Cunit, tindrem també el servei de 8 a 8 els dissabtes i els diumenges i no haurem d'anar a Vilanova a l'hospital i també tindrem més metges i més recursos per donar solucions i per donar resposta a les demandes del nostre municipi. És una feina que caldrà treballar amb temps, caldrà sensibilitzar el conjunt de la població. Hem demanat, enviarem una carta a la consellera de Sanitat perquè en rebi i perquè programin ja aquesta segregació entre els dos municipis. Continuarem sent de l'àrea sanitària del Garraf, de l'àrea sanitària de Barcelona, però demanem que hi hagi dos CAPs separats per tenir millor servei i per donar resposta a les demandes del nostre municipi. Seguim treballant.
0: Més notícies. La Llar d'Infants Municipal Les Marietes celebrarà, doncs, a la tarda de dissabte, dia 30 de maig, una festa molt especial amb el bateig de les estances del centre, que a partir d'ara portaran noms vinculats a la cultura popular i al patrimoni festiu de Cunit. Les aules rebran el nom de la mensa representatius del municipi. El gegant foc donarà nom a l'estança i dos, la geganta d'aigua identificarà l'espai i i els capgrossos seran el nom de l'estança de nadons. L'acte comptarà amb la participació de la colla Tocats pel Foc, que apadrinarà les estances vinculades als elements festius locals, així com amb la presència de l'agrupació de balls populars, que apadrina les Marietes. El nou element de bestiari del seguici festiu local, creat per Gonzalo Espino. La celebració vol anar més enllà d'un acte simbòlic i convertir-se en un espai de trobada entre les famílies. L'equip educatiu de la llar i les entitats del municipi coincideixen amb el primer curs de funcionament del centre. La iniciativa neix amb la voluntat de reforçar el sentiment de pertinença i el vincle entre els infants, les famílies i la vida cultural del municipi, des de la convicció que l'educació dels més petits és una tasca compartida entre la comunitat educativa, les famílies i l'entorn. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, ha destacat que des del primer dia hem entès la llar Les Marietes com un projecte de poble, un espai educatiu, però també comunitari, on infants, famílies i entitats contribuïm vincles, doncs construïm vincles i creixem plegats. La responsable municipal ha remarcat també que posar nom a les estances amb elements festius de Cunit és una manera d'apropar la cultura popular als infants des dels primers anys de vida i reforçar el sentiment de l'element i identitat. La regidora ha volgut agrair la confiança que les famílies han dipositat en el projecte durant aquest primer curs de funcionament, així com la complicitat de les entitats i de totes les persones que han fet possible que Les Marietes sigui avui una realitat consolidada. Amb aquesta celebració, la Llar d'Infants Municipal Les Marietes referma la seva aposta per un model educatiu arrelat al territori, participatiu i obert a la comunitat. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha rebut a representants del Sistema d'Arxius de Catalunya, els quals li han mostrat documentació històrica de Cunit localitzada en una aplicació de compra-venda. Es tracta d'una troballa de notable importància, ja que es tracta de l'amillorament municipal de l'Ajuntament de Cunit de 1861 i el Registre de Ramaderia de 1885, dos documents d'una gran importància històrica i cultural. Al març de 2026, la secció de Planificació i Inspecció del Servei de Suport al Sistema d'Arxius de Catalunya va rebre la notícia que una persona de Sant Pere de Ribes tenia a la venda en el seu perfil de l'aplicació aquesta documentació. Aquesta situació va fer que la secció prengués immediatament mesures legals per la restitució d'aquesta documentació pública. Per tal d'aconseguir la recuperació d'aquests documents, es va recórrer a la Unitat de Patrimoni dels Mossos d'Esquadra, que va facilitar el procés necessari per la seva restitució a l'Ajuntament de Cunit. Aquesta documentació, una vegada recuperada, serà dipositada a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, juntament amb el conjunt de la resta de documentació històrica de l'Ajuntament de Cunit, contribuint a la conservació i difusió del patrimoni documental local. Jaume Cassanyes destaca la importància d'aquesta acció per a la preservació del patrimoni històric i cultural de la comarca i agraeix la col·laboració de totes les administracions implicades en aquest procés per protegir la conservació de documentació històrica. I Cunit rep més de 200.000 euros per millorar la recollida de residus municipals amb fons europeus Next Generation. L'Ajuntament de Cunit ha rebut una subvenció de 208.511 euros de l'Agència de Residus de Catalunya per impulsar un projecte de millora de la recollida selectiva al municipi. En el marc de la convocatòria de subvencions per al foment de la recollida selectiva de residus municipals 2022, finançada pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per la Unió Europea Next Generation EU. Aquesta ajuda s'emmarca dins de la línia 1 del programa i permetrà modernitzar i ampliar els sistemes de recollida selectiva a Cunit, amb l'objectiu d'augmentar els índexs de reciclatge i reduir la fracció resta. El projecte compta amb una inversió total de 220.969 euros, dels quals la subvenció cobreix fins al 90% del cost. Entre les actuacions previstes destaca la implementació del sistema porta a porta en diferents zones del municipi, la instal·lació de contenidors intel·ligents amb identificació d'usuari a les àrees on no s'aplica el porta a porta, la creació d'una àrea d'aportació d'emergència i una àrea d'aportació mòbil per facilitar la recollida dels veïns i campanyes de comunicació i sensibilització per informar i implicar la ciutadania en el nou model de recollida. En aquest projecte, Cunit fa un pas endavant cap a una gestió més eficient i sostenible dels residus municipals, alineada amb els objectius europeus d'economia circular i reducció de les emissions. La subvenció està finançada pel Fons Europeu Next Generation EU a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dins del component 12, Política Industrial d'Espanya 2030, Inversió 3, Implementació de l'Estratègia d'Economia Circular i la Normativa de Residus. I com en els darrers anys, l'Ajuntament de Cunit dona suport al casal d'estiu de les escoles d'infantil i primària de Cunit. L'Ajuntament subvenciona amb 45.000 euros el casal d'estiu de 2026 organitzat per la Fundació Catalunya Voluntària per reduir el cost a les famílies. Aquest any és l'organització sense ànims de lucre Fundació Catalunya Voluntària la que organitza un casal d'estiu adreçat a nens i nenes de 3 a 16 anys amb la programació de diferents activitats i tallers de caràcter lúdic i educatiu. Per aquest estiu, l'Ajuntament de Cunit ha mantingut la subvenció fins als 7 euros per dia i nen usuari del casal d'estiu per tal que es puguin mantenir els preus de l'any passat. Cal destacar, a més, que la subvenció també contempla 13.000 euros extres per sufragar les despeses que tinguin per objecte millorar l'atenció dels infants amb necessitats educatives especials per possibilitar que aquest puguin participar plenament i sense cap discriminació en les activitats que s'organitzen. Atès que encara queden places disponibles, podeu fer la inscripció mitjançant també el formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament. I ja estem als últims dies per votar els pressupostos participatius. Recordeu, la fase de votació ciutadana finalitza aquest diumenge 31 de maig. Durant aquesta setmana, totes les persones que ho estiguin i ho desitgin poden decidir com millorar Cunit votant les propostes que prefereixin entre les 15 finalistes. Es poden votar tantes propostes com es vulgui fins a esgotar el pressupost total de 300.000 euros. Les votacions estan obertes al portal digital de participació de l'Ajuntament a cunit.decidimcatalunya.cat, cunit.decidimcatalunya.cat. Consulteu, la informació sobre les votacions a través del tríptic que trobareu també i, com no, la informació de la web de l'Ajuntament de Cunit. I l'Ajuntament de Cunit continua preparant el municipi per viure un moment històric amb el pas del Tour de França el pròxim dia 5 de juliol. Des del consistori volem que aquesta cita esportiva es converteixi també en una celebració col·lectiva i participativa. I per aquest motiu, fa unes setmanes es va impulsar la creació d'un mural amb el cartell oficial del Tour de França, una obra pensada perquè perduri com a record d'aquesta jornada única. Ara el municipi continua engalanant-se amb una nova actuació visual, la pintura de color groc, símbol del Tour, el mur separador de carrils de la C31 al llarg del nucli urbà, sobre aquest espai al qual s'incorporaran diversos elements representatius de Cunit, com la silueta de l'església, la palmera de l'escut municipal, el porquet Willy, símbol de l'agermanament amb Hammelbach i el perfil dels espigons que caracteritzen les nostres platges. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit vol implicar el conjunt de la ciutadania i donar la millor benvinguda possible a la caravana del Tour de França. I avui es durà a terme el taller informatiu Acredita't, que impulsa el Consell Comarcal del Baix Penedès en col·laboració amb l'Ajuntament de Cunit. Està adreçat a totes aquelles persones que tinguin experiència en la cura de persones grans i o bé amb dependència i treballs de la llar, però que no tenen cap certificat oficial. L'objectiu és reconèixer el treball de cura que han assumit majoritàriament les dones al llarg del temps i que no ha estat considerat com a treball. El taller informatiu es farà a l'Espai Jove al Carrer dels Horts número 5 fins a les 12 del migdia. I aquest dissabte també, de 10 del matí a 2 de migdia, a la platja de l'estació de Cunit, a l'Espigó número 4, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per l'Educació, jornada que celebrarem el compromís de Cunit amb l'educació i la creativitat infantil de forma participativa per totes les famílies de la mà de Barcelona Estels Club. Durant la setmana prèvia, els infants de primer i segon de les escoles de Cunit han fet els seus propis estels amb el suport de Barcelona Estels Club. Els infants que hagin participat en els tallers podran recollir els seus estels al passeig marítim el mateix dissabte al matí. En cas que algun infant no pugui assistir, l'estel la retornarà al seu centre educatiu durant la setmana següent. El mateix dissabte es donarà possibilitat als nens que no hagin participat en els tallers a que puguin fer el seu propi estel unint-se a la volada on podrà participar tothom qui vulgui. Durant la volada, Barcelona Estels Club portarà els seus estels professionals per fer una demostració donant l'espectacularitat a la jornada. A més d'això, de 10 del matí a 2:15 del matí, les bandes escolars de Cunit faran una cercavila al passeig marítim i, seguidament, a 11:15 i fins a 12:15 aproximadament del migdia, tindrem l'espectacle de les escoles de ball, el que tindrem primer l'escola de dansa l'Estudio Cunit, amb la participació dels grups Gospel Show, Angry Birds i Stormies, i tot seguit el grup Mini Bones de l'escola de dansa Dancing Cunit, per acabar l'esdeveniment al qual actuaran alumnes de l'escola de música amb la participació dels grups Plastilines Efervescents, Jazz Beat, Stratus i The Sisters and Brothers, el que començaran a 11:45 del migdia i es durà a terme fins a la cloenda de l'esdeveniment. I després de l'elevada demanda registrada en les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport a Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny de 11:45 del matí a 13:45 del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendran les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-24-0039, 629-24-0039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. En aquesta nova data es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I l'índex de la Federació Empresarial Gran Penedès 2026 constata la solidesa logística i productiva de les tres comarques, però alerta de les dificultats per retenir talent, generar innovació i consolidar nous ecosistemes empresarials. El Penedès afronta el repte de transformar el creixement en economia de valor afegit. Les comarques de l'Alt Penedès, Garraf i Baix Penedès mantenen una posició competitiva destacada dins del sistema comarcal català, però l'índex de la Federació Empresarial Gran Penedès 2026 alerta de tensions estructurals que poden limitar el seu desenvolupament futur si no es produeix una transformació del model econòmic. L'informe presentat aquest passat dimarts a Vilafranca del Penedès dibuixa tres realitats diferents però connectades per un mateix repte, convertint el creixement demogràfic, la capacitat emprenedora i la solidesa productiva en una economia més innovadora, diversificada i basada en el coneixement. Pel que fa a la nostra comarca, el Baix Penedès evidencia l'esgotament del seu model de creixement. Doncs manté la 14a posició per tercer any consecutiu. Segons l'informe, aquesta estabilitat reflecteix l'esgotament d'un model basat principalment en el creixement residencial i els serveis de proximitat. La comarca presenta dades econòmiques positives amb un creixement del preu interior brut del 13,7% i una afiliació a la Seguretat Social que supera en un 15,1% els nivells previs a la crisi del 2008. Tot i això, continua registrant la taxa d'atur més alta de Catalunya amb un 12,1%. L'índex de la Federació Empresarial Gran Penedès apunta a una contradicció estructural. El Baix Penedès atreu nova població activa a un ritme superior a la seva capacitat de generació ocupació local, fet que provoca una forta dependència de la mobilitat laboral cap a altres territoris. L'informe destaca també la paradoxa empresarial de la comarca. Ocupa la 8a posició en esperit emprenedor, però la darrera en nombre d'empreses per habitant. Les empreses es creen, però tenen dificultats per consolidar-se. Pel que fa a la innovació, el Baix Penedès assoleix una destacada 10a posició gràcies, sobretot, al pas del Centre Tecnològic Idiada de Santa Oliva, mentre la resta del teixit empresarial manté una baixa intensitat tecnològica. L'estudi conclou que la comarca necessita vincular el creixement residencial amb la creació de sòl productiu, reforçar l'acompanyament empresarial i aprofitar la seva connectivitat logística i digital per captar activitat econòmica d'alt valor afegit. I la Diputació de Tarragona i Pimec posen en marxa la primera edició del programa de suport empresarial Accelera el Creixement. La primera sessió del programa ha tingut lloc aquest passat dimarts al Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina de la Diputació de Reus i ha estat encapçalada pel diputat de Promoció Econòmica i Ocupació, Pere Granados. La Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de Pimec, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, posen en marxa la primera edició del programa Accelera el Creixement Tarragona al Territori. Es tracta d'un programa de suport a empreses amb alt potencial de creixement que té com a objectiu principal reforçar, mitjançant un pla d'acció personalitzat, a mida, aquelles àrees funcionals de l'empresa que actualment limiten el seu creixement, incidint en aspectes tan importants com són la transformació digital, les millores en la comercialització de productes i serveis, l'estructura financera, la internacionalització i o bé l'organització empresarial. Aquesta iniciativa ajudarà les empreses a innovar i a introduir eines digitals en el seu procediment de treball habitual, aprofundint i intensificant els mecanismes de col·laboració i acompanyament. Però encara tenim més notícies, i és que avui, el divendres 29 de maig, a 6 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, es realitzarà la trobada del Book Club, conduïda per la Júlia Salvador. En aquesta sessió comentarem el llibre Daisy Jones and the Six, de Taylor Jenkins Reid. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. També un divendres més tens cita a l'Espai Jove per veure una pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves. I tenim crispetes. Recorda, a 6:45 de la tarda, activitat gratuïta per a joves a partir de primer d'ESO. Per a més informació podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 6:45 de la tarda a 9:15 del vespre. Més notícies. També tenim visita guiada a l'Avenc de Sant Antoni. Amb una visita guiada a l'Avenc de Sant Antoni, al qual pots venir a descobrir l'Avenc de Sant Antoni en una visita guiada i única. Recorda, punt de trobada, plaça Tomàs i Valiente, davant del McDonald's, a les 10 del matí. Reserva prèvia obligatòria trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77, o bé escriu a turisme@cunit.cat. Places limitades, no et quedis sense la teva. També el proper dimarts, dia 2 de juny, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix l'Hora del Conte a càrrec de Laia Flores. En el marc del centenari, Marta Mata, la Laia ens explicarà El país de les 100 paraules, un conte clàssic de la pedagoga i escriptora penedesenca. L'obra destaca pel seu valor educatiu i la promoció de la lectura, una activitat adreçada a infants entre 5 i 8 anys i cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual el mateix Consell Comarcal ha celebrat un Consell d'Alcaldes extraordinari per abordar els avenços i propostes del projecte del Pla Territorial Parcial del Penedès i l'impacte que tindrà al territori. Durant la sessió, el director dels Serveis Territorials de Territori, Habitatge i Transició Ecològica a la Vegueria del Penedès, Miguel Corral, i membres del departament exposen la valoració dels suggeriments rebuts i expliquen els canvis proposats en el document d'aprovació inicial. La jornada també inclou la presentació del Pla de Regadius. I també ens recorda la subvenció de la Diputació de Tarragona per finançar els programes d'assistència, serveis, mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals en el període 2025-2027. I és que la Diputació de Tarragona, en data 21 d'abril, ha aprovat la concessió de les subvencions corresponents a l'anualitat 2026 de la convocatòria plurianual per al finançar els programes d'assistències i serveis, mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals en el període 2025-2027. En aquest acord, la distribució de recursos per l'exercici 2026 per al Consell Comarcal del Baix Penedès ha estat de 61.309 euros per al programa d'inversions. Dins d'aquest programa es financia la inversió següent: adquisició de programari d'administració remota per al manteniment dels equips en els ajuntaments i els de la xarxa mòbil que presta servei als ajuntaments, amb subvenció de la solució de seguretat perimetral de la xarxa mòbil de dispositius i dels ordenadors que presten servei als ajuntaments de la comarca, i substitució d'equips i dispositius obsolets. Amb aquesta inversió es pretén poder dur a terme de manera remota i programada tasques que actualment requereixen de desplaçaments i de moltes hores de dedicació. Establint, doncs, una elevada seguretat perimetral dels edificis del Consell Comarcal en els que s'hi ubiquen els departaments que presten serveis directes als ajuntaments de la comarca, incloent-hi també la plataforma de dispositius mòbils que els dona servei. La substitució d'alguns portàtils d'aquesta plataforma de dispositius que presta servei als ajuntaments, amb el suport també de la Diputació de Tarragona, dipta.cat.

0: I la Diputació de Tarragona també doncs, ha aprovat la concessió de les subvencions de corresponents a l'anualitat 2026 de la convocatòria plurianual per a finançar els programes d'assistència i serveis, mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals en el període 2025-2027. En aquest acord, la distribució de recursos per a l'exercici doncs, al Consell Comarcal ha estat de 52.200 euros per al curs 2024-2025 i 52.200 euros per al curs 2025-2026 dins del programa de mobilitat. Dins d'aquest programa es financia una part del transport escolar de caràcter no obligatori d'acord amb l'actual marc de col·laboració que regula la participació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i els Consells Comarcals en el finançament d'aquest servei. Cada curs escolar, el Consell Comarcal del Baix Penedès presta el servei de transport escolar no obligatori amb la finalitat de garantir l'accés al centre educatiu dels alumnes d'educació infantil i primària que resideixen a una distància superior a 3 quilòmetres del centre escolar del seu municipi. I també el Consell Comarcal del Baix Penedès ha obert una convocatòria per la creació d'una borsa de treball de treballadors i treballadores socials, grup A2. L'objectiu és cobrir substitucions, vacants temporals i necessitats urgents que puguin sorgir als serveis del Consell Comarcal. Pel que fa al sistema de selecció, tenim concurs oposició amb entitat convocant al Consell Comarcal del Baix Penedès amb termini de presentació de sol·licitud fins al 19 de juny. Una oportunitat per formar part dels serveis públics de la comarca i contribuir a l'atenció i suport social a la ciutadania. I des del Consell Comarcal del Baix Penedès també posen en marxa el programa Consolida't, un servei gratuït d'assessorament i formació pensat per ajudar-te a potenciar la teva activitat professional. Si ets autònom, t'ajudem a reforçar el teu negoci, millorar la gestió i l'estratègia, detectar noves oportunitats, fer créixer el teu projecte, assessorament personalitzat, formació pràctica, acció totalment gratuïta, amb places limitades. Recorda, ocupació@baixpenedès.cat o bé trucant al 977 157 167. 977-157-167. No deixis passar aquesta oportunitat per impulsar el teu negoci. I no tenim temps per més. Recordem més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu que us ofereix la redacció del Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Qui us ha parlat, Jaume Sens, us convida a que no canvieu de dial, doncs tot seguit us oferim la previsió meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant amb el temps.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
0: La previsió meteorològica facilitada per al nostre company Josep Miró, pel que fa al dia d'avui, serà de temps estiuenc, amb sol i cel clar, tot el dia amb temperatura alta de finals de juny. Avui dijous, dia de rigorós estiu amb sol i cel clar tot el dia. La temperatura pujarà força i serà de ple estiu, movent-se entre els 17 i 18 graus de mínima i de 28 a 29 de màxima i humitat moderada. Vent feble amb una mica de mestral a l'inici i final del dia i de garbí al centre de la jornada. A la mar hi haurà una mica de marejol més destacable a la tarda. Si resumim, durant tot el dia sol, temperatura màxima 29 graus, mínima 19, amb una humitat màxima del 80% i una mínima del 60%, amb un vent que bufarà de velocitat màxima a 25 km hora, direcció sud-oest, on a la mar hi haurà marejol durant tot el dia. I pel que fa referència, demà divendres, dia 29 de maig, de temps esplèndid i calorós de ple estiu amb sol i cel clar amb algun núvol prim al final del dia. La temperatura pujarà de nit amb la primera nit tropical de l'any i es mantindrà de dia situant-se entre els 20 i 21 graus de mínima i prop dels 29 de màxima i amb xafogor. Ben feble amb terral a la primera hora i marinades de xaloc a la resta del dia amb mar, amb marejol i arrissada de nit. I pels propers dies començarem el cap de setmana amb temps variable, amb alternança de sol i núvols la major part del dia, on la temperatura es mantindria de nit situant-se i reculant, doncs, una mica de dia, estant entre els 20 o 21 de mínima i els 28 de màxima i humitat moderada. Vent feble, amb domini del xaloc la major part del dia, amb mar amb una mica de marejol tot el dia, acabant el cap de setmana diumenge amb pocs canvis, amb alternança de sol i núvols i algunes nuvolades de tarda, però sense pluja. La temperatura baixa de nit i es mantindria de dia entre els 19 o 20 de mínima i de 28 a 29 de màxima i humitat força alta. Vent feble amb domini del migjorn i garbí amb mar arrissada al matí amb marejol de tarda. I fins aquí.
2: Ràdio Cunit, el 107.0. Cunit al dia.
1: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
2: Cunit al dia.
0: Hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Cunit del Dia, quan són les 10 i 40 minutets des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. Encetem ara, sí, el que seria el, la versió magazine del Cunit del Dia, al qual us acompanyarem durant unes 3 horetes i mitja de bona ràdio, al qual esperem que siguin doncs, per tots vosaltres, i empalmant ja una altra vegada amb el format informatiu ja gairebé fins a les 3 de la tarda, amb aquest especial Sant Jordi, el qual us oferim a través dels vostres transistors i dels nostres micròfons, com ha de ser, eh? Ja ho sabeu, a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com no, també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa.
2: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977 67 49 18. 977 67 4918.
3: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
0: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant Murchat o missatge privat. I també, doncs, com no, a banda de tot això, trobareu altres aplicacions per les xarxes, com per exemple Radio Garden, i moltes altres opcions més.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
0: Busca'ns aquí, ens trobaràs com sempre a través de la vostra sintonia al Cunit del Dia, que com sempre tu ets el protagonista. I els que, en agraïment a la vostra participació, us en dureu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals com sempre des d'aquí saludem i agraïm el seu suport com sempre fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el quilòmetre zero, el producte quilòmetre zero, com ha de ser, eh? Des de

0: Claudia García, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia Josep Miró, a la Renfe, a Anabel Arévalo, a la Pel·li Fantasma, Jordi Mauri, a la ONCE, Juan Coma, a la cançó del dia Núria Ruiz i molta més gent que passarà d'esplai i que passarem a repassar el nostre sumari de continguts del dia d'avui. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens. Benvinguts, benvingudes a la vostra sintonia. Així comença el Cuny del Dia.
1: Sumari.
0: I ho farem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar la sota de l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia i informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitjoret abans també, com no tindrem, la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al Dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. No contents amb tot això, també, com no, tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que para pel nostre poble, com també pel que fa a la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. I de la Renfe passarem a la 11 per conèixer també les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Cecs, eh? A més, també, com no, esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant pel que fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. I aprendrem a parlar bé el català, amb el català correcte, tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni, l'agenda d'actes del nostre municipi, la història de Sant Jordi i molts continguts més referents a la nostra diada del dia d'avui. A més, també connectarem amb Núria Ruiz, el qual, com sempre, ens il·lumina musicalment parlant amb la cançó del dia. I també, com no, ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 23 d'abril d'altres anys, a les nostres efemèrides. També connectarem, doncs, per copsar el que s'està vivint en aquesta diada del dia d'avui amb el que seria la plaça de la Vila, al qual es trobarà la nostra companya Gemma Miracle, el que ens oferirà, doncs, ens parlarà una miqueta de tot l'ambient que s'està copsant en el dia d'avui i, a més, també les novetats bibliogràfiques, doncs, també l'actualitat de totes les activitats que tenen programades també a les biblioteques, a la Biblioteca Municipal de Cunit, com també, doncs, en aquesta diada. I, a banda de tot plegat, també, com no, avui és dia de Mercadillo Municipal al nostre poble i per això connectarem amb la nostra reportera Marta Xerachera, amb Agustina Lamorda, al qual, com sempre, ens parla de tot el que es cou en el Mercadillo, les ofertes del dia, les parades de les roses, dels llibres, tot el que s'estigui vivint en el dia d'avui i també la cuina de mercat, la cuina de l'Agustina i els seus consells, com sempre, des del mateix Mercadillo Municipal i Rodalies. Recordeu que el nostre Mercadillo Municipal està situat al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren entre l'avinguda de la Font i la comissaria de la policia i el qual està obert fins a les dues del migdia, tot i que a partir de dos quarts ja comencin a tancar la paradeta. O sigui que ja ho saps, eh? Vine amb el que reina, clar que sí, que encara belluga! I si el temps apremia, intentarem també fer connexions amb diversos paradistes del nostre poble, com també, doncs, a banda de tot plegat, tindrem més continguts referents a la nostra diada de Sant Jordi. A més, també tindrem el santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, per Sant Jordi, per exemple, eh? O perquè, doncs, no sé, tinguis quelcom a celebrar, algun missatge a transmetre, a comunicar, vols fer un homenatge, recordatori, agraïment, broma telefònica, declaració d'amor, el que faci falta. Ja ho saps que aquí tens unes vies de comunicació directes, les quals pots utilitzar i, a més, demanar aquell tema musical que més t'agradi, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures, aquí te les posem totes. Ens posarem en contacte amb la persona que vulguis i a sobre te'n donaràs numeret al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport, com per exemple la Casa de l'Oro, amb el seu sobre sorpresa. També tenim la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra d'Alma Music, la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bemol Nou, el llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, també el detall sorpresa de la Joieria Castillo, les dues consumicions normals no premium de Sami Scalafell, els talls de cabell de la peruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Palas 2, els cafès del Rincón del Tabeo 2, els esmorzars de la Marina, de Bar La Pinya, també el vermut de l'Olivo Restaurant Lounge, els vermuts també de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de rap i caldo, ampolla de caldo de la Peixateria de Cunit, també els suïssos, la xocolata amb porres o xurros per dues persones de la Xureria Velo, també la sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit, la teula de calçots i el puró de vi per dues persones en visita a les seves instal·lacions a la Braseria i Pica de Cubelles, també, com no, tenim el mig quilo de carn picada de la Carnisseria Jaguara, el pollastre a la brasa del pollo a la

0: al Sol, el vermut per dues persones de la Cova del Gorka, el sopar per dues persones del local social del Castell. També tenim aquest fantàstic menú per dues persones de dimarts a divendres del bar Casa Carminya de Castanyaira, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, també el tractament d'estètica o de relax de l'estètica Jacqueline, a l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria. També tenim el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, el sopar per dues persones de dijous a diumenge a la pizzeria La Góndola de Cubelles. I a més també a l'esmorzar per dues persones de dilluns a divendres al Saborea. I aquest fantàstic megalot consistent en pollastre, les patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli del Pollo Loco. A més també aquesta invitació en consumició per dues persones a la discoteca Lou de Segur de Calafell i una invitació per dues persones a la Giralda de l'Arbós. A més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la Setmana, l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals consistents en una consumició més tapa gratuïta cortesia del Racó Dolç de Cunit. També aquest esmorzar per dues persones del Rincón del Tapeo 2. Els 3 dies de prova i els 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs de Dinàmica Club Atletisme de Vilanova. I a més, aquest fantàstic mega menú per dues persones de l'Hotel Àdia, com també aquesta invitació per dues persones al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do! Tot això i molt més barrejat amb la millor selecció musical, la que vosaltres ens demaneu i que, com sempre, us posem i molts més continguts i sorpreses en aquesta sintonia. Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes algú millor... Connecta, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home! Un cop d'ull als diaris. I ràpidament anem a designar totes els rotatius, que les portades dels diversos rotatius d'avui dijous, dia 23 d'abril de 2026, Diada de Sant Jordi. Començarem pel diari de Tarragona, el que ens ha de portar amb aquesta bona Diada de Sant Jordi i amb el drac de Gaudí del Parc Güell amb una rosa a la boca, el que il·lustra gran part de tota la portada. I amb els següents titulars... A Tarragona, els ingressos de les llars no cobreixen el cost de la vida. La vivenda és la principal despesa. A Reus, la nova residència del ICAS veurà la llum el 2027. I pel que fa a Castells, tenim tret de sortida del centenari dels Xiquets de Tarragona. També fa referència a l'actuació d'Anastàsia el dia 12 de juliol al Tarraco Arena. Amb entrades ja disponibles amb el QR que trobareu a la banda inferior dreta de portada. I també a la banda superior tenim tots els llibres, 24 pàgines amb totes les recomanacions. Pel que fa al diari Ara, ens ha de portada amb extrema dreta. Vox imposa eliminar el català a l'Aragó. El pacte de fer president a Azcón inclou que es deixi de considerar llengua catalana la parla de la franja. A més, el Partit Popular i Vox xoquen al Congrés sobre l'abast de la prioritat nacional el dia de la investidura de Guardiola. En fotografia de portada tenim aquest 1-4, setena lliga seguida del Barça. El Barça femení, les blaugranes s'enduen amb facilitat un derbi que tenia premi doble, superar l'etern rival, l'Espanyol, i certificar l'11è títol de Lliga, el 7è consecutiu, la millor manera d'afrontar l'anada de les semifinals de la Champions aquest dissabte vers el Bayern. A més, també es manté el bloqueig a Hormuz i l'Iran ataca 3 vaixells. I Illa demana seny a la justícia que obliga Pujol a anar a Madrid. A més, el Barça guanya el Celta i manté el rumb cap al títol, però perd Lamin. A la capçalera tenim a Han Kang, escriptora pública, a la que publica la novel·la La tinta i sang. Cuinar i menjar junts és una manera de mostrar l'amor cap als altres. I també tenim el suplent Comarques Gironines i també les actualitats literàries del dia d'avui. A més, també, pel que fa al punt avui, ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. Amb aquesta gran fotografia que reflexa gran part de tota la portada, el que observem un gran concert ple a vessar i amb l'actuació estel·lar de Lluís Llach. Tenim aquest 50è a Sant Jordi. Gran concert d'aniversari del diari Avui, a la vigília d'una diada que històricament esdevé l'expressió col·lectiva de la defensa de la cultura catalana. Ahir, doncs, es va celebrar l'acte d'aniversari, el 50è aniversari del diari Avui. D'altra banda, tenim altres articles signats, com per exemple el de David Portabella, titulat Usatges abans i avui. Rosa Maria Bravo, trencar amb Israel. Tian Riba, els veïns de dalt. Teresa Márquez, saber escollir el llibre. Ana Serrano, Sant Jordi. Jordina Biosca, cremar llibres. I Josep Maria Murià, els espanyols i Mèxic. A la capçalera tenim entrevista a Ferran García Sevilla, artista, autor de la portada del diari especial dels 50 anys de l'avui, el que declara: faig pintures de pensament, en tots els sentits. No és un art dòcil. I deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem ara a passar La Vanguardia, que enceta portada també amb la Diada de Sant Jordi i amb una petita rosa il·lustrant la, encapçalant la portada. I amb aquesta gran fotografia que ocupa gairebé gran part de tota la portada, amb el següent titular: un Sant Jordi de Nobel. La festa que obre la primavera cultural la tenim, doncs, a La Vanguardia, amb el Sant Jordi que va reunir ahir a unes hores de que els escriptors envaïssin els carrers a destacats autors, editors, agents i llibreters. A la fotografia apareixen amb la Sagrada Família de fons, d'esquerra dreta, Lucía Solla Sobral, Emma Líria, Carlos Zanón, Fernando Aramburu, Antònia Carré Pons, Francesc Torralba, i a la segona fila, Màrius Serra, Carlota Gulp, Pol Guasch, David Uclés, Cristina Fernández Cubas, Maria Stepanova, Gil Prat Sobre Roca, Eva Baltasar, i sentats també a Regina Rodríguez Sirvent, Eduardo Mendoza i la Premi Nobel Han Gang i Xavi Allen. A més, tenim el Partit Popular i Vox, que pacten a l'Aragó a la mateixa línia d'Extremadura. A l'acord preveu la prioritat nacional a les ajudes, una vicepresidència i tres conselleries. Pel que fa a la Lliga, tenim el Barça, que doblega el Celta 1-0, però perd a Lamin. I pel que fa a la Lliga femenina, les blaugranes s'enduen el derbi 1-4 i ja tenen el títol. A més, Iran ataca tres bucs de càrrega que tractaven de passar per Hormuz. Marxem ara amb El Periódico de Catalunya, el que enceta portada amb la multa que serà als hospitals per on va passar el nen i no als sanitaris. Salut sanciona Sant Pau per fallades, per errades a la detecció del nadó maltractat. La conselleria també investiga Sant Joan de Déu, perquè considera que el protocol s'hauria d'haver activat en aquest centre. Els professionals haurien pecat d'excés de confiança al saber que la mare era infermera. I en fotografia de portada tenim: les biblioteques són el cervell del món. Tenim a Ali Smith ahir durant el seu pregó de Sant Jordi. L'escriptora escocesa Ali Smith defensa en el seu pregó de Sant Jordi el poder de la lectura i afirma que els llibres són tan poderosos que fan enfurismar els tirans. A més, l'Iran desafia la treva de Trump amb la captura de dos vaixells a Hormuz. Teheran guanya la guerra de la propaganda amb vídeos virals, amb estètica de manga i ninots de Lego. I el Partit Popular replica a l'Aragó el pacte amb Vox Extremadura. La jutge imputa 15 persones per l'escàndol de les HPO de les naus a Alacant. I el Museu Nacional d'Art de Catalunya sobre qui sigui, doncs, l'Aragó, qui extregui i restitueixi les obres de Sixena. També tenim l'especial Sant Jordi 2026. Regala roses als teus col·laboradors des de 90 cèntims. Resistirem. I també fa referència al gran triomf del Barça femení vers el derbi contra l'Espanyol i la consecució del campionat de Lliga per 7è any consecutiu. I acabem amb El País. Vox a la investidura de Guardiola. Els nostres, els primers. El futur vicepresident ultra reivindica sense matisos la prioritat nacional. El Partit Popular tanca el pacte a l'Aragó amb aquest principi i rebutja la moció del Congrés per superar lo acordat. Una idea de l'extrema dreta francesa que el Partit Popular ha comprat al partit d'Abascal. I en fotografia de portada observem a l'Aragó que s'aixella un altre govern dels populars amb l'ultradreta. Alejandro Nolasco, de Vox, a l'esquerra, i Jorge Azcón, del Partit Popular, presentaren junts ahir a Saragossa el pacte arribat per governar, doncs, el que queda ja tres conselleries a Vox i una més a Extremadura. Però encara hi ha més titulars. Catalunya portarà els Mossos de paisà als instituts conflictius. La Generalitat inicia una prova pilot en 13 centres educatius. I Madrid canvia els seus plans per multiplicar la construcció de vivendes. Almeida vol densificar els nous barris de la capital. Pel que fa referència a Orient Pròxim, la guerra d'Iran enfonsa doncs la crisi d'imatge de Trump als Estats Units. I pel que fa a tribunals, la Fiscalia demana l'arxiu de la investigació del jutge Peinado a Begoña Gómez. Per últim, a la capçalera tenim Sant Jordi, Han Kang. El que ens ha fet viure en èpoques obscures és l'amor, declara. I fins aquí el repàs de les portades dels diaris de casa nostra i d'àmbit general. Ara és un moment de refrescar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya quan ja són les 11 del matí, aquí, a Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Catalunya viu avui una nova diada de Sant Jordi. Una de les celebracions més emblemàtiques del país complirà un any més als principals carrers i places de viles i ciutats de llibres i roses. Per saber com ha arrencat aquesta jornada, anem ara fins a Tàrrega, on hi tenim a la nostra companya, la Mariona Fígols. Mariona, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs mira, Tàrrega ha tornat a omplir-se als carrers amb les tradicionals paradetes de llibres i roses per celebrar la diada de Sant Jordi. Enguany la ciutat compta amb 45 parades repartides pel centre de la ciutat. I des de primera hora, centenars de targarins i targarines s'han anat omplint, passejant, fullejant novetats editorials i comprant roses per regalar. L'ambient també ha marcat pel bon temps, fa molt sol i ha favorit una gran afluència de públic amb la participació d'entitats, escoles, floristeries i llibreries locals.
1: Gràcies, Mariona. Bona diada.
2: Igualment.
1: I és que a més d'un dia de celebració representa també un termòmetre pel sector llibreter català. Concretament, la campanya de Sant Jordi suposa prop del 20% de totes les vendes anuals. L'any passat va ser un any de rècord i enguany els llibreters voldrien tornar a repetir si pot ser superar aquells 2 milions de llibres venuts. Maria Marín, secretari tècnic del Gremi de Llibreters de Catalunya, n'ha parlat avui a la xarxa.
3: Si mirem les dades del que ha passat a les últimes setmanes, que prèvies a Sant Jordi sempre s'anima molt, molta gent ja busca els llibres i augmenten les vendes, o el que ha passat l'últim any, que el sector ha tornat a créixer a Catalunya, doncs les perspectives són molt bones. A més, el temps acompanya, per tant, segur que anirà molt bé, però l'important és 75.000 llibres diferents que es venen en 12 hores.
1: I també en aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha referit a la inclusió que suposa aquesta festa en qüestions com el procés de regularització de migrants. Ho ha dit en la declaració institucional aquest matí en motiu de la diada.
4: La vitalitat que avui omplirà els carrers i places de Catalunya és el millor símptoma que Catalunya està en marxa i determinada. Ha deixat enrere el temps de la paràlisi i de la indecisió. Catalunya ha deixat enrere el temps de la divisió i de la confrontació. Catalunya viu avui el temps de les solucions per transformar el país. El català ens necessita a tots i a totes. Necessita optimisme i confiança. Estem invertint més que mai en la promoció i el foment del català.
1: També ha defensat la feina del govern en qüestions com ara la defensa del català, l'impuls de les infraestructures i també les polítiques d'habitatge. I en mobilitat, situació complicada a les carreteres. Un accident a la C-37 a Sant Salvador de Guardiola obliga a donar pas alternatiu en tots dos sentits de la marxa. A banda, també cues importants a l'AP-7 entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda i també a l'altura de Gelida per obres. A les vies d'accés a Barcelona destaquen retencions a les rondes, a la B-10 i la B-20, així com també a la C-58 des de Sabadell.
5: Notícies en xarxa.

0: 18 aniversario de la Casa Andalucía del Baix Penedès. Ven al Teatro a Joan Culet de Calafell, en el Paseo de la Unión sin número, el 25 de abril, a las 6 de la tarde. Compra de entradas al 617-392-600, 617-392-600. Donativo 5 euros. Con la actuación de Requiebros, Coro Rociero, Brisa y Solera y Javier Balada en su guitarra. Grupo de sevillanas Gracia Flamenca, dirigido por Ana Maí. Danza del Vientre a Lomas de Azahar, dirigido por Ana Maí. Y grupo de flamenco Arte y Embrujo, dirigido por Ana Maí. No te lo pierdas. 18 aniversario de la Casa Andalucía del Baix Penedès. Organiza la Casa Andalucía del Baix Penedès con el patrocinio del Hostal Restaurante La Diligencia y el apoyo de Radio Cunit.
1: No sé què volia ser de gran.
0: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la Llar d'Infants al Trenet a 6:15 de la tarda i sensibilització musical a 6:15 del vespre a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a 5:30 de la tarda a l'Escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults. Tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem. Més informació a www.escolacontrapunt.cat. Secretaria @escolacontrapunt.cat i al 608-987-287, 608-987-287.
2: Les victòries del passat.
0: Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
2: Avui celebrem que estem bé.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-6435-81 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
3: Nueva ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17, Estética Jacqueline. Momentos de placer, masajes. Centro de Estética Jacqueline, el local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit. Estética Jacqueline os ofrece micropigmentación, microblending, higienes faciales, depilaciones tanto a la cera como al hilo, lifting y extensión de pestañas y, como novedad, utiliza el láser de diodo. Estética Jacqueline. Os esperamos.
0: Pollo a la brasa El Sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa El Sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495, 671-74-1495. Pollo a la brasa El Sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit.
4: Xurreria Velo.
3: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La Xurreria
4: Velo.
3: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
4: Velo.
3: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
4: Velo.
0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
5: Ràdio Cunit, el 107.0.
0: I arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la nostra línia, la R2, al qual para pel nostre poble, com també pel que fa a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. Recordem que la nostra línia, i en condicions normals, segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. Pel que fa, doncs, al nostre tros, a la R2 Sud, a causa de la incidència per la caiguda d'un arbre a la zona de vies ja solucionada entre el Prat de Llobregat i Bellvitge Gornal, els trens circulen fora del seu horari habitual amb demores que podrien superar els 15 minuts. A banda de tot plegat, també, doncs, recordem que també tenim servei alternatiu, doncs, de Prat de Llobregat al que seria Sant Vicenç de Calders amb bus. A banda d'això, també recordem, els trens circulen fora del seu horari habitual i poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut a mesura que s'acosti, doncs, el punt afectat entre la Prat de Llobregat i Bellvitge. D'altra banda, també recordem que pel que fa, doncs, al nostre tros, també, degut als treballs de millora entre Garraf i Sitges, reprovem l'oferta des de Sitges i Vilanova i la Geltrú a dos trens per a l'eix sentit, on des d'aquestes estacions es pot accedir als serveis de bus Garraf fins a Barcelona amb el títol de transport de Rodalies, al que podeu consultar tota la informació a rodalies.gencat.cat. També, degut als treballs de millora, s'estableix un servei alternatiu per carretera entre el Prat de Llobregat i Vilanova i la Geltrú per l'última circulació de la mateixa línia. A banda de tot plegat, també recordem que a la R1, degut als treballs de millora, a partir de les 10 de la nit s'estableix un servei alternatiu per carretera entre Blanes i Massanet-Massanes. A més, pel que fa, doncs, a la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Ripoll, degut als treballs de millora, al qual es manté un servei alternatiu per carretera entre Barcelona, Ferri Puig i Puig Cerdà, el que heu de consultar els mateixos horaris. Pel que fa, doncs, a la R4, també incidència a resoldre entre el Vendrell i l'Arbós, amb els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals. També tenim servei ferroviari a tota la línia degut als treballs de millora, al qual entre Terrassa i Manresa es manté un servei de tren llançadora i un servei alternatiu per carretera. Pel que fa a Rodalies Lleida, la RL4, tren Manresa-Lleida-Pirineu, circula amb una demora de 30 minuts a causa de les limitacions de velocitat establertes. I a més, també, pel que fa a la R7, sense servei a motiu de les obres de Montcada bifurcació, amb servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A més, a la R8, degut als treballs de millora, servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vallhonrat, amb servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vallhonrat i Martorell Central, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. I també recordem que Rodalies Girona, degut als treballs de millora, a partir de les 10 de la nit també s'estableix un servei alternatiu per carretera entre Blanes i Massanet-Massanes. A la R13, circulació restablerta entre la Plana Vicamoixons i Vinaixa, un cop resolta la incidència provocada per un robatori de coure. Es manté el servei alternatiu per carretera entre Vinaixa i la Plana Vicamoixons amb parades intermitges. A més, a causa d'una incidència a la infraestructura entre Lleida Pirineus i Puigverd de Lleida Artesa, els trens poden romandre aturats més temps de l'habitual i augmentar el temps de recorregut. A la R14 també doncs, ha fet aquesta mateixa incidència, com també la circulació restablerta entre la Plana Vicamoixons i Vinaixa. A més, també pel que fa a la resta d'incidències, a motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat per enllaçar amb els serveis de la línia R2 fins a Barcelona. Una incidència que afecta la R13, R14, R15, R16 i R17. Més informació a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit. La previsió meteorològica facilitada pel nostre company Josep Miró, pel que fa al dia d'avui, serà de bon temps, amb sol i alguns núvols al matí i cel més clar a la tarda, amb ambient suau. Avui, diada de Sant Jordi. Dijous 23 d'abril de 2026, tenim bon temps dominat pel sol amb alguns núvols baixos fins al migdia i cel més clar a la tarda. La temperatura puja de nit i baixarà de dia, movent-se entre els 14 i 15 graus de mínima i de 20 a 21 de màxima i humitat alta. Vent feble de gregal fins mig matí i moderata o fort de llevant la resta del dia. Mar alterada amb maror i àrees de forta maror al migdia. Resumint, durant el matí sol i núvols, tarda sol, temperatura màxima 21 graus, mínima 14, amb una humitat màxima del 90% i una mínima del 70%, amb un vent que bufarà de velocitat màxima a 45 km hora, direcció nord-est-est, on a la mar hi tindrem al matí maror i a la tarda forta maror. I pel que fa demà divendres, bon temps amb domini del sol amb núvols baixos fins al mig matí o migdia i bandes de núvols alts a la tarda. La temperatura baixarà de nit i es mantindrà de dia situant-se entre els 11 o 12 graus de mínima i de 20 a 21 de màxima i humitat força alta. Vent feble de gregal fins a mig matí i deixa loc la resta del dia i amb cops moderats al migdia amb mar moguda amb maror. Els propers dies començarem el cap de setmana amb temps estable, amb sol i alguns núvols baixos al matí, amb bandes de núvols alts a la tarda i amb algun baix de... al final del dia. La temperatura es mantindrà de nit i pujarà de dia, estan entre els 12 de mínima i de 21 a 22 de màxima i humitat força alta. Ben feble, amb terral fins a mig matí i deixa loc la resta del dia, on a la mar il·luminarà el marejol considerablement, on arribarem el diumenge, també en bon temps, dominat pel sol amb bandes de núvols alts tot el dia i algun núvol baix a l'inici i final de la jornada. La temperatura es mantindrà de nit i pujarà de dia voltant els 12 o 13 de mínima i de 22 a 23 de màxima i humitat alta. Vent feble amb terral a l'inici i final del dia i marinades de garbí al migdia on a la mar hi haurà marejol durant tot el dia. I fins aquí el temps. I ara sí, a l'arribar a aquest punt del programa, és el moment d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Molt bon dia i feliç diada de Sant Jordi, eh?
1: Gràcies, igualment, Jaume. Bon dia i feliç Sant Jordi per tothom.
0: Què tal com prova la diada?
1: Molt bé, molt bé. Aquí esperant a veure si em porten alguna roseta.
0: Ah, molt bé, ben fet, clar que sí, home. I la cançó del dia, quina ens proposes avui?
1: Doncs la cançó del dia també va relacionada amb el tema d'avui, les roses.
0: Ah, molt bé.
1: Una rosa, és una rosa de Mecano.
0: Ui, sí, és veritat, mític tema musical. Doncs bé, doncs amb aquest tema el compartim i de pas regalem roses musicals a tota la gent que ens estigui sintonitzant, començant per tu, Núria, i també doncs per tota la resta d'oients, i com no, doncs que passis una feliç diada. Clar que sí, eh? Petons i abraçades.
1: Moltíssimes gràcies, un petonar a tothom.
0: Gràcies, adéu-siau, bon dia.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe, la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma, des de Tarragona. I comencem pel triplex de la ONCE, on el número premiat és el 809. 809. Pel que fa referència al sorteig mitjà, la data premiada és la del 10 d'octubre de 1928 amb el 4 de trèvols. El cupó diari, a l'11.628, 1-1-6-2-8 de la sèrie 31. I la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 11, 18, 27, 30, 36, 38, 40, 47, 50, 52, 56, 58, 59, 64, 66, 68, 71, 72, 76 i 83. Aquestes han sigut les combinacions guanyadores de la 11.
1: Correcte, amb Bruguer Jardí i Gemma Genó.
2: En català hem d'anar en compte amb determinats noms o adjectius acabats en X. Per exemple, l'adjectiu fix.
3: Sovint, de manera incorrecta, parlem de telèfon fixe o contracte fixe, quan de fet és telèfon fix i contracte fix.
2: Atenció també al plural. Telèfons fixes i contractes fixes, incorrecte. Telèfons fixos i contractes fixos, correcte.
3: També hem d'anar en compte amb el nom flux. És incorrecte parlar de flux migratori, ja que l'expressió correcta és flux migratori. En plural és fluxos migratoris.
2: Altres exemples són flux uniforme, fluxos uniformes, flux de caixa, fluxos de caixa, flux comunicatiu i fluxos comunicatius.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia de... avui, dijous 23 d'abril de 2026. I comencem pel que seria el servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia a dia d'avui és la Rodríguez Porcel, situada al passeig de Vilanova 1521 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 3005, 93 895 3005. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia James Casals, situada al passeig marítim Sant Joan de Déu 238 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 681 04 08 27, 681 04 08 27. I també tenim un segon telèfon alternatiu, el 977-1602-55. Repetim, 977-1602-55.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: La primavera sempre es fa esperar, però quan arriba és tot un esclat de colors. Arreu del territori floreixen esdeveniments, festivals o iniciatives que guarneixen els carrers i omplen de vida pobles i ciutats. En trobem un exemple al Baix Empordà. Palafrugell ja té a punt la 17a edició del Flors i Violes. Entre el 30 d'abril i el 3 de maig, tots els racons d'aquesta població s'ompliran de flors i de música. Si filem una mica més prim, també s'ompliran de més d'un centenar d'activitats, concerts i actuacions. I podreu passejar per 40 espais i carrers que estaran decorats i transformats per a l'ocasió. Per anar fent boca, quatre pistes sobre l'espectacle inaugural que tindrà lloc la nit del dijous 30 a la plaça de l'Església. Es diu Elements i és un màping visual que inclou llums, foc i so. Tota una experiència immersiva que convertirà la façana de l'Església de Sant Martí en un univers de colors, formes i sensacions. Ingredients que entraran en joc amb aquest gran edifici ple d'història. Una proposta que respecta al 100% l'essència de la cita, el fet de convertir tot allò que veiem cada dia en una experiència màgica i especial. Del 30 d'abril al 3 de maig, 17è Flors i Violes a Palafrugell. Més informació a florsiviolas.cat.

Εφημερίδες. Y ahora sí, arriba, hasta que fondo por una más, el momento de comenzar a nos repasar las noticias más destacadas que avanzó a Italia, como hoy, un 23 de abril de altres anys, a las nuestras efemérides. I comencem a atenció a l'any 1810 a Margalef, a Torregrossa, al Pla d'Urgell, on les tropes catalanes van perdre la batalla de Margalef quan intentaven trencar el setge de Lleida durant la Guerra del Francès. A partir d'aquí comencem avançant i arribem ja al 1848, a la Segona República Francesa, eleccions generals a França per l'Assemblea Nacional Constituent amb una majoria dels conservadors. Al 1853 es produeix la fundació de l'Orfeó barcelonès. I al 1881, a Barcelona s'inaugura el Teatre Lídic Sala Beethoven, a l'Eixample barceloní, propietat d'Evaristo Arnús. Ja al segle XX, al 1905, a Barcelona es fa l'acte de col·locació de la primera pedra del Palau de la Música, que ha de ser la seu de l'Orfeó català. I al 1909, l'Erhard Ordusu arriba a Istanbul per reprimir l'aixecament del primer cos de l'exèrcit turc, aconseguint-ho l'endemà. A més, el 1910 a Brussel·les s'inaugurà l'exposició universal amb obres d'art, científiques, productes agrícoles i industrials. I el 1920 a Ankara, a Turquia, reuneix per primer cop la Gran Assemblea Nacional de Turquia. Cinc anys més tard, Francesc Macià emet l'emprèstit Pau Claris per a finançar la invasió des de Prats de Molló. I al 1944, al camp de concentració de Mauthausen, Gusen, Àustria, Josep Ester Borràs, alias Minga, manyà i dirigent anarquista de la CNT del Berguedà, és internat en el camp de concentració de Mauthausen. Al 1945, a Barcelona apareix penjada una gran senyera clandestina a les torres de la Sagrada Família. I el 1962 a Barcelona es publica el primer volum d'edicions 62, Nosaltres, els valencians, de Joan Fuster. Ja el 1976 a Barcelona s'hi publica el primer número del diari Avui. I el 1993 també a Barcelona s'hi publica el primer número de la revista Underrock. Amb aquestes que arribem ja al segle XXI, i més concretament a l'any 2001. A Madrid, Joan Carles de Borbó declara «Nunca fue la nuestra lengua de imposición sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Foren els pobles més diversos quins van fer seu per voluntat libèrrima a l'idioma de Cervantes». Declaracions polèmiques. D'altra banda, també, el 2005 es penja el primer vídeo a YouTube. I el 2009 s'allibera la versió 9.04 d'Ubuntu, una de les distribucions més populars del sistema operatiu NGU Linux, també en català. El seu nom de codi és Jaunty Jackalope. I acabem l'any 2014 amb l'inici de les emissions regulars del canal El Punt Avui Televisió. I fins aquí, doncs, aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 23 d'abril d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: Historietes.
1: El 23 d'abril és un dia molt especial a casa nostra. Riuades de gent envaeixen els carrers més cèntrics de les ciutats catalanes per celebrar el Dia del Llibre i el Dia de la Rosa. Precisament, la Rosa és la protagonista d'un dels contes populars més coneguts de la nostra tradició, que dona fons a aquesta jornada tan especial. Avui, a les historietes, la llegenda de Sant Jordi. Explica la llegenda que fa molt i molt temps el poble de Montblanc vivia atemorit per un monstre ferotge i temible. El monstre devorava els ramats i els camperols de la zona, així que la contrada estava immersa en el més profund dels terrors. Preocupats per la situació, els habitants de Montblanc van pensar en donar al drac una persona cada dia per a calmar la seva fam. El problema era, és clar, que ningú volia sacrificar-se. Així doncs, després d'una llarga discussió, els vilatans van decidir sortejar cada dia qui seria la persona que el drac hauria de devorar. Heus aquí que un dia la sort va fer que li toqués el torn a la filla del rei, a la formosa i amable princesa d'aquelles terres. Sense poder-se'n escapar, la princesa es va acomiadar del rei, del seu pare, i va enfilar el camí cap a la cova del drac, cap a la seva mort. La bèstia era a punt de menjar-se la viva, quan un jove cavaller muntat sobre un cavall blanc va irrompre l'escena. Era Sant Jordi i empunyava una llança decidit a alliberar la princesa i el poble del mortífer drac. De seguida va començar una intensa lluita, fins que el cavaller va donar mort al drac amb una estocada de la seva llança. La bèstia va deixar aquest món i de la sang que va brollar de la ferida en va créixer un roser com per art de màgia. I Sant Jordi, cavaller com era, va prendre una de les roses, la més vermella que la princesa havia vist mai, i la va regalar a la seva donzella. Si bé la llegenda de Sant Jordi és tan coneguda a casa nostra que creiem que és un conte popular, el cert és que algú la va escriure per primera vegada. Va ser Jacopo de Baratze, qui va escriure el conte de Sant Jordi cap allà l'any 1260, basant-se en les històries i fàbules de l'antiguitat. La de Sant Jordi era una de les rondalles de la seva obra, anomenada La Llegenda Àurea, on recopilava diverses vides de sants. Explica la tradició que Sant Jordi era un militar romà nascut al segle III a la Capadòcia, l'actual Turquia. El sant, que estava sota les ordres de l'emperador Dioclecià, va negar-se a perseguir els cristians, tal i com manava el seu emperador. Així doncs, va ser martiritzat i decapitat pels seus coetanis. Molt aviat es va començar a venerar com a màrtir a la part oriental de l'Imperi Romà i per aquest motiu, de seguida van aparèixer històries fantàstiques lligades a la seva figura, entre elles la llegenda del drac.

A Catalunya, Sant Jordi va entrar per la porta gran. A més de la llegenda del drac, s'explicaven històries segons les quals el cavaller havia intervingut en batalles al costat dels comtes catalans i també era invocat pels almogàvers a les seves lluites. Segons el costumari català de Joan Amades, el fet que Sant Jordi sigui el patró dels cavallers de la Corona d'Aragó es deu a l'ajut que aquest va donar al rei Pere I l'any 1096. Fos com fos, la festa en motiu de Sant Jordi es va generalitzar a Catalunya a partir del segle XV i se'l va declarar patró de Catalunya. I d'aquí que el 23 d'abril sigui un dia tan especial pels catalans que amb el gest de la rosa recordem a la llegenda que va fer famós a Sant Jordi. A més del dia de la rosa i, per tant, dels enamorats, el 23 d'abril també és el dia del llibre. Per explicar això, ens hem de remuntar al 7 d'octubre del 1926, quan l'escriptor valencià Vicent Clavel va proposar a la Cambra Oficial del Llibre de Barcelona celebrar una festa en commemoració del naixement de Miguel de Cervantes. 4 anys més tard, el 1930, Miguel Primo de Rivera va acceptar la proposta i el rei Alfons XIII va signar el reial decret que instituïa la festa del llibre. Ara bé, la data va quedar fixada el 23 d'abril, dia de l'enterrament de Cervantes. Curiosament, William Shakespeare també va morir un 23 d'abril, en aquest cas del calendari julià. Tanta casualitat va portar la UNESCO a declarar el 23 d'abril el Dia Mundial del Llibre, el 1995. Però per nosaltres el 23 d'abril és molt més que això. És la nostra altra diada, el dia en què recordem com va matar el drac i com va alliberar la princesa, el nostre patró, Sant Jordi.

0: Àlex Solà per a la xarxa Com Ràdio.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: L'any passat, la Fira dels Somnis de Balaguer va recaptar més de 60.000 euros que es van destinar íntegrament a la investigació del càncer infantil i juvenil. Aquests diners van a parar la recerca sobre aquesta malaltia, especialment a través de l'Hospital Vall d'Hebron. La Fira dels Somnis de Balaguer és el colofó de tot un any d'accions solidàries pel càncer infantil. El diumenge 10 de maig, la cita arriba a la desena edició amb més de 100 activitats per a tots els públics repartides en una vintena d'espais. No tenim temps material per repassar-les totes, però sí per agrupar-les. Si us agrada moure el cos i teniu propostes d'animació, danses o balls populars, també sessions pràctiques a diversos esports. Si en canvi sentiu passió pels gegants i la cultura popular, hi trobareu un munt de colles geganteres. Per als més curiosos i juganers, tallers, jocs populars i espectacles a dojo, els aventurers podreu explorar noves sensacions en bici, a cavall o en quad. I també pot ser un bon moment per descobrir els pobles de la Noguera o per contemplar vehicles clàssics. A més, entre les propostes d'aquesta festa multitudinària també hi ha la cursa caminada solidària més gran de les Terres de Ponent, amb un circuit urbà de 3 o de 5 quilòmetres. Diumenge 10 de maig, desena Fira dels Somnis de Balaguer. Més informació a firadelsomnis.cat.

0: Sabies que...
1: Tot i que els núvols semblen lleugers i flotants, en realitat poden pesar milions de tones. Un núvol típic de tipus cúmul està format per milions de gotes microscòpiques d'aigua o cristalls de gel suspesos en l'aire. Cada gota és extremadament petita, però quan se'n sumen totes, el pes total és sorprenent. Per exemple, un sol núvol cúmul d'un quilòmetre cúbic pot arribar a pesar més d'un milió de tones. La raó per la qual no cauen del cel de cop és perquè aquestes gotes són tan petites que l'aire ascendent les manté suspeses. Només quan s'uneixen i creixen prou és quan cauen en forma de pluja. Aquest fet desconcerta molta gent, ja que associem el pes amb la solidesa, però demostra com les forces físiques poden desafiar la intuïció. L'estudi dels núvols és clau per entendre el clima, predir tempestes i analitzar l'impacte del canvi climàtic en el planeta.
2: Ràdio Cunit, al 107.0.
3: 18 aniversario de la Casa Andalucía del Baix Penedès. Ven al Teatro a Joan Culet de Calafell, en el Paseo de la Unión sin número, el 25 de abril, a las 6 de la tarde. Compra de entradas al 617-392-600, 617-392-600. Donativo 5 euros. Con la actuación de Requiebros, Coro Rociero, Brisa y Solera y Javier Balada en su guitarra. Grupo de sevillanas Gracia Flamenca, dirigido por Ana Maí. Danza del Vientre a Lomas de Azahar, dirigido por Ana Maí. Y grupo de flamenco Arte y Embrujo, dirigido por Ana Maí. No te lo pierdas. 18 aniversario de la Casa Andalucía del Baix Penedès. Organiza la Casa Andalucía del Baix Penedès con el patrocinio del Hostal Restaurante La Diligencia y el apoyo de Radio Cunit.
4: No sé què volia ser de gran.
3: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la Llar d'Infants al Trenet a 6:15 de la tarda i sensibilització musical a 6:15 del vespre a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a 5:30 de la tarda a l'Escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults. Tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem. Més informació a www.escolacontrapunt.cat. secretaria@escolacontrapunt.cat i al 608-987-287, 608-987-287.
5: Les victòries del passat.
3: Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
5: Avui celebrem que estem bé, molt bé.
3: Motor Show Extreme, acció i emoció al límit. Compra les teves entrades. Recorda, del 23 d'abril al 10 de maig, dijous, divendres, dissabte i diumenge, a 6:45 de la tarda. Motor Show Extreme.

0: Doner Pita Palace 2 en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Shek Kebab, arroz con carne, menú shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shek kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo a pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palace 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. La Marina
1: está morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 del matí a 2 del migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Cunit
2: al 107.0,
3: radiocunit.org.
0: I ara sí, arribat a aquest punt del programa, és el moment d'intentar connectar amb Agustina La Morda, la que, com sempre, doncs, ens explica tot el que es copsa en el nostre mercadillo municipal, com també doncs, a la resta del poble. Avui, dia especial de Sant Jordi, al qual ens pot comentar com estan les parades en aquests moments. Estem intentant connectar amb ella perquè ens expliqui també les ofertes del dia del nostre mercadillo, la cuina de l'Agustina, els seus consells també, com sempre, des del mateix mercadillo municipal, situat aquí al carrer Joaquim Mir, de paral·lel a les vies del tren, entre l'avinguda de la Font i la comissaria de policia, al qual estava obert fins a les 2 del migdia, tot i que a partir de 2:15 ja comencin a tancar la paradeta. O sigui que ja ho saps, eh? Vine al mercat, reina! Crec que sí, que encara belluga! Com es belluga Agustina La Morda, la que estem intentant de connectar amb ella. Doncs sembla ser que encara... Bueno, amb el xivari que hi ha, no deu agafar la línia, no podem connectar, però abans també ens ha comentat que a la plaça de la Vila és on està el Roll de l'Ou, on hi ha totes les parades de llibres i de roses, i que, a més, també es farà, doncs, en aquests moments, sembla que ja s'està fent un vermut a la carpa d'Impulsem Cunit, el qual doncs, ja és una tradició com cada any, també, doncs, altres carpes, com la de PSC, també de regalant roses, també, doncs, tenim Esquerra Republicana, també hi ha l'agrupació sardanista de

Cunit, que també doncs, està oferint roses, i molts més i moltes més entitats a les que doncs, estan a la plaça de la Vila. I també doncs, recordem totes les activitats que al llarg de tot el dia doncs, podreu disfrutar, i el que passarem a repassar després doncs, en el nostre informatiu, que tindrà lloc a partir de 2:15 del migdia, des de la nostra sintonia aquí al Cunit al dia. El que sí que doncs, ens vol demanar és que tornem a posar també la cançó d'amor del drac i de la draga de Cunit, un tema que es va estrenar fa 4 anys també a la mateixa diada de Sant Jordi, el que vol dedicar doncs, també a tota la gent que ens estigui sintonitzant, i com no, doncs, també a la sardana, a la Santa Espina, doncs, pels petits dansaires de Cunit, que com sempre doncs, ens dedica també a través dels mateixos micròfons de l'Odi Cunit. Recordeu, doncs, durant tot el dia, totes les parades, llibres, roses, i també el nostre mercadillo municipal, el qual està situat al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren, entre l'avinguda de la Font i la comissaria de policia, el qual està obert fins a les 2 de migdia, tot i que a partir de 2:15 ja comencin a tancar la paradeta. Ja ho saps, home, vine a Mercat Reina, clar que sí! Com també a les paradetes de llibres i roses que tenim doncs distribuïdes al llarg de tot el nostre poble. I també recordem aquesta campanya que està duent a terme l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Cunit Vila Comercial, amb la diada de Sant Jordi, al qual vin als comerços de Cunit i et regalarem una rosa de xocolata. Jo compro a Cunit, aquest és el nostre hashtag, i al qual col·labora l'Ajuntament de Cunit i Ràdio Cunit. Així que tots a sortir al carrer i a fer poble, i a fer diada, com ha de ser. I ho farem, doncs, amb aquesta cançó produïda per el que seria l'Escola Sol Cunit, i que anem a escoltar tot seguit, el cançó d'amor del drac i de la draga de Cunit.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits! Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que ara sentirem ens ensenya cada vegada es renyim amb els nostres amics, però això no significa que sigui per sempre. Moltes vegades l'amistat guanya i, amb paciència, podem tornar a ser amics.
2: Hola, sóc la Vega López Vargas. Vaig a tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del col·legi. El poema que he escollit es diu Enemigues i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada i jugo des dels 3 anys. Enemigues. La pilota i la sabata. Fa temps que són enemigues. No voldrien jugar juntes i sempre hi han de jugar. L'una rep les patacades, l'altra malmet la puntera. No hi ha més lloc per a elles que aquell de botre i picar. A la vida tot s'acaba i ve el moment de que es fan velles. Després d'estar abandonades en algun racó, polsos es retroben dins la panxa d'un camió de deixalles. Camí dels abocadors. Hola, pilota aixafada! Hola, sabata esbotzada! Fa molt de temps que no et veia. No tens ganes de jugar? Però què ho faria, sabata, si aconseguéssim inflar-me? Però... i tu? Jo no puc moure'm sense el peu que em fa xutar. Han callat, semblen amigues, no treuran res de renyir. Al pas del temps, les baralles sovint acaben així.
1: Moltíssimes gràcies, Vega. Gràcies per escollir un poema que ens ha ensenyat a pensar l'important que és l'amistat i que és millor cuidar-la. Fins al proper Embaladits. Adeu!
2: Adeu, Embaladits!
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya viu avui una nova diada de Sant Jordi, una de les celebracions més emblemàtiques del país. Complirà un any més els principals carrers i places de viles i ciutats de llibres i roses. I és que és més que una que d'un dia de celebració, volíem dir, representa també un termòmetre pel sector llibreter català. Concretament, la campanya de Sant Jordi se centra a prop del 20% de totes les vendes anuals. L'any passat va ser un any de rècord i enguany els llibreters voldrien tornar a repetir i, si pot ser, superar aquells 2 milions de llibres venuts que van suposar 26 milions d'euros de facturació. Anem a saber ara com s'està vivint aquesta jornada, aquestes primeres hores de diada. En diferents punts anem ara fins a Barcelona, on hi tenim a la nostra companya, la Carina Bellbé. Carina, com està anant tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Al centre de Barcelona, a aquesta hora ja no hi cap ni una agulla de la gentada que hi ha als punts més emblemàtics, lluint roses i comprant llibres. Un passeig de Gràcia de llibreters on ningú es vol perdre, fer-se una foto amb la Casa del Llop ben florida, la Rambla de Catalunya a petar i una plaça de Catalunya que acull els floristes d'una Rambla que enguany s'ha quedat sense poder ser un punt neuràlgic del Sant Jordi a Barcelona a causa de les obres de rehabilitació d'aquest emblemàtic passeig barceloní.
1: Gràcies, Carina. I anem ara fins a un altre punt, concretament fins a Agramunt, on allà hi tenim a la nostra companya, la Txell Bernaus. Txell, bon dia.
3: Molt bon dia, bona diada. A Agramunt l'activitat ha començat de bon matí amb l'epicentre aquí on som ara mateix, a la plaça del Pou, on hi ha la biblioteca al carrer, la parada d'intercanvi de llibres i també diferents entitats i associacions que participen d'aquesta diada. A part, també hi han ubicats al llarg de tot el poble diferents sessions de contacontes pels alumnes des d'I2 fins a primer de primària. El plat fort, no obstant de les activitats, continua a la tarda, quan es farà la presentació del conte Lo Palou, l'home solidari que es comunicava amb els gossos. Després es farà l'entrega de premis del 49è Certamen Literari de Sant Jordi, que aquest any ha comptat amb més de 700 participants.
1: Gràcies, Txell. I en aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha referit a la inclusió que suposa aquesta festa en qüestions com ara el procés de regularització de migrants. Ho ha dit en la declaració institucional aquest matí en motiu de la diada.
4: La vitalitat que avui omplirà els carrers i places de Catalunya és el millor símptoma que Catalunya està en marxa i determinada. Ha deixat enrere el temps de la paràlisi i de la indecisió. Catalunya ha deixat enrere el temps de la divisió i de la confrontació. Catalunya viu avui el temps de les solucions per transformar el país. El català ens necessita a tots i a totes. Necessita optimisme i confiança. Estem invertint més que mai en la promoció i el foment del català.
1: També ha destacat la feina del govern en qüestions com la defensa del català, l'impuls d'infraestructures i polítiques d'habitatge.
0: Notícies en xarxa.

0: al Santoral i aniversari.
1: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a felicitar tot i a dreta tota la gent que tingui quelcom a celebrar el dia d'avui, i a més, avui, especialment a Sant Jordi, clar que sí! Obre, doncs, des d'aquí, doncs, agafem el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, un mossèn Francesc I, ai, Francesc I, Lleó 14, mare de Déu, no hi ha manera, eh? Lleó 14, bé, doncs, és el ens facilita, doncs, el sant oral del dia, eh? Els sants dels quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm el que diu ell, va a missa, eh? Per tant, farem el sant oral, repassarem els aniversaris dels famosetes, i com no, també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari, o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca, truca i participa.
2: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977 67 49 18 977 67 49 18.
3: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977 67 49 18 977 67 4918.
1: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com la nostra, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit amb majúscules, on allà, doncs, podràs dir la teva mitjançant murxa a tu missatge privat.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Radio Cunit.
1: Busca'ns, aquí ens trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia, al Cunit del Dia, el que, com sempre, tu ets el protagonista. Ja ho saps, doncs, aquestes són les vies de comunicació a les quals pots optar a tot això. I com no, en agraïment a la vostra participació, us en durarà un numeret al qual entrarà vos sotells de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport. Com, per exemple, aquesta sobresorpresa de la Casa de l'Euro. També la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit. La classe de cano de guitarra gratuïta d'Alma Music. La classe de guitarra, piano, baix o producció musical de molt nou. El llibre A mi muntanya russa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo. El detall sorpresa de la joieria Castillo. Les dues consumicions normals no premium de Sami Scalafell. El tall de cabell per la mà ordenat i marcat amb sacat de proteïna per la dona de la perruqueria Harmony. El Duron Kebab de Doner Pita Palas 2. Els 5 cafès del Rincón del Tapeo 2. Els 2 esmorzars de la Marina, del bar La Pinya, també el vermut per dues persones de l'Olivo, els 2 vermutacos i el pinxo del dia de la Bodegueta, també els de la Diligencia, com no, també les cues de ràpid, l'ampolla de caldo de la Passateria de Cunit, el suís amb xocolata, amb nata, amb xurros o poles per dues persones de la Xureria Velo, la sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio, la teula de calçots i espoló de vi per dues persones de la Braceria i Pica de Cubelles, el mig quilo de carn picada de la Carnisseria Jaguara, el pollastre a la brasa del Pollo a la Brasa al Sol, també tenim el vermut per dues persones de la Cova del Gorca, el sopar per dues persones del local social al Castell, també el menú per dues persones de dimarts i divendres del bar Casa Carminya, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, també tenim el tractament d'estètica o de relax de l'estètica de Jacqueline, l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, el sopar per dues persones de la pizzeria La Góndola de Cubelles, també tenim l'esmorzar per dues persones de dilluns i divendres del Saborea, el lot del pollo al loco, el que consisteix en un pollastre a l'as, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli, i com no, també la discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones, i també la invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós. Bé, doncs, com no, des d'aquí, ara sí, sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre santoral d'avui dijous, dia 23 d'abril de 2026, i ho farem, com sempre, doncs, amb el nostre papa mòbil, el qual, com sempre, des d'aquí intentem de localitzar i de felicitar, repassant, doncs, tot el santoral que ens facilita, com ha de ser, sí senyor, Bé, doncs, ara sí, anem a saludar i a felicitar a Sant Jordi, tots els Jordis, Jordines, Georgines, George, i el que faci falta, també a Sant Adelbert, Alexandra, Aquiles, Helena, Eteldero, Eulogi, Fèlix, Fortunato, Gerard, Gil, Ibar, Marlo i Tarino, I també, doncs, com no, des d'aquí volem felicitar a tota la gent a la que tingui quelcom a celebrar en el dia d'avui, en especial a John Cena. En fa 49, famós lluitador professional nord-americà, també fisiculturista i actor i cantant. Oh, destacat pel seu carisma i per les 12 vegades com a campió de la WWE, serà el lluitador que més vegades ha obtingut el títol i ha sigut 3 vegades com a campió mundial dels pesos pesats. Com a curiositat, posseix el títol en fisiologia de l'exercici. També ha declarat que és un fan de l'anime japonès. El seu videojoc favorit és Command and Conquer. I el 23 d'abril d'aquest 2006, dia del natalici de John Cena, és també la festivitat de Sant Jordi, com bé dèiem, Sant Jordi que representa la força de superació i la lluita contra la tirania. La llegenda conta que aquest sant va acabar amb la vida d'un terrible drac que amenaçava la seva població. Doncs bé, moltíssimes felicitats, com també volem felicitar altra gent que doncs també és el seu sant, i en especial, a veure, és que clar, si hem de felicitar tots els Jordis no acabaríem mai, però felicitarem els de la ràdio, i per tant, doncs ara sí, intentarem doncs de contactar amb en Jordi Mauri. Començarem per Jordi Mauri, el programa Silenci i Acció, eh? També el drac quadribarrat, la pel·lícula Fantasma... En fi, a veure si podem contactar amb Jordi Mauri, el que avui és el seu sant. No sé si l'agafarem o no. Em sembla que està fora del poble. Intentarem a veure si podem fer aquesta sorpresa en viu i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit. Doncs, com no, com sempre des d'aquí, des de la nostra sintonia. Vinga, Jordi, agafa el telèfon, home, que et volem felicitar pel seu sant, eh? Ai, ai, ai, avui no tenim sort amb les connexions, eh? Bé, doncs, vaja, la bústia de veu. Tornem a provar-ho, segon intent, eh? A veure si ara sí és possible de contactar amb en Jordi Mauri. Vinga, Jordi, agafa el telèfon, home. Què, dona línia o no dona línia, això? Vaja, ara comunica. Bueno, va, un altre intent. No fos cas, eh? A veure si dona línia ara. Ara sí, dona línia. A veure si li podem fer aquesta sorpresa. Ai, Jordi, va, que et felicitarem des d'aquí, eh? Vinga, doncs, a veure si és possible de...
4: Bona diada!
1: Hola, Jordi! Què tal estem?
4: Hola.
1: Felicitats!
4: Moltes gràcies!
1: Estàs en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit a l'apartat del Santoral, i com no, doncs volem felicitar tots els Jordis i Jordines. Si ho féssim tots un per un no donaríem a l'abast, però sí, hem volgut destacar els Jordis de la ràdio, i entre ells estàs tu, Jordi. Què tal? Prova el dia!
4: Bé, molt bé, estem aquí passejant, tu, fruint de la Diada Nacional.
1: Molt bé, ben fet, eh? Escolta'm, ja ha regalat la rosa, ja o no?
4: Oi tant!
1: La rosa...
4: Cosa de mi si no ho hagués fet.
1: Ah, una rosa normal, de les vermelles de tota la vida, o una altra? Que ara hi ha molta gent que innova, també.
4: No, la rosa típica, la vermella, clar.
1: Ah, molt bé, perfecte. I ha rebut llibres, ja o no?
4: Sí, què?
1: Si has rebut algun llibre.
4: De moment encara no, estem de passeig, fruit del dia que fa.
1: Molt bé, perfecte. Doncs escolta'm, des d'aquí, des dels micròfons de Ràdio Cunit, volem felicitar i volem dedicar un tema musical. Digue'ns un tema que te'l posem ràpidament.
4: Ah, que el demani jo, el tema?
1: Sí, alguna cançó que t'agradi.
4: Ostres, tu, ara sí que... L'Estaca, vinga, L'Estaca del Lluís Llach.
1: L'Estaca del Lluís Llach, perfecte. Precisament ahir va actuar en el 50è aniversari del diari Avui, que sí. Bueno, avui fa anys, vaja, fa 50. Doncs bé, doncs anem, sí, a escoltar L'Estaca en directe, i des d'aquí doncs dediquem i desitgem que passis un feliç dia, feliç sant i per molts anys en companyia nostra, d'acord?
4: Gràcies, Jaume, tu també, bona diada.
1: Una abraçada. Igualment. Adéu-siau, bon dia. Adéu.

0: Amb aquest tema musical que li dedicam a Jordi Mauri, seguim doncs felicitant a tots els Jordis de la nostra emissora. I de pas també li donem numeret amb el 240, eh? També amb el 241 Laia Vilassar, el 242 Mireia Llera, el 243 Anna Moll, també ens demanava un tema qualsevol, amb el 244 la Teresa Rodríguez, el 245 Txell Mataró, amb el 246 Xus Molina, 247 Abril Llull, 248 la Núria Ruiz, 249 Alicia Santa Cruz, 250 Lluís Tomar, 251 Nadia Fargi, 252 Manicalma García, el 253 Perdiana García, 254 la Begoña Casas i amb el 255 la Begoña Jiménez. I tenim a l'altre costat del fil telefònic a Jordi Alari, què tal? Estàs? Molt bon dia, feliç diada i moltes felicitats.
1: Moltíssimes gràcies, Jaume, ets un crac, eh?
0: Què tal? Com prova el dia? Recordem els nostres oients?
1: Bueno, doncs mira, al matí em toca treballar i aquí estic donant-ho tot. I sí? A la tarda doncs gaudirem una mica de descans.
0: Clar que sí, eh? Des d'aquí doncs recordem...
1: Per escampar roses.
0: Clar que sí, home, recordem que la nostra companya, en Jordi Mauri, sempre podem disfrutar del seu bon art, com sempre, tots els dissabtes, a partir de les 9 de la nit, amb el Vibracions, i també els dimecres a les 8 del matí, amb Vintage Electrònic. Jordi, què tal van els bolos? Tot bé o no?
1: Digues, perdona?
0: Com van els bolos? Tot bé o no? Ressons?
1: Bueno, ara reprenem la temporada de nou.
0: Sí?
1: Molts vermutillos electrònics a l'hora del dia.
0: Ah, molt bé.
1: Reprenem la temporada al celler de l'Augustus Fòrum.
0: Ah, perfecte, caram, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, el lloc és molt elegant.
0: Sí.
1: I encantador.
0: I tant.
1: Recomano. Clar. A tothom que escolti, si pugui arribar.
0: Clar que sí. Doncs nosaltres en prendrem bona nota. Ja intentaré veure si més endavant podem fer una entrevista més en profunditat, perquè en breu també començarem a fer un cicle d'entrevistes també dels col·laboradors de la ràdio. Però doncs, des d'aquí també volem desitjar que passis un feliç dia. No sé si t'ha caigut un llibre ja o no.
1: Doncs sí, m'ha caigut un llibre sobre economia, noi.
0: Caram.
1: Es diu Socionomia.
0: Toma ja.
1: De la Dolors Reig Fernández.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Val? Sí. Hernández, perdó. Ah. Dolors Reig Hernández.
0: Molt bé.
1: Socionomia.
0: Molt bé. Doncs aprenem...
1: La revolució social que estem patint tots.
0: Sí, oi?
1: Sí.
0: Vaya tela.
1: Sí, tremendo.
0: Molt bé, doncs Jordi, escolta'm, volem dedicar un tema musical. Digue'ns una cançó que te la posem ràpidament.
1: Ui, ara sí que m'has ajupit. Espera que et complicaré una mica l'existència, eh?
0: Sí?
1: Però ja saps que el meu paladar musical no és d'estàndard.
0: Mm-hmm.
1: Aviam, sí, doncs... Vinga, va, farem alguna cosa així xulillo, eh?
0: Sí.
1: Fabrizio
0: sí.
1: Estelare,
0: anem a cançó italiana.
1: Fabrizio Estelare, tria la peça, encara que a mi m'agrada molt la No Coming Back.
0: A veure si la trobo, perquè en un moment... Estelare, amb S o amb E? Estelare. A veure...
1: Estelare.
0: No Coming Back.
1: Amb E, Estelare.
0: Molt bé, ja l'hem trobat.
1: Fabrizio amb Z, Estelare.
0: Ja l'hem trobada. Mira, ja està sonant. Doncs escolta'm, Jordi, moltíssimes felicitats, que disfrutis de la diada i a més et donarem numeret a veure si tens sort i et toca algun premi pel sorteig d'aquest divendres. Tens el 256, d'acord?
1: 256, molt bé. I què és el que sortegen?
0: Home, ho diem cada setmana, això, i cada dia ho diem, eh? 25, més de 25 premis cada setmana sortegem aquí a la ràdio, eh?
1: Molt bé.
0: Perfecte, doncs, Jordi, escolta'm, ens creu amb això i, com no, vibra força i, a més, també amb Vintage, també tots els...
1: Music, també.
0: Ahí està, tots els dimecres a les 8 del matí i els dissabtes a les 9 de la nit, Vibracions amb Jordi Alari, DJ Jazz. Moltíssimes gràcies i, escolta'm, a disfrutar, d'acord? Abraçades.
1: Gràcies. Una abraçada a tots els oients de Ràdio Cunit.
0: Clar que sí. Adéu-siau, bon dia. Perfecte. Adéu.
1: Gràcies.
0: I tenim una altra trucada telefònica. Molt bon dia, aquí parlem.
2: Amb l'abogado.
0: Hombre, Jordi Ibáñez. Jordi Ibáñez, sí, estàvem intentant, doncs, a localitzar. Jordi, moltíssimes felicitats també, eh?
2: Moltes gràcies.
0: Com prova el dia? Tot bé o no?
2: Home, de moment molt bé. Aquí ja tot el rato llegiendo libros i con roses.
0: Ah, molt bé. Escolta'm, i el pa... Saps fer pa de Sant Jordi o no? Recordem als nostres oients que Jordi Ibáñez és el nostre particular abogado. És John. John Cobra, no? Ai, no, John Cobra no. Bueno, la cuina d'en John. La cuina d'en John, que podeu sintonitzar tots els dimecres a partir de les 10 de la nit i també en reposició la setmana vinent, també al matí a 8:15, eh? Jordi, saps fer el pa de Sant Jordi o no?
2: El que et passa... Home, i tant, sobrassada, eh? És el pa de Sant Jordi, porta una mica de sobrassada, una mica de farina, una mica de llevadura, ho fiques dintre del forn, i una vegada que tens fet això, li pots fer la figura que vulguis i t'ho pots menjar tot.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. I escolta, i pastissos de Sant Jordi també o no?
2: Pastissos de Sant Jordi ja seria amb una mica de crema i li pots posar una mica de dolç del que vulguis, que també és molt bo. I pots posar nata, pots posar crema, pots posar xocolata... Però bé...
0: Sí, no?
2: Què tal? Com esteu el dia de Sant Jordi?
0: Molt bé, escolta'm, aquí...
2: Com anem?
0: Aquí anem fent especial Sant Jordi, anem explicant les llegendes, posem cançons, fem dedicatòries i també intentant connectar amb diversa gent a la qual ens va fent cròniques de tot el que està succeint avui i com es viu en el nostre poble la Diada de Sant Jordi. En aquests moments, t'hem agafat al poble o no?
2: Sí, estic al poble, el que passa que aquest matí sortim una mica a caminar i aquesta tarda aniré per la zona també de... Igual aniré cap a Coma-ruga, a casa de ma germana, que també fan allà alguna coseta, i per aquí, per Cuny, també.
0: Molt bé. Com veus l'ambient? Tot bé o no?
2: Sí, home, sí. El dia de Sant Jordi és un dia molt especial. I aquí, estic en un lloc que davant tinc roses de xocolata.
0: Roses de xocolata, bueno, que, mira, atenció, la gent, tornem a recordar-ho, tota la gent que compri en els comerços del nostre municipi i que estigui associat a l'agrupació d'empresaris i comerciants de Cunit, s'emporten una rosa de xocolata, eh?
2: Ah, això mateix, sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: És el que toca.
0: Molt bé.
2: I res, pues, més que res, he vist la teva trucada i
0: sí.
2: Vaig a trucar-te perquè... Ai, que respondes, tio.
0: Claro que sí. Escolta'm, t'ha caigut algun llibre ja o no, Jordi?
2: De moment encara no, però estic a punto, perquè ara aniré cap a un lloc, segur, alguno, més d'uno.
0: Sí? Algun en especial sí. O no? Tens algun ullat també por ahí o no? Algun de cuina o pues no?
2: Bueno, de cuina sempre. A mi tot el que em toqui de cuina, sigui arguiñano, sigui qualsevol cosa que sigui... Que parli el Ferran Adrià, qualsevol cosa que sigui de cuina, ja em va bé. Però els especials ja te'ls diré perquè encara no els he vist. Però,
0: molt bé. Bueno,
2: suposo que ja... Aún estamos antes del mediodía, tío.
0: Escolta'm, Jordi, volem dedicar un tema musical. Digue'ns una cançó que te la busquem ràpidament.
2: A ver. Espérate un momento. Aquesta de... Yo soy un italiano.
0: Un italiano vero, no?
2: Aquesta, sí.
0: Aquesta del Toto Cotugno, de Sergio Dalma. Quina versió vols?
2: No, Yo soy un italiano. ¿Cómo has dicho aquesta? Ara surt... Oh, no, és igual. Pues, si no, posem una de Pino D'Angio i punto pelota. Sí.
0: A veure si la cantava ell. A veure si la cantava ell, també, la de Pino D'Angio.
2: Sí, també podria ser. Si no, pues posem la de... M'acqual idea, m'és igual.
0: Oh, ja, mamma mia, estem italians, eh?
2: Mamma mia, bona sera.
0: Mira, posarem les dues. Mira, posarem Soy Italiano, una mica és de Sergio Dalma, per això, i després, doncs, la M'acqual idea de Pino D'Angio, i a més, et donem numeret, a veure si tens sort i t'emportes algun premi pel sorteig d'aquesta setmana, d'aquest divendres, t'emportes el 271, d'acord?
2: Bailar pegados es bailar.
0: Ui, aquesta era la d'Eurovisió, eh? Vaya patacada, també, que ens va... Mira, ja està sonant. Escolta'm, doncs, Jordi, que passis un feliç dia, una molt bona diada, doncs, abraçades, i estem en contacte, i, com no, escoltant la cuina d'en John, eh?
2: Això mateix. Vinga, una abraçada per tots.
0: Una abraçada. Adéu-siau, bon dia. Adéu.

0: I al so de l'italiano, ara marxem. Tenim una altra connexió, un altre Jordi de Ràdio Cunit, al qual doncs, volem felicitar expressament. Tenim a l'altre costat del fil telefònic en Jordi del programa de Més Enllà, que podeu sintonitzar també, a veure si no m'equivoco, és que ara he perdut el... La... Són tants programes que al final, aquí, de tots els diumenges, a partir de la una del migdia, a la nostra sintonia. Jordi, què tal estem? Molt bon dia, moltíssimes felicitats i molt bona diada, eh?
1: Doncs moltes gràcies per la felicitació i molt bona diada per tu i per tota l'audiència de Ràdio Cunit, la del meu programa i la de la resta de programació fantàstica que teniu a l'emissora.
0: Clar que sí. On t'hem enganxat ara?
1: Doncs mira, a la feina, perquè...
0: Sí?
1: Perquè, bueno, és un dia... Bueno, jo sabeu que és un dia laborable, que és una mica estrany aquesta festivitat, no? Perquè tothom té una sensació molt de festa, però la majoria, doncs, hem d'anar a treballar. I, bueno, jo tinc un treball molt seriós, que he d'estar aquí al Pou del Canó. I, bueno, després, quan pleguem per la tarda, doncs, ja gaudiríem de la jornada, doncs, al meu poble, com tothom. Els llibres, les roses, la bona companyia, i gaudint d'aquest dia de lletres i flors.
0: Crec que sí, t'ha caigut un llibre ja o no?
1: Doncs encara no, espero que quan per la tarda alguna cosa em caurà, espero.
0: I tens algun ullat o no?
1: Si tinc algun... Bueno, sempre, jo sempre he estat molt aficionat a la novel·la històrica i normalment a casa la família doncs ho tenc en compte i quasi sempre em cau alguna de les novetats més recents de doncs, normalment dels grans autors, bestsellers, perquè a mi m'agrada més la novel·la en mode totxo, és a dir, aquell que tingui moltes pàgines, que m'hi pugui entretenir molts dies, i bueno, espero que algun d'aquests em caurà, ja ho veurem.
0: Clar que sí. Doncs escolta'm, des d'aquí volem desitjar un feliç dia i volem dedicar un tema musical. Digue'ns una cançó que te la posem ràpidament.
1: Ui, una cançó que me la poseu ràpidament. Escolta'm, si la teniu a mà, el Stairway to Heaven de Led Zeppelin, per mi és la cançó, en mayúscules.
0: A veure, un moment que la busquem. Aquí està, em sembla que ja la tenim per aquí. Molt bé, doncs ara te la posem ràpidament i a més et donarem numeret a veure si et toca algun dels més de 25 premis que sortegem cada setmana a través dels micròfons de Ràdio Cunit en el nostre mega sorteig de la comarca, el que com sempre ens estem més de mitja hora repartint premis cada setmana. Escolta, doncs hi ha aquest tema de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, i t'emportes el 301, d'acord?
1: 3-1, perfecte, fantàstic, moltíssimes gràcies, a veure si tinc sort, que mai no em toca res.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, una molt forta abraçada i com no, doncs moltíssimes gràcies també per compartir el de Més Enllà, com sempre, a través de la nostra sintonia i escolta'm, per molts anys, moltes felicitats i bona diada, d'acord?
1: Moltes gràcies, Jaume, una abraçada per tu i per tota l'audiència de Ràdio Cunit.
0: Igualment, que vagi bé el dia. Abraçades, siau!
1: Adéu.

0: I seguim felicitant a més Jordis a través de la nostra sintonia, a través de la 107 de l'FM i www.radiocunit.cat en aquest programa especial sobre Sant Jordi que us estem oferint a través del Cunit del Dia. I tenim a l'altre costat del fil telefònic a Jordi García. Jordi, què tal estem? Molt bones.
1: Hola, molt bon dia.
0: Molt bon dia i moltes felicitats, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Doncs de part nostra doncs, volíem també felicitar en exclusiva també a través dels micròfons de Ràdio Cunit i escolta'm, desitjar-te que passis una molt bona diada, eh, Jordi?
1: Moltes gràcies.
0: Què tal, com prova el dia? T'hem enganxat, on t'hem enganxat? Estàs treballant? Estàs fent gimnàs? Estàs fent exercici? Passejant?
1: Estic fent una paradeta al gimnàs.
0: Ah, molt bé, escolta'm, déu-n'hi-do, eh? Una paradeta. I què esteu oferint en aquesta paradeta?
1: Doncs llibres, roses, punts de llibre, roses de paper, també...
0: Caram, tu, toqueu tot, eh? O sigui, sí, tot el merchandising de la diada. Només falta els pastissos i el pa de Sant Jordi, eh? Per acabar de rematar-ho. Escolta'm, Jordi, ja has rebut algun llibre o no?
1: No, a la tarda, a la tarda.
0: A la tarda? Molt bé, perfecte.
1: Ja l'estic esperant.
0: Sí, ja saps quin és o no?
1: El del... Òscar Andreu.
0: Ah, molt bé. Ostres, molt bé. Com es titula? Ho saps o no?
1: Alguna cosa relacionada amb el català, no sé.
0: Ah, val. Molt bé. Doncs escolta'm, Jordi, digue'ns una cançó que te la posem ràpidament, que te la volem dedicar.
1: Doncs el Bon Dia dels Pets.
0: El Bon Dia dels Pets, sí senyor. Ui, quins records del Bon Dia dels Pets, eh? Això em recorda, no sé per què, un Bali de Sant. El Bali de Sants de Barcelona em recorda una miqueta aquesta cançó. Sí. Però bueno, te la posem ràpidament, te la dediquem i a més et donarem numeret. Te'n portes el número 300... ai, no, espera, el 299 era pel Jordi de Masallà. Sí, doncs el 300 va per tu, el qual ja està sonant... sí senyor, eh? El número 300 per al mega sorteig de premis de demà divendres, més de mitja hora repartint premis cada setmana des de la ràdio Anticrisis. Escolta'm, Jordi, moltíssimes felicitats, que disfrutis del dia i per molts anys i abraçades, d'acord?
1: Igualment.
0: Que vagi bé, siau!
1: Vinga, adéu.
0: Amb aquest tema s'emporta el numeret del 300 Jordi García, 301 Sílvia Benítez, 302 Max Rius, amb el 303 Alan Rius, amb el 304 Vanessa Sánchez, 305 Ángela Santa María, 306 Nolia Sendra, el 307 Esparral Losendra, 308 Ingrid Ortiz, 309 Blanca Martínez, 310 Aitor Escardó, amb el 311 també li donarem numeret a Ivan Escardó, 312 Goretti Navarro, 313 Alexandra Vicente, 314 Jordi Moncunill i amb el 315 Linda Cortés.

0: I estem a la nostra especial Sant Jordi, 3:15 del migdia. I connectem amb la Biblioteca Municipal de Cunit, amb Gemma Miracle, la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Què tal, estem? Molt bon dia i molt bona diada de Sant Jordi, eh?
1: Hola, molt bon dia i molt bona diada a tothom.
0: Què tal, com esteu vivint el dia d'avui aquí a la biblioteca?
1: Bé, doncs molt bé, amb moltes novetats, és el dia dels llibres, és el dia de la lectura, també de les roses, per tant, és un dels dies més bonics de l'any per nosaltres.
0: A més, a banda de les activitats que teniu programades també a la mateixa biblioteca, em sembla que també esteu desplaçats fora, oi o no?
1: Sí,
0: teniu paradeta,
1: sí.
0: Oi?
1: Sí, avui ens podeu trobar aquest matí, tant ens podeu trobar com a la biblioteca, que tenim aquí exposades totes les novetats, bueno, ja se n'han portat unes quantes, però hi ha moltes novetats que han sortit ara d'aquest principi, aquests primers mesos de l'any,
0: uh-huh.
1: I després també estem a la plaça de l'Ajuntament, amb totes les paradetes que han muntat diferents entitats, associacions, doncs també trobareu la paradeta de la biblioteca, amb tota informació de la biblioteca, estarem allà també.
0: Molt bé, fins a quina hora estareu aquí a la...
1: Estarem fins a les 2 del migdia.
0: Oh, caram, de pressa, eh? Falta una hora i quart per...
1: Bueno, sí, o sigui... bueno, podeu passar per allà a saludar
0: sí.
1: les companyes de la biblioteca.
0: Clar que sí, intentarem després passar-nos-hi per allà, i si no, doncs, com sempre, tenim la mateixa biblioteca.
1: La biblioteca avui està oberta al matí tarda, com sempre.
0: I quines activitats pots destacar referents a Sant Jordi que teniu programades aquests dies?
1: Doncs aquests dies, bé, de fet ja les hem portat a terme durant aquesta setmana.
0: Uh-huh.
1: Avui no hem programat res perquè ja sortíem a la placeta, també perquè és un dia de carrers, un dia
0: sí.
1: que la gent tomba i tot. I llavors les hem anat realitzant durant la setmana tallers infantils, tallers familiars,
0: uh-huh.
1: La llegenda de Sant Jordi, tot això ja ho hem portat a terme durant aquests dies.
0: Molt bé, sí, últimament ja en el mateix informatiu de Ràdio Cunit ja hem anat també comentant i anunciant aquestes uh-huh. activitats. Una valoració, han anat força bé o no?
1: Sí, molt bé, molt bé, molta afluència de gent. Sant Jordi és un dia que jo crec que tots estem d'acord que és un dia molt bonic, no? I tothom té ganes de celebrar-lo i de participar a les activitats literàries i de foment a la lectura i que estan al voltant de la diada.
0: Molt bé. I ara ens agradaria saber quines novetats teniu i quines recomanacions ens realitzaríeu a l'hora de comprar un llibre. O de venir a la biblioteca a llegir-lo, vaja.
1: A veure, tenim l'últim de la Sílvia Soler, per exemple, el d'Érem tan joves. També tenim el nou de la Han Kang,
0: sí,
1: de Tinta i Sang.
0: Que ha tingut premi, és veritat.
1: Aquí, sí. Ha tingut un premi ara, de fet està a Barcelona, crec,
0: sí.
1: aquest Sant Jordi.
0: Ha sortit als diaris i tot avui.
1: Uh-huh. Sí. Després també tenim el Premi Sant Jordi, com no, el de Prometeu de Mil Maneres, del Carles Rabassa.
0: Uh-huh.
1: Quins altres? És que tenim bastantes novetats, eh? Jo us convido que vingueu a la biblioteca i que regireu una miqueta tot el que us hem
0: uh-huh.
1: portat. També tenim l'últim de l'Empar Moliner, el d'Instruccions per viure sense ella. També tenim el de Jaume Clotet, el de l'Espasa del Rei.
0: Uh-huh.
1: Tenim moltes novetats.
0: Molt bé, una mica de tot, clar que sí, eh? Recordem, doncs, on està situada la biblioteca i quins horaris realitzeu.
1: La biblioteca la trobareu al carrer de la Creueta, número 17, i al matí estem de 10 a 2 i a la tarda de 3:45 a 3:45, de dilluns a divendres.
0: Molt bé, perfecte. I no sé si vols destacar alguna cosa més, algun servei que realitzeu, o algun horari més o no?
1: No, de moment no tinc...
0: Teniu també, on es pot consultar, suposo, a la web de l'Ajuntament, doncs, totes les activitats que realitzen, no? No sé si teniu xarxes socials...
1: Sí, aquesta setmana, que potser doncs, és tota una setmana més enfocada doncs, a la Diada de Sant Jordi, nosaltres continuem oferint doncs, als diferents clubs de lectura i altres activitats, sempre intentem programar activitats...

0: activitats infantils per nadons, per nens més grans, tallers també de, més d'aprenentatge, més de tallers de robòtica, i també algunes actuacions al voltant doncs, de la narració per adults també. Ara, com a novetat, enguany estem portant a terme un curs d'audiollibres. És un grup així reduït.
1: Sí. La Laia Flores està per allà o no?
0: Sí, és la Laia, la cunitenca.
1: Sí, i tant, ha estat aquí a Ràdio Cunit també, fent programa.
0: Sí, no? Sí, estava aquí. Ara està a Ràdio Cunit o...
1: No, ha estat anys aquí fent... No sé si va arribar a fer dos o tres programes aquí a la nostra emissora.
0: Sí, doncs ara la Laia ens fa, doncs, aquest, com que també es dedica a narrar llibres,
1: sí.
0: Doncs ens fa doncs, un curs de 8 sessions
1: molt
0: al voltant de com es narren els llibres, sí.
1: Molt bé.
0: Com ho fan, després, de fet, ho portarà a la pràctica, eh?
1: Caram,
0: ja,
1: escolta...
0: ja us explicarem més endavant, serem com les conclusions de com ha anat aquest club, per veure si ho tornem a repetir.
1: Clar que sí. Donant-li molts records, per cert, la tindrem que trucar, que també li volem fer una entrevista aquí a la ràdio.
0: Molt bé,
1: doncs, escolta, moltíssimes gràcies, molt bona dia, no volem treure més temps, que sabem que aneu molt liats avui, que atabala tanta gent aquí, i escolta'm, doncs, que sàpiga doncs, la gent que per qualsevol cosa, sempre tenim la Biblioteca Municipal Marta Mata d'aquí de Cunit, al qual, doncs, a banda del servei de préstec, també doncs, podem estar allà, llegir, també consultar, hi ha un fons impressionant de llibres, de... no només de llibres i de revistes i de diaris, sinó que també doncs, formats digitals per internet, també teniu pel·lícules, DVDs, un film, una passada, eh? I escolta'm, des d'aquí doncs, agraïm la gran tasca que com sempre realitzeu i doncs, seguim doncs, difonent doncs, totes les activitats que aneu programant. Ara recordem als nostres oients que a partir de 2:15 de migdia, dins de l'informatiu El Cunit al Dia, doncs, tornarem a recordar doncs, amb més detall totes les activitats que hi ha pendents. Doncs Gemma, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé, molt bona diada de Sant Jordi i escolta'm, ens tornem a escoltar dintre d'un mes aproximadament en aquesta mateixa secció, d'acord?
0: Molt bé, moltes gràcies, Jaume.
1: Una abraçada i bona diada.
0: Molt bona diada, bon sentit.
1: Adéu-siau, bon dia.
0: Bon dia.
1: I els nois i noies de l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit també ens han cantat una miqueta el que seria la llegenda de Sant Jordi, el que a continuació escoltem.
2: Hola, els alumnes de l'Institut Ernest Lluch i Martí ja tornem a ser aquí, en col·laboració de Ràdio Cunit, amb un programa especial. Avui, 23 d'abril, celebrem Sant Jordi, el Dia Mundial del Llibre. I comencem el nostre programa amb la història d'aquesta diada festiva de Catalunya.
3: Sant Jordi era un militar romà nascut a Turquia al segle III, que va negar-se a portar a terme el que ordenava l'emperador, i per aquest motiu va ser decapitat. Molt aviat, van començar a aparèixer històries fantàstiques sobre ell.
4: La versió de la llegenda més popular a Catalunya explica que a Montblanc hi havia un drac terrible que es menjava a homes i dones. Per calmar-lo, s'escollia per sorteig una persona que era donada en sacrifici al monstre. Un dia, la sort va assenyalar la filla del rei. Aquesta hauria mort a mans del monstre si no hagués estat per l'aparició d'un ben cavaller que es va enfrontar al drac i el va matar. La tradició afegeix que de la sang del drac en va néixer un roser de flors vermelles, d'aquí que regali a la persona estimada una rosa durant la diada de Sant Jordi.
2: Després d'escoltar la història de Sant Jordi, us explicarem la celebració d'aquesta festa.
5: La diada de Sant Jordi és una jornada festiva i popular en la qual les parades de llibres, les roses i sobretot riuades de gent prenen els carrers de totes les localitats catalanes.
6: La celebració no pot ser més senzilla. El ritual consisteix a tot passejant, comprar una rosa, un llibre o ambdues coses per regalar a les persones estimades.
7: Aquest dia, la Generalitat de Catalunya fa l'entrega de la Creu de Sant Jordi a les persones i entitats que han destacat pel servei prestat al país.
2: Seguim el nostre programa amb un poema de Josep Piera. Esperem que us agradi.
8: L'amor no té paraules, té carícies, té gestos, té deliris de llemecs. Per això pot ser la poesia ve després.
2: Voleu saber el significat del color de les roses? Doncs escolteu atentament.
9: La rosa vermella és la de sempre i la preferida per regalar el dia de Sant Jordi. Simbolitza l'amor i la passió.
10: La rosa blanca està unida a l'amor. És símbol de pau, germanor, puresa i d'innocència.
11: La rosa implica dolçor i, per tant, La persona que la regala és de fiar. El seu significat és d'admiració i simpatia.
12: La rosa groga és ideal per l'amistat i per regalar als adolescents.
13: La rosa taronja representa l'entusiasme i la passió.
14: La verda es vincula amb l'esperança, l'equilibri, el descans i la joventut.
15: La blava significa confiança, reserva, harmonia i afecte.
16: Finalment, la rosa coneguda com a l'arc de Sant Martí dona resposta a tots els sentiments que es vulguin transmetre.
2: A continuació, us recomanarem 5 llibres per regalar en aquesta diada.
3: Voleu llegir novel·les eròtiques? Doncs aquí tenim una part de la millor trilogia, 50 sombres de Grey, d'Erica Leonard James.
17: Us agraden les històries plenes d'amor? No ho dubteu i llegiu Perdona, però quiero casarme contigo, de l'autor italià més famós, Federico Moccia.
18: Si el misteri va amb vosaltres, la elecció ha de ser Stephen King amb El resplandor.
4: Veritat que sempre heu sentit parlar de vampirs i homes llop? Doncs escolliu tota la saga del Crepúscul de Stephenie Meyer.
10: I si us agraden els còmics, trieu Els nens mutants de San Ildefons, de Mike Bonales. No parareu de riure.
2: Bé, doncs, fins aquí el nostre programa especial de Sant Jordi. Esperem que us hagi agradat i que tingueu un bon dia de Sant Jordi. Recordeu de sintonitzar 107.0.
1: I abans de donar pas ja als boletins informatius de la una del migdia, marxem amb Pino D'Angio. Quina idea! Quina que quedava en pendent i que ens havia demanat el Jordi Ibáñez, a que també li donem un numeret, eh? Bueno, ja li hem donat un numeret, vaja. En discoteca con lo sguardo da serpente. Aprofitem per donar un numeret amb el 316 a Maya Alba, 317 a Carme Díaz, 318 a José Pierna, el 319 Rocío Pierna, 320 Albert Riba, 321 Manuel Figueras, 322 a José Osuna, 323 Núria Esteban, 324 Encana Navés, 325 Eliseo Vives, 326 Pagui Montalbán, 327 Susana Cadavieco, 328 Montse Peris, 329 Adrià Medell amb el 330 Jessica Mendes. Yeah. Si dice così, no?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Catalunya viu avui una nova diada de Sant Jordi, una de les celebracions més emblemàtiques del país, que omple un any més els principals carrers i places de viles i ciutats de llibres i roses. I és que més d'un dia de celebració representa també un termòmetre pel sector llibreter català. Concretament, la campanya de Sant Jordi concentra prop del 20% de totes les vendes anuals. L'any passat va ser un any de rècord i enguany els llibreters voldrien tornar a repetir si es pot superar aquells 2 milions de llibres venuts que van suposar 26 milions d'euros de facturació. I per saber com s'està vivint aquesta jornada aquest matí, avui a Sant Feliu de Llobregat, concretament anem ara fins a la plaça 8 de març d'aquest municipi on hi tenim a la nostra companya, la Conxi Estevet. Conxi, com estan en aquestes primeres hores de Sant Jordi? Bon dia.
2: Doncs hola, bon dia. Sant Feliu de Llobregat celebra Sant Jordi amb una proposta ben singular, la Cuina de les Roses. Aquesta iniciativa, nascuda l'any 2012, uneix gastronomia i cultura al voltant d'un dels símbols més estimats de la capital del Baix Llobregat, la Rosa. Gràcies a la perseverança de l'entitat Amics de les Roses i a la creativitat també del sector gastronòmic local, enguany aquí a Sant Feliu es poden degustar propostes tan originals com el còctel Foc Rosa, les magdalenes Flor de la Vila o els muntadets de formatge de cabra amb melmelada de pètals de rosa. Durant uns dies, al voltant de Sant Jordi, Sant Feliu de Llobregat es converteix, doncs, en un gran aparador gastronòmic on la rosa no només es regala, sinó que també es menja. Una manera diferent de viure a Sant Jordi, on la tradició també passa per la cuina.
1: Gràcies, Conxi. Bona diada.
2: Bona diada.
1: I la Generalitat de Catalunya impulsarà una prova pilot amb agents de Mossos d'Esquadra als centres educatius per fer tasques de prevenció i acompanyament actuant de paisà com a referents. El projecte es desplegarà en zones com ara l'Hospitalet, Vic, l'Alta Ribagorça, Val d'Aran i també Tàrrega i en centres del Prat i Sabadell. Educació justifica per la creixent complexitat als centres i assegura que segueix models ja implantats en altres països i comunitats. I pel que fa a la mobilitat, sembla que millora ja la situació a les carreteres, tot i així encara hi ha retencions importants que es concentren a la B20 en sentit nus de Llobregat, on hi ha fins a 6 quilòmetres de cues d'entrada a Barcelona. També a la ronda litoral, a la B10, en tots dos sentits de la marxa, la C58 direcció nus de Trinitat i també a l'AP7 en sentit nord entre Gelida i Castellví de Rosanes, on en aquest punt està afectat per obres. També a la C32, a l'altura de Sant Boi de Llobregat i finalment també continuen afectacions per obres a la C31 entre el Prat de Llobregat i Barcelona, amb carrils tallats en tots dos sentits de la marxa. I, de fet, la culminació de les obres d'instal·lació d'una passarel·la per a vianants provocarà el tancament de la C31 aquesta nit entre Castelldefels i Gavà.

Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la Llar d'Infants al Trenet a 6:15 de la tarda i sensibilització musical a 6:15 del vespre a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a 5:30 de la tarda a l'Escola de Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults. Tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem! Més informació a www.escolacontrapunt.cat. Secretaria@escolacontrapunt.cat i al 608-987-287, 608-987-287. Les victòries del passat. Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem. Avui celebrem que estem bé. Motor Show Extrem. Acció i emoció al límit. Compra les teves entrades. Recorda, del 23 d'abril al 10 de maig, dijous, divendres, dissabte i diumenge, a 6:45 de la tarda. Motor Show Extrem. Un acte que presentarà el locutor Tete Fané. No t'ho perdis. Motor Show Extrem. Acció i emoció al límit. 18 aniversario de la Casa Andalucía del Baix Penedès. Ven al Teatro a Joan Culet de Calafell, en el Paseo de la Unión sin número, el 25 de abril, a 6:00 de la tarde. Compra de entradas al 617-392-600, 617-392-600. Donativo 5 euros. Con la actuación de Requiebros, Coro Rociero, Brisa y Solera y Javier Balada en su guitarra. Grupo de sevillanas Gracia Flamenca, dirigido por Ana Maíp. Danza del Vientre a Lomas de Azahar, dirigido por Ana Maíp. Y grupo de flamenco Arte y Embrujo, dirigido por Ana Maíp. No te lo pierdas. 18 aniversario de la Casa Andalucía del Baix Penedès. Organiza la Casa Andalucía del Baix Penedès con el patrocinio del Hostal Restaurante La Diligencia y el apoyo de Radio Cunit. Peña Bética de Comarruga. Prueba nuestra carne mechada, gambas de Huelva, tapas, bocadillos fríos y calientes. Consulta nuestras ofertas. Peña Bética de Comarruga. Nos encontrarás en la calle Víctor Catalán, número 3, en Comarruga.

0: ayúdanos a crecer. Sintoniza Radio Cunit y corre la voz 107 de la FM, La Teva Radio.
1: Churrería Velo.
2: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La Churrería
1: Velo.
2: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Churrería com?
1: Velo.
2: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Churrería
1: Velo.
2: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria...
1: Velo.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
4: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
5: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
6: Que te vas a amar.

0: capitán, no creo que murieran muchos. Bueno, claro, lo normal es que algunos murieran. Debió de ser triste ver a civiles avanzando con dificultad los últimos kilómetros. Pero no pude hacer nada. No pude hacer nada. Como mucho podría haber dicho, quedaos con vuestros judíos. No los necesito. Auschwitz estaba lleno hasta arriba.
1: Sí, es cierto. Tenemos órdenes de transporte desde Theresienstadt a Auschwitz firmadas por usted hasta el mismo final. Y de esos 50.000 de Hungría que marcharon a pie, usted sabía que les enviaba a la muerte incluso si sobrevivían a la marcha.
0: Yo le aseguro, capitán, que no tenía ni idea del sufrimiento.
1: En aquella época recibió un informe de un grupo de alemanes de alto rango. Uno de ellos era el general al mando de las Waffen-SS, Jüttner. Cuando nos enfrentamos a él al principio, Eichmann no se declaró culpable. Y después se enteró de que escribiríamos a Himmler diciéndole que había cancelado las órdenes de marcha.
0: Es totalmente cierto. Las órdenes de marcha fueron canceladas por mí.
1: Sin embargo, una semana después las marchas se reanudaron.
0: ¿De verdad? No recuerdo eso.
1: Jüttner continúa diciendo: Eichmann, por despecho a las nuevas órdenes de Himmler de suspender el asesinato de judíos, decretó de nuevo que todos los judíos y sus hijos mayores de 10 años debían ser deportados a Auschwitz y Dachau y a las cámaras de gas.
0: Eso es imposible. Yo jamás habría desobedecido órdenes.
1: Aquí están las órdenes de Himmler que usted desobedeció. Y aquí las órdenes de marcha firmadas por usted.
2: Doncs sí, amigues i amics, aquesta és la pel·lícula fantasma d'aquesta setmana, la detenció i judici d'aquest criminal de guerra, un Obersturmbannführer, és a dir, tinent coronel de la SS, i responsable directe del patiment i assassinat de milers de deportats als macabres camps de concentració alemanys durant la Segona Guerra Mundial, és a dir, Adolf Eichmann. Cinèfils, he decidit una cosa poc habitual. Degut al dramatisme de la història d'aquesta pel·lícula, aquesta vegada no us deixo amb la banda sonora del film. Tan sols em resta acomiadar-me fins la propera setmana. Sayonara, baby.
3: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
4: Del pita, pita del.
3: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis, al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
5: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
6: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
5: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
6: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
7: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranya Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova.
8: El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
9: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
6: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
5: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
6: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
5: I tot això a 2 passes de la millor platja, la de Cunit.
7: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
9: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una 80ena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de la

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2. Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Radio Cunit, al 107.0.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda.

0: Ràdio Cunit, el 107.0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
2: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, al qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al Dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Però avui comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i provincia, la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. I és que, de conformitat amb el decret d'alcaldia, doncs, complou assenyalar aquest ple ordinari de dijous 28 de maig de 2026, el qual és retransmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit i el qual, doncs, també podreu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, la nostra podcast, a les 3w.radiocunit.cat. Recordeu, ple ordinari de dijous 28 de maig de 2026 a partir de les 6 de la tarda des de la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, al qual l'ordre del dia és el següent. Pel que fa a propostes de secretaria, aprovar si escau l'esborrany de les actes de les sessions dels plens de dates 26 de març de 2026 i 11 de maig de 2026. Pel que fa a la part resolutiva, alcaldia, aprovar si escau la rectificació i actualització de l'inventari del patrimoni del sòl i d'habitatge de l'Ajuntament de Cunit. Àrea de territori, promoció de la ciutat, innovació, ordenació del territori, donar conformitat si escau al text refós de la modificació puntual número 14 de modificació per increment de sostre en la parcel·la HPO Sud 2. D'una conformitat també s'escau del text refós de la modificació puntual número 10, Pau Valparaíso 2. Àrea de Serveis Interns i Seguretat Ciutadana i Senda Pública aprovar s'escau el reconeixement extrajudicial de crèdit número 1/2026 corresponent a factures i despeses de l'exercici 2025. Aprovar s'escau la modificació de crèdit número 9, crèdit extraordinari i suplement de crèdit, i aprovar s'escau el pla econòmic financer. Pel que fa a recursos humans, resoldre s'escau la compatibilitat de personal al servei de la corporació. A l'àrea de serveis personals, aprovar si escau les bases de la concessió de places socials a les llars d'infants municipals. Pel que fa a les mocions, moció presentada pel grup municipal de Vox per l'aplicació de criteris de prioritat nacional, arrelament i vinculació municipal en les ajudes socials. Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Cunit sobre la coherència ambiental del govern municipal i la necessitat de transparència ciutadana davant dels projectes que afecten els espais naturals de Cunit. I moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Cunit sobre el pla pilot que preveu presència estable d'agents als centres educatius. Pel que fa a la part de control, dació de compte de les resolucions emeses per l'alcaldia de la corporació des de la resolució número 1374 a la 2478 corresponents a l'any 2026. I dació de compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l'alcalde president de la corporació de data 16 de març de 2026, també 23 de març, com el 30 de març, 13 d'abril, 20 d'abril, 27 d'abril, 4 de maig i 11 de maig de 2026. A continuació, assumptes sobrevinguts, pregs i preguntes. Recordeu que la retransmissió íntegra d'aquest ple ordinari la podreu disposar també en el nostre apartat de Ràdio La Carta, la nostra podcast, a les 3w.radiocunit.cat. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, han tornat a reclamar la segregació de l'actual base àrea bàsica de salut, l'ABS Cubelles-Cunit, en dues àrees bàsiques diferenciades i amb entitat pròpia per cada municipi. La petició traslladada ja fa aproximadament un any a l'Institut Català de la Salut i al Departament de Salut respon al creixement sostingut de la població i a la necessitat d'adaptar els serveis sanitaris a la realitat actual dels dos municipis. Segons exposen els responsables municipals, tant Cunit com Cubelles estan registrant un increment proper als 1.000 habitants anuals, una situació que ha incrementat la pressió sobre els serveis d'atenció primària compartits.

0: pròpia amb direcció específica, equips mèdics i diferenciats i una cartera de serveis adaptada a la seva població. Necessitem més serveis, més metges i més capacitat d'atenció, defensa l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, que també posa sobre la taula la necessitat d'ampliar els horaris d'atenció sanitària. Especialment al municipi cunitenc. Entre les reivindicacions hi figura que el cap de Cunit pugui oferir servei els 7 dies de la setmana, inclosos els caps de setmana, evitant així que els veïns s'hagin de desplaçar fora del municipi per rebre assistència. Els responsables municipals insisteixen que, malgrat que les competències sanitàries no depenen directament dels ajuntaments, consideren que tenen la responsabilitat d'exigir millores, el que no tenim la competència, però sí que assumim la responsabilitat de donar explicacions a la ciutadania i defensar els serveis que necessiten els nostres municipis. Ha remarcat l'alcalde, qui ha assegurat que enviarà un escrit a la consellera de Salut, Olga Pané, demanant una reunió urgent. A més, també, d'altra banda, els dos consistoris confien que la petició sigui atesa i que el Departament de Salut estudiï una reorganització que permeti reforçar els recursos sanitaris i adequar-los al creixement constant de Cunit i Cubelles. Tal com també declarava el nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes.
1: Bon dia, cunitencs i cunitenques. Molts de vosaltres m'heu traslladat que hi ha molt servei deficient aquí al cap de Cunit. I és una realitat, i m'ho heu dit molts i moltes de vosaltres. Acabo de venir de Cubelles, on amb l'alcaldessa hem fet una roda de premsa per demanar que la Generalitat segregui els dos CAPs, és a dir, que hi hagi una àrea bàsica per Cubelles i que hi hagi una àrea bàsica per Cunit. Per què ho hem fet això? Perquè els nostres municipis creixen molt en població i el servei està col·lapsant. Quan tinguem l'àrea bàsica pròpia de Cunit, tindrem també el servei de 8 a 8 els dissabtes i els diumenges i no haurem d'anar a Vilanova a l'hospital, i també tindrem més metges i més recursos per donar solucions i per donar resposta a les demandes del nostre municipi. És una feina que caldrà treballar amb temps, caldrà sensibilitzar el conjunt de la població. Hem demanat, enviarem una carta a la consellera de Sanitat perquè en rebi i perquè programin ja aquesta segregació entre els dos municipis. Continuarem sent de l'àrea sanitària del Garraf, de l'àrea sanitària de Barcelona, però demanem que hi hagi dos CAPs separats per tenir millor servei i per donar resposta a les demandes del nostre municipi. Seguim treballant.
0: Més notícies. La Llar d'Infants Municipal Les Marietes celebrarà, doncs, a la tarda de dissabte, dia 30 de maig, una festa molt especial amb el bateig de les estances del centre, que a partir d'ara portaran noms vinculats a la cultura popular i al patrimoni festiu de Cunit. Les aules rebran el nom d'elements representatius del municipi. El gegant foc donarà nom a l'estança I-2, la geganta d'aigua identificarà l'espai I-1 i els capgrossos seran el nom de l'estança de nadons. L'acte comptarà amb la participació de la colla Tocats pel Foc, que apadrinarà les estances vinculades als elements festius locals, així com amb la presència de l'agrupació de balls populars que apadrina Les Marietes. El nou element de bestiari del seguici festiu local, creat per Gonzalo Espino. La celebració vol anar més enllà d'un acte simbòlic i convertir-se en un espai de trobada entre les famílies. L'equip educatiu de la llar i les entitats del municipi coincideixen amb el primer curs de funcionament del centre. La iniciativa neix amb la voluntat de reforçar el sentiment de pertinença i el vincle entre els infants, les famílies i la vida cultural del municipi, des de la convicció que l'educació dels més petits és una tasca compartida entre la comunitat educativa, les famílies i l'entorn. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, ha destacat que des del primer dia hem entès la Llar de les Marietes com un projecte de poble, un espai educatiu, però també comunitari, on infants, famílies i entitats contribuïm vincles, doncs construïm vincles i creixem plegats. La responsable municipal ha remarcat també que posar nom a les estances amb elements festius de Cunit és una manera d'apropar la cultura popular als infants des dels primers anys de vida i reforçar el sentiment de l'element i identitat. La regidora ha volgut agrair la confiança que les famílies han dipositat en el projecte durant aquest primer curs de funcionament, així com la complicitat de les entitats i de totes les persones que han fet possible que Les Marietes sigui avui una realitat consolidada. Amb aquesta celebració, la Llar d'Infants Municipal Les Marietes referma la seva aposta per un model educatiu arrelat al territori, participatiu i obert a la comunitat. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha rebut a representants del Sistema d'Arxius de Catalunya, els quals li han mostrat documentació històrica de Cunit localitzada en una aplicació de compra-venda. Es tracta d'una troballa de notable importància, ja que es tracta de l'amillorament municipal de l'Ajuntament de Cunit de 1861 i el registre de ramaderia de 1885, dos documents d'una gran importància històrica i cultural. Al març de 2026, la secció de planificació i inspecció del Servei de Suport al Sistema d'Arxius de Catalunya va rebre la notícia de que una persona de Sant Pere de Ribes tenia a la venda en el seu perfil de l'aplicació aquesta documentació. Aquesta situació va fer que la secció prengués immediatament mesures legals per la restitució d'aquesta documentació.

pública. Per tal d'aconseguir la recuperació d'aquests documents, es va recórrer a la Unitat de Patrimoni dels Mossos d'Esquadra, que va facilitar el procés necessari per la seva restitució a l'Ajuntament de Cunit. Aquesta documentació, una vegada recuperada, serà dipositada a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, juntament amb el conjunt de la resta de documentació històrica de l'Ajuntament de Cunit, contribuint a la conservació i difusió del patrimoni documental local. Jaume Cassanyes destaca la importància d'aquesta acció per la preservació del patrimoni històric i cultural de la comarca i agraeix la col·laboració de totes les administracions implicades en aquest procés per protegir la conservació de documentació històrica. I Cunit rep més de 200.000 euros per millorar la recollida de residus municipals amb fons europeus Next Generation. L'Ajuntament de Cunit ha rebut una subvenció de 208.511 euros de l'Agència de Residus de Catalunya per impulsar un projecte de millora de la recollida selectiva al municipi. En el marc de la convocatòria de subvencions per al foment de la recollida selectiva de residus municipals 2022, finançada pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per la Unió Europea Next Generation EU. Aquesta ajuda s'emmarca dins de la línia 1 del programa i permetrà modernitzar i ampliar els sistemes de recollida selectiva a Cunit, amb l'objectiu d'augmentar els índexs de reciclatge i reduir la fracció resta. El projecte compta amb una inversió total de 220.969 euros, dels quals la subvenció cobreix fins al 90% del cost. Entre les actuacions previstes destaca la implementació del sistema porta a porta en diferents zones del municipi, la instal·lació de contenidors intel·ligents amb identificació d'usuari a les àrees on no s'aplica el porta a porta, la creació d'una àrea d'aportació d'emergència i una àrea d'aportació mòbil per facilitar la recollida dels veïns i campanyes de comunicació i sensibilització per informar i implicar la ciutadania en el nou model de recollida. En aquest projecte, Cunit fa un pas endavant cap a una gestió més eficient i sostenible dels residus municipals, alineada amb els objectius europeus d'economia circular i reducció de les emissions. La subvenció està finançada pel Fons Europeu Next Generation EU a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dins del component 12, Política Industrial d'Espanya 2030, Inversió 3, Implementació de l'Estratègia d'Economia Circular i la Normativa de Residus. I com en els darrers anys, l'Ajuntament de Cunit dona suport al casal d'estiu de les escoles d'infantil i primària de Cunit. L'Ajuntament subvenciona amb 45.000 euros el casal d'estiu de 2026 organitzat per la Fundació Catalunya Voluntària per reduir el cost a les famílies. Aquest any és l'organització sense ànims de lucre Fundació Catalunya Voluntària la que organitza un casal d'estiu adreçat a nens i nenes de 3 a 16 anys amb la programació de diferents activitats i tallers de caràcter lúdic i educatiu. Per aquest estiu, l'Ajuntament de Cunit ha mantingut la subvenció fins als 7 euros per dia i nen usuari del casal d'estiu per tal que es puguin mantenir els preus de l'any passat. Cal destacar, a més, que la subvenció també contempla 13.000 euros extres per sufragar les despeses que tinguin per objecte millorar l'atenció dels infants amb necessitats educatives especials per possibilitar doncs, que aquests puguin doncs, participar plenament i sense cap discriminació en les activitats que s'organitzen. Atès que encara queden places disponibles, podeu fer la inscripció mitjançant també el formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament. I ja estem als últims dies per votar els pressupostos participatius. Recordeu, la fase de votació ciutadana finalitza aquest diumenge 31 de maig. Durant aquesta setmana, totes les persones que ho estiguin i ho desitgin doncs, poden decidir doncs, com millorar Cunit votant les propostes que prefereixin entre les 15 finalistes. Es poden votar tantes propostes com es vulgui fins a esgotar el pressupost total de 300.000 euros. Les votacions estan obertes al portal digital de participació de l'Ajuntament. A cunit.decidimcatalunya.cat, cunit.decidimcatalunya.cat. Consulteu doncs, la informació sobre les votacions a través del tríptic que trobareu també i, com no, la informació de la web de l'Ajuntament de Cunit. I l'Ajuntament de Cunit continua preparant el municipi per viure un moment històric amb el pas del Tour de França el pròxim dia 5 de juliol. Des del consistori volem que aquesta cita esportiva es converteixi també en una celebració col·lectiva i participativa. I per aquest motiu, fa unes setmanes es va impulsar la creació d'un mural amb el cartell oficial del Tour de França, una obra pensada perquè perduri com a record d'aquesta jornada única. Ara el municipi continua engalanant-se amb una nova actuació visual, la pintura de color groc, símbol del Tour, el mur separador de carrils de la C31 al llarg del nucli urbà, sobre aquest espai al qual s'incorporaran diversos elements representatius de Cunit, com la silueta de l'església, la palmera de l'escut municipal, el porquet Willy, símbol de l'agermanament amb Hammelback i el perfil dels espigons que caracteritzen les nostres platges. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit vol implicar el conjunt de la ciutadania i donar la millor benvinguda possible a la caravana del Tour de França.
I avui es durà a terme el taller informatiu Acredita't, que impulsa el Consell Comarcal del Baix Penedès en col·laboració amb l'Ajuntament de Cunit. Està adreçat a totes aquelles persones que tinguin experiència en la cura de persones grans i o bé amb dependència i treballs de la llar, però que no tenen cap certificat oficial. L'objectiu és reconèixer el treball de cura que han assumit majoritàriament les dones al llarg del temps i que no ha estat considerat com a treball. El taller informatiu es farà a l'Espai Jove al carrer dels Horts número 5 fins a les 12 del migdia. I aquest dissabte també, de 10 del matí a 2 de migdia, la platja de l'estació de Cunit, a l'Espigó número 4, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per l'Educació, jornada que celebrarem el compromís de Cunit amb l'educació i la creativitat infantil de forma participativa per totes les famílies de la mà de Barcelona Estels Club. Durant la setmana prèvia, els infants de primer i segon de les escoles de Cunit han fet els seus propis estels amb el suport de Barcelona Estels Club. Els infants que hagin participat en els tallers podran recollir els seus estels al passeig marítim el mateix dissabte al matí. En cas que algun infant no pugui assistir, l'estel retornarà al seu centre educatiu durant la setmana següent. El mateix dissabte es donarà possibilitat als nens que no hagin participat en els tallers a que puguin fer el seu propi estel unint-se a la volada, on podrà participar tothom qui vulgui. Durant la volada, Barcelona Estels Club portarà els seus estels professionals per fer una demostració donant espectacularitat a la jornada. A més d'això, de 10 del matí a 2:15 del matí, les bandes escolars de Cunit faran una cercavila al passeig marítim i, seguidament, a 11:15 i fins a 12:15 aproximadament del migdia, tindrem l'espectacle de les escoles de ball, el que tindrem primer l'escola de dansa L'Estudio Cunit, amb la participació dels grups Gospel Show, Angry Birds i Stormies, i tot seguit el grup Mini Bones de l'escola de dansa Dancing Cunit, per acabar l'esdeveniment, al qual actuaran alumnes de l'escola de música amb la participació dels grups Plastilines Efervescents, Jazz Beat, Stratus i The Sisters and Brothers, el que començaran a 11:45 del migdia i es durà a terme fins a la cloenda de l'esdeveniment. I després de l'elevada demanda registrada en les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport a Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny de 11:45 del matí a 13:45 del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendran les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-24-0039, 629-24-0039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I l'índex de la Federació Empresarial Gran Penedès 2026 constata la solidesa logística i productiva de les tres comarques, però alerta de les dificultats per retenir talent, generar innovació i consolidar nous ecosistemes empresarials. El Penedès afronta el repte de transformar el creixement en economia de valor afegit. Les comarques de l'Alt Penedès, Garraf i Baix Penedès mantenen una posició competitiva destacada dins del sistema comarcal català, però l'índex de la Federació Empresarial Gran Penedès 2026 alerta de tensions estructurals que poden limitar el seu desenvolupament futur si no es produeix una transformació del model econòmic. L'informe presentat aquest passat dimarts a Vilafranca del Penedès dibuixa tres realitats diferents però connectades per un mateix repte, convertint el creixement demogràfic, la capacitat emprenedora i la solidesa productiva en una economia més innovadora, diversificada i basada en el coneixement. Pel que fa a la nostra comarca, el Baix Penedès evidencia l'esgotament del seu model de creixement. Doncs manté la 14a posició per tercer any consecutiu. Segons l'informe, aquesta estabilitat reflecteix l'esgotament d'un model basat principalment en el creixement residencial i els serveis de proximitat. La comarca presenta dades econòmiques positives amb un creixement del preu interior brut del 13,7% i una afiliació a la Seguretat Social que supera en un 15,1% els nivells previs a la crisi del 2008. Tot i això, continua registrant la taxa d'atur més alta de Catalunya amb un 12,1%. L'índex de la Federació Empresarial Gran Penedès apunta a una contradicció estructural. El Baix Penedès atreu nova població activa a un ritme superior a la seva capacitat de generació ocupació local, fet que provoca una forta dependència de la mobilitat laboral cap a altres territoris. L'informe destaca també la paradoxa empresarial de la comarca. Ocupa la 8a posició en esperit emprenedor, però la darrera en nombre d'empreses per habitant. Les empreses es creen, però tenen dificultats per consolidar-se. Pel que fa a la innovació, el Baix Penedès assoleix una destacada 10a posició gràcies, sobretot, al pas del Centre Tecnològic Iliada de Santa Oliva, mentre la resta del teixit empresarial manté una baixa intensitat tecnològica. L'estudi conclou que la comarca necessita vincular el creixement residencial amb la creació de sòl productiu, reforçar l'acompanyament empresarial i aprofitar la seva connectivitat logística i digital per captar activitat econòmica d'alt valor afegit.
i la Diputació de Tarragona i Pimec posen en marxa la primera edició del programa de suport empresarial Accelera el creixement. La primera sessió del programa ha tingut lloc aquest passat dimarts al Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina de la Diputació de Reus i ha estat encapçalada pel diputat de Promoció Econòmica i Ocupació, Pere Granados. La Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de Pimec, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, posen en marxa la primera edició del programa Accelera el creixement Tarragona al territori. Es tracta d'un programa de suport a empreses amb alt potencial de creixement que té com a objectiu principal reforçar, mitjançant un pla d'acció personalitzat, a mida, aquelles àrees funcionals de l'empresa que actualment limiten el seu creixement, incidint en aspectes tan importants com són la transformació digital, les millores en la comercialització de productes i serveis, l'estructura financera, la internacionalització i o bé l'organització empresarial. Aquesta iniciativa ajudarà les empreses a innovar i a introduir eines digitals en el seu procediment de treball habitual, aprofundint i intensificant els mecanismes de col·laboració i acompanyament. Però encara tenim més notícies, i és que avui a el divendres 29 de maig, a 6 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, es realitzarà la trobada del Book Club, conduïda per la Júlia Salvador. En aquesta sessió comentarem el llibre Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també un divendres més tens cita a l'Espai Jove per veure una pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves. I tenim crispetes. Recorda, a 6:45 de la tarda, activitat gratuïta per a joves a partir de primer d'ESO. Per a més informació podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 6:45 de la tarda a 9:15 del vespre. Més notícies. També tenim visita guiada a l'Avenc de Sant Antoni. Amb una visita guiada a l'Avenc de Sant Antoni, al qual pots venir a descobrir l'Avenc de Sant Antoni en una visita guiada i única. Recorda, punt de trobada, plaça Tomàs i Valiente, davant del McDonald's, a les 10 del matí. Reserva prèvia obligatòria trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77, o bé escriu a turisme@cunit.cat. Places limitades, no et quedis sense la teva. També el proper dimarts, dia 2 de juny, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix l'Hora del Conte a càrrec de Laia Flórez. En el marc del centenari Marta Mata, la Laia ens explicarà El País de les 100 Paraules, un conte clàssic de la pedagoga i escriptora penedesenca. L'obra destaca pel seu valor educatiu i la promoció de la lectura, una activitat adreçada a infants entre 5 i 8 anys i cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual el mateix Consell Comarcal ha celebrat un Consell d'Alcaldes extraordinari per abordar els avenços i propostes del projecte del Pla Territorial Parcial del Penedès i l'impacte que tindrà al territori. Durant la sessió, el director dels Serveis Territorials de Territori, Habitatge i Transició Ecològica a la Vegueria del Penedès, Miguel Corral, i membres del departament exposen la valoració dels suggeriments rebuts i expliquen els canvis proposats en el document d'aprovació inicial. La jornada també inclou la presentació del Pla de Regadiu. I també ens recorda la subvenció de la Diputació de Tarragona per finançar els programes d'assistència, serveis, mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals en el període 2025-2027. I és que la Diputació de Tarragona, en data 21 d'abril, ha aprovat la concessió de les subvencions corresponents a l'anualitat 2026 de la convocatòria plurianual per al finançar els programes d'assistències i serveis, mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals en el període 2025-2027. En aquest acord, la distribució de recursos per l'exercici 2026 per al Consell Comarcal del Baix Penedès ha estat de 61.309 euros per al programa d'inversions. Dins d'aquest programa es financia la inversió següent: adquisició de programari d'administració remota per al manteniment dels equips en els ajuntaments i els de la xarxa mòbil que presta servei als ajuntaments, amb subvenció de la solució de seguretat perimetral de la xarxa mòbil de dispositius i dels ordenadors que presten servei als ajuntaments de la comarca, i substitució d'equips i dispositius obsolets. Amb aquesta inversió es pretén poder, doncs, dur a terme de manera remota i programada tasques que actualment requereixen de desplaçaments i de moltes hores de dedicació, establint, doncs, una elevada seguretat perimetral dels edificis del Consell Comarcal en els que s'hi ubiquen els departaments que presten serveis directes als ajuntaments de la comarca, incloent-hi també la plataforma de dispositius mòbils que els dona servei.
la substitució d'alguns portàtils d'aquesta plataforma de dispositius que presta servei als ajuntaments, amb el suport també de la Diputació de Tarragona, dipta.cat.

0: Consell de Diputació de Tarragona també doncs, ha aprovat la concessió de les subvencions de corresponents a l'anualitat 2026 de la convocatòria plurianual per a finançar els programes d'assistència i serveis, mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals en el període 2025-2027. En aquest acord, la distribució de recursos per a l'exercici doncs, al Consell Comarcal ha estat de 52.200 euros per al curs 2024-2025 i 52.200 euros per al curs 2025-2026 dins del programa de mobilitat. Dins d'aquest programa es financia una part del transport escolar de caràcter no obligatori d'acord amb l'actual marc de col·laboració que regula la participació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i els Consells Comarcals en el finançament d'aquest servei. Cada curs escolar, el Consell Comarcal del Baix Penedès presta el servei de transport escolar no obligatori amb la finalitat de garantir l'accés al centre educatiu dels alumnes d'educació infantil i primària que resideixen a una distància superior a 3 quilòmetres del centre escolar del seu municipi. I també el Consell Comarcal del Baix Penedès ha obert una convocatòria per la creació d'una borsa de treball de treballadors i treballadores socials, grup A2. L'objectiu és cobrir substitucions, vacants temporals i necessitats urgents que puguin sorgir als serveis del Consell Comarcal. Pel que fa al sistema de selecció, tenim concurs oposició amb entitat convocant al Consell Comarcal del Baix Penedès amb termini de presentació de sol·licituds fins al 19 de juny. Una oportunitat per formar part dels serveis públics de la comarca i contribuir a l'atenció i suport social a la ciutadania. I des del Consell Comarcal del Baix Penedès també posen en marxa el programa Consolida't, un servei gratuït d'assessorament i formació pensat per ajudar-te a potenciar la teva activitat professional. Si ets autònom, t'ajudem a reforçar el teu negoci, millorar la gestió i l'estratègia, detectar noves oportunitats, fer créixer el teu projecte, assessorament personalitzat, formació pràctica, acció totalment gratuïta, amb places limitades. Recorda, ocupació@baixpenedès.cat o bé trucant al 977 157 167. 977-157-167. No deixis passar aquesta oportunitat per impulsar el teu negoci. I no tenim temps per més. Recordem més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu que us ofereix la redacció del Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Qui us ha parlat, Jaume Sens, us convida a que no canvieu de dial, doncs tot seguit us oferim la previsió meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant amb el temps.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
0: La previsió meteorològica facilitada per al nostre company Josep Miró, pel que fa al dia d'avui, serà de temps estiuent, amb sol i cel clar, tot el dia amb temperatura alta de finals de juny. Avui dijous, dia de rigorós estiu amb sol i cel clar tot el dia. La temperatura pujarà força i serà de ple estiu, movent-se entre els 17 i 18 graus de mínima i de 28 a 29 de màxima i humitat moderada. Vent feble amb una mica de mestral a l'inici i final del dia i de garbí al centre de la jornada. A la mar hi haurà una mica de marejol més destacable a la tarda. Resumint, durant tot el dia sol, temperatura màxima 29 graus, mínima 19, amb una humitat màxima del 80% i una mínima del 60%, amb un vent que bufarà de velocitat màxima a 25 km hora, direcció sud-oest, on a la mar hi haurà marejol durant tot el dia. I pel que fa referència, demà divendres, dia 29 de maig, de temps esplèndid i calorós de ple estiu amb sol i cel clar o amb algun núvol prim al final del dia. La temperatura pujarà de nit amb la primera nit tropical de l'any i es mantindrà de dia situant-se entre els 20 i 21 graus de mínima i prop dels 29 de màxima i amb xafogó. Ben feble amb terral a la primera hora i marinades de xaloc a la resta del dia amb mar, amb marejol i arrissada de nit. I pels propers dies començarem el cap de setmana amb temps variable, amb alternança de sol i núvols la major part del dia, on la temperatura es mantindria de nit situant-se i reculant doncs una mica de dia, estant entre els 20 o 21 de mínima i els 28 de màxima i humitat moderada. Vent feble amb domini del xaloc la major part del dia, amb mar amb una mica de marejol tot el dia, acabant el cap de setmana diumenge amb pocs canvis, amb alternança de sol i núvols i algunes nuvolades de tarda, però sense pluja. La temperatura baixa de nit i es mantindria de dia entre els 19 o 20 de mínima i de 28 a 29 de màxima i humitat força alta. Vent feble amb domini del migjorn i garbí, amb mar arrissada al matí amb marejol de tarda.

de la música house. Això és Jordi Casas House. Òbviament, sóc en Jordi Casas, d'aquí ve el nom Jordi Casas House. I res, com és habitual, tenim un munt de temes per escoltar amb aquest parell de pàmpols que tenim. Molt bé, estigueu fent el que estigueu fent ara mateix. Una salutació a aquells i aquelles que ara mateix esteu escoltant el programa en línia o des d'una altaveu intel·ligent o bé des del podcast a iVoox, Spotify i també a Apple Podcast. També els que ens escolteu i les que ens escolteu a través de la FM a llocs com el Ripollès, per exemple, el Empordà, per exemple, a la Selva de Girona, a Girona capital i al

en sentir. I ara, molta atenció a això, és Louis Vega, Willie Sue, amb una bonica cançó que es diu Feeling Good Tonight, amb la col·laboració de Funky Cadets. Feeling Good Tonight, Louis Vega. Esteu escoltant per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, el Jordi Casas House.

0: I m'ha entrat al cos. El meu maluc ja no em respon a mi. És com si tingués vida pròpia.
1: Filla, això no és un pecat normal. És una possessió rítmica. El reggaetó entra per les orelles i pren control del maluc. La teva penitència serà clara. Escoltaràs el podcast Jordi Casas House 100 vegades, sense pausa. I que la força del house t'acompanyi, filla meva.
2: Jordi Casas House. Potrum, potrum.

0: Molt bé, senyor Jordi Casas, Caos i Hit Parade. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu amb off, així, o fent un jingle. Jordi Casas House.
1: Jordi Casas House.

Blazer. Un tema que dura 8 minuts i escaig. Òbviament, la tallaré quan em surti dels Weevils. La cançó, eh?

Bum, bum, bum, tot el sant dia, eh? No podeu posar una cançó normal amb melodia, amb instruments. Això no és música. Això és una rentadora espatllada fent hores extres. La mare que us va aparracar.

la paraula, perquè tinc una amiga que és turca, que li va agradar molt el baile, i em va enviar un missatge, però és que viu a Suècia, eh? Enginyera naval, però una turca, allò, turca, guapa, guapa. Estàvem sentint una cançó que li hagués agradat molt al Rafa Sallent, DJ Morris, perquè a ell li agradava molt The Artists, Belo Horizonte, ara mateix.

estàvem escoltant un tema dels anys 90 directament des de Defector Records, Spiller and Sophie Alex Baxter, el grup Jet, un remix d'aquest any donant pas ara mateix a algú bestial que ens acaben de passar Who des de Who Plays, darrera producció de Wiza, Just Geo, Back in the Day.

nou remix d'un tema que vaig tenir l'oportunitat de punxar com a novetat als anys 90. I ara una mica de Revival House Project mentre esteu bevent aigua mineral, conduint, treballant, a casa, a qualsevol lloc, escoltant el Jordi Casas House. Això es diu

Future amb una cançó que es diu Hype, i per marxar ara mateix una mica de What's Up Charlie Show amb Party People. Doncs res, salutacions de Jordi Casas. Us espero a la propera edició de Jordi Casas House, promos exclusives i novetats del House.

0: les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio. Let's make a ride to the sun in the city. Complejant. Complejant, amb Caral Pedemonte.
1: El grup Trèvol treu el disc Folk d'Extra Radi i inclou un tema amb copla. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un programa Coplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a copla. El grup Trèvol treu el seu primer disc Folk d'Extra Radi amb lletres suggerents a la classe, al gènere i a la cultura popular i amb la participació d'una copla feta d'amics d'universitat. Parlem amb elles. Aquest és el programa 489 i tenim més titulars. L'editorial independent de Llagostera, Cap de Brot, ha edita el llibre Moments viscuts sobre la vida i miracles d'Enric Morera. Repassem amb el seu editor els moments sardanistes més destacats de l'autor modernista. I què has de saber sobre l'Aplec de Calella? És la setmana que ve i ja te'l pots apuntar a l'agenda. La Copla de Cambra de Catalunya publica l'antologia definitiva de Josep Serra amb una revisió biogràfica de Concepció Ramió. I Blanes celebra aquesta setmana el seu primer Aplec de la Sardana. Urtí estrena l'Aplec de Sant Feliu de Guíxols, un aplec on el tiplaire Adrià Sánchez també hi ha estrenat la seva primera sardana. Escoltem aquestes sardanes. I Flàvia Boleda anuncia que ja prepara Bolo 02 després de l'èxit del treball Bolo 01, en què utilitzava Somni de Puigferrer per crear un imaginari artístic més enllà de la música. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per l'Extra Radi, i així us ho expliquem.
2: Llaurador de terra ferma.
1: Així sona el nou disc de Trèvol Folk d'Extra Radi.
2: Llaurador de terra ferma. No és valor el teu treball.
1: El grup de folk pareix aquest disc que neix a la perifèria, allà on la gran ciutat, diuen, es desfà en descampats, polígons i carrers a mig asfaltar. Allà on conviuen cultures, llengües, tradicions i històries diverses. Allà on cada antena parabòlica connecta amb un tros de molt llunyà i alhora proper. Així descriuen el disc tota una declaració d'intencions, i és que el treball reivindica la perifèria com a espai de creació, de barreja, de mestissatge i de tradicions i de resistència cultural. Cançons que beuen de la música tradicional dels Països Catalans, d'influències modernes i de les cultures que conviuen als barris d'Extra Radi. Entre els temes, Trèvol ha tret un valjota, que és el valjota de la perifèria, o també un pas doble, el dels turistes. Un tema que té videoclip i que el podeu veure a les seves xarxes socials. També en banda han tret Almíbar o Marcel i Guerra, o també amb l'acordió diatònic, un tema que es diu L'Opardal, o també amb Copla i Dolçaines, Granaïna de Montaverner, que és aquesta que escoltem ara. I han incorporat, com dèiem, un tema amb una copla formada, de fet, per amics de la Universitat de l'ESMUC. Es diu Granaïna de Montaverner, ho dèiem ara, i és aquest que escoltem. El productor musical ha estat Pau Vidal, i a les dolçaines hi ha Sergi Gisbert, el flabiol Magí Castro, els tibles Quim Vinyes i Bernat Carrera, a la tenora Quirze Ege i Pere Bages, també a les trompetes Joan Salvador, als fiscorns Ignasi Bofill i al contrabaix Bruna Bretxa. L'arranjament del tema l'ha fet, de fet, el tenorista Sant Polen Quirze Ege, i l'assistent de producció ha estat la flabiolaire Carla Mallarac. Leoni Martet és integrant del grup Trèvol, i aquí el programa la coneixem perquè és flabiolaire de copla, de fet, de la Copla Mil·lenària, i va guanyar la beca Josep Maria Bernat. L'escoltem en declaracions al Coplejant, com explica aquest concepte d'Extra Radi, que va més enllà de la ciutat.
3: Doncs aquest disc es diu Folk d'Extra Radi, que és el folk de la perifèria, perquè la Laia, el Martí i el Bernat veuen de la perifèria de Barcelona, i jo vinc de, bueno, de la Catalunya del Nord. I aquest projecte és reivindicar una mica la perifèria com un espai de creació, un espai de creació, de barreja, de cultura, de resistència cultural i tot això. Llavors hi ha cançons dels Països Catalans, però sempre amb la influència d'aquestes cultures que podem trobar als nostres barris. Que de fet, la portada del disc és una foto amb una antena parabòlica, que és com el símbol, no, de tota aquesta connexió que es pot fer entre totes les cultures que trobem als nostres barris. Pel tema de la Granaïna, és un tema valencià que vam estudiar a l'ESMUC amb l'Arturo Gaya, que és un dels nostres referents de la música tradicional, i de posar-hi una cobla va ser idea del nostre productor, Pau Vidal, i llavors vam posar instruments de cobla però també dolçaines. I llavors vam demanar al Quirze Ejea, que és músic compositor del món de la cobla i molt amic nostre, de fer-nos un arranjament per cobla i dolçaines. I tots els músics que han tocat són amics nostres també de l'ESMUC, del departament de cobla. I llavors, clar, ens feia moltíssima il·lusió poder compartir aquest moment amb ells, a part del fet que jo vinc del món de la cobla i que em fa molta il·lusió que hi hagi una cobla al nostre disc. Pues ens fa també moltíssima il·lusió poder compartir aquest moment amb tots els nostres amics que sempre han estat aquí des de l'inici de Trèvol fins aquí, que estan aquí sempre per ajudar-nos, i això, doncs ens fa molta il·lusió poder fer això amb ells.
1: I tant que sigui, Leoni, moltes gràcies per les teves paraules aquí al Coplejant. De fet, l'arranjador del tema, Quirze Ejea, va publicar ja fa uns dies a les seves xarxes socials aquest nou tema en el qual ha estat l'arranjador, i explicava que ha tingut la sort, diu, de poder fer l'arranjament d'aquest tema, i ens recomana que escoltem aquest disc perquè són els millors, diu textualment. Doncs nosaltres anem a escoltar aquest, un dels temes d'aquest nou disc de Trèvol, que es titula Folk d'Extra Radi. Anem-lo a escoltar aquí, al Coplejant. Això és Granaïna de Montaverner.
0: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Acabem d'escoltar Granaïna de Montaverner, un tema del nou disc de Trèvol. Disc es titula Folk d'Extra Radi.
1: Connexions al territori.
0: I anem pel territori perquè aquest cap de setmana l'agrupació sardanista Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols han celebrat la 39a edició del seu aplec amb actes divendres, dissabte i diumenge i amb un acte central, com dèiem, diumenge, a l'Espai Sardana amb les Cobles, la principal de la Bisbal, la Sant Jordi i la ciutat de Girona. En aquest acte central s'hi van estrenar sardanes d'Enric Urtion i Olmes Déu i Adrià Sánchez, que escoltarem després, d'aquí una estona, però és que aquesta 39a edició també ens ha deixat imatges que trobareu a les nostres xarxes socials. Una ballada amb la Bisbal Jove, dissabte a la nit al Passeig de Mar de Sant Feliu de Guíxols, o divendres al vespre amb un concert de cobla, amb la cobla, la principal de la Bisbal, dirigida per Francesc Assú. Sant Feliu de Guíxols encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I Badalona Sardanista va celebrar dissabte a la tarda i a la nit el seu 82è aplec de la sardana a la plaça de la Rosa dels Vents amb les cobles, la principal de Llobregat, la Marinada i la ciutat de Girona en aquest ordre. Aquest dilluns de segona Pasqua ha estat festa en alguns llocs de Catalunya, no a tots, i l'agrupació sardanista de Tona va celebrar la 82a edició de l'Aplec de la Rosa de Lourdes i el Castell al Pla del Castell de Tona amb les cobles Ciutat de Girona i Sant Jordi. Al matí, la mateixa Sant Jordi va interpretar ballets. I per acabar, doncs acabem a Riudellots de la Selva perquè la seva agrupació sardanista dissabte al vespre va celebrar una ballada de sardanes amb la principal de Banyoles que havien posposat de Sant Esteve. Tot això a les nostres xarxes socials en imatges.

0: triplejant.cat.
1: I ens endinsem al món dels llibres.
0: Notícies.
1: I és que l'editorial independent de Llagostera, Cap de Brot, edita el llibre Moments viscuts sobre la vida i miracles d'Enric Morera. Repassem amb el seu editor els moments sardanistes més destacats de l'autor modernista, perquè per entendre plenament la figura d'Enric Morera, que naixia a Barcelona el 1865 i moria el 1942, i la seva aportació a la sardana és especialment recomanable endinsar-se, ens diu, en la seva autobiografia. I per això aquest llibre Moments viscuts. Aquest llibre no és només un recull de records personals, sinó una finestra directa al seu pensament, a la seva manera d'entendre la música i, sobretot, al seu compromís amb la cultura catalana. Enric Morera va redefinir el gènere de la sardana, ens diu. Va saber convertir una dansa popular en una forma d'art amb profunditat i projecció i, alhora, en un símbol viu d'identitat col·lectiva. Sense la seva aportació, la sardana difícilment hauria assolit el nivell artístic i el significat cultural que té avui dia. Morera és el compositor de sardanes tan populars com la Santa Espina, aquí al programa ho sabem bé, o també les Fulles Seques o l'Empordà. Encara avui les seves sardanes són interpretades arreu del territori i continuen emocionant tant balladors com oients. De fet, la Santa Espina és el vist per excel·lència a tot el país. Moments viscuts és l'autobiografia d'Enric Morera i alhora és un document de denúncia contra tots aquells que remaven les cireres del món cultural català i que tenien una manera d'entendre el país i la música que enervaven el nostre protagonista, que era ambiciós i de sang força calenta. El text ens mostra dos moments vitals del compositor. Primer, les aventures de joventut amb ganivet i pistola a l'Argentina, i després les trifulgues per fer-se un lloc en un panorama català endogàmic i reticent als canvis. Això sembla que no ha canviat encara. 90 anys després de la seva publicació, ara Moments viscuts torna a les llibreries amb un pròleg del compositor Joan Magraner, que també el coneixem aquí al programa perquè ha escrit algunes obres per a cobla, i un epíleg del poeta Enric Casasses. Tota una declaració d'intencions. Josep Maria Codina és l'editor de Cap de Brut Edicions en declaracions al Cuplejant.
2: Hola a tothom. Bé, com bé sabeu, parlar d'Enric Morera és parlar d'un dels pilars fonamentals de la música catalana moderna i especialment de la sardana com a expressió artística i identitària. La seva figura transcendeix el simple fet compositiu. Morera va contribuir decisivament a elevar la sardana des d'un ball popular fins a una forma musical amb ambició artística, emocional i fins i tot simbòlica. A Moments viscuts, l'autobiografia del compositor, que ara podeu trobar a les llibreries, editada per Cap de Brot, Morera defensa amb força que la música ha de veure de l'arrel popular, però amb profunditat i autenticitat. Aquesta idea és fonamental per entendre el seu enfocament de la sardana. Ah, llegir Moments viscuts és una manera meravellosa d'endinsar-se en la vida i el pensament del compositor de sardanes tan populars com la Santa Espina, les Fulles Seques o l'Empordà. Esperem que us agradi molt.
1: El llegirem i segur que és així. El llibre ja és a les llibreries, com deia Josep Maria Codina, i si el voleu comprar de la mà dels seus editors, l'editorial en vendrà en una parada a l'Aplec de Calella el proper 7 de juny durant tot el dia. Nosaltres tanquem aquesta secció de les notícies escoltant Baixant de la Font del Gat, d'Enric Morera, una sardana de 1926. Per tant, aquest any és una sardana ja centenària.

0: www.poblejant.cat.
1: I d'una sardana centenària passem a les estrenes.
0: Poblejant, les estrenes.
1: Aquest cap de setmana, ho dèiem abans, l'agrupació Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols han celebrat la 39a edició del seu aplec de la sardana i diumenge van estrenar tres sardanes d'Enric Ortí, Adrià Sánchez i Aniol Masdeu. Les podem escoltar ara. I començarem per Enric Ortí, que estrenava amb la seva cobla, la Sant Jordi, una sardana titulada Ànimes Bessones, dedicada a la sardanista Roser Puig, tió de la Garriga. L'escoltem en la gravació de l'estrena.

Thank you.

Això era la darrera estrena d'Enric Ortí. I no va ser l'únic que va estrenar aquest cap de setmana, perquè Adrià Sánchez, tiblaire de la cobla, la principal de la Bisbal, va estrenar ni més ni menys que la seva primera sardana, titulada Eterna Estrella i dedicada a la seva mare, que moria fa uns anys. Aquesta sardana emotiva pel compositor es va estrenar, com dèiem, diumenge a l'aplec de Sant Feliu de Guíxols, i nosaltres podem escoltar la gravació de l'estrena que interpreta també el mateix compositor, el tiple Adrià Sánchez. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal.

Això era Eterna Estrella, d'Adrià Sánchez. I el que també va estrenar en aquest aplec de Sant Feliu de Guíxols a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona va ser el trompetista Aniol Masdéu, que va estrenar en càrrec de dos sardanistes, Gerard Carrion i Ernest Miquel, una sardana dedicada a un altre sardanista de Girona, és en Xavier Casantermes. Per això la sardana es titula Xavier, company i amic, i l'escoltem aquí al Coblejant en la gravació de l'estrena de la Cobla Ciutat de Girona, i tanquem així les estrenes d'aquesta setmana.

0: doblejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Notícies.
1: I tornem a obrir les notícies perquè Blanes celebrarà aquest cap de setmana el seu primer aplec de la sardana. Aquest dissabte 30 de maig a les 10 i a les 6 de la tarda, l'Associació de Pensionistes i Jubilats de Blanes, atenció, celebra el seu primer aplec de la sardana. Ho farà al passeig de Pau Casals de Blanes amb dues coples, la copla local, la copla i banda del Col·legi Santa Maria de Blanes, i també la principal de Banyoles. Per tant, celebren aquest primer aplec en dissabte, en aquesta ocasió, matí i tarda. N'estarem pendents aquí al Coplejant i mentre l'esperem, escoltem Blanes, de Jordi Molina, que és torroellenc d'adopció, però de naixement. Va néixer a Blanes. És una sardana del 2007.

0: Això era Blanes, de Jordi Molina.
1: Cuplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
0: I anem amb l'agenda.
1: L'agenda.
0: Que aquesta setmana és fàcil. Només un acte. L'Aplec de Calella. Sabeu que no som objectives en aquest cas. Amb aquest acte només en destacarem aquest perquè és que centrarem tots els esforços en ser a l'Aplec de Calella aquests propers 3, 4, 5, 6 i 7 de juny. I és que l'agrupació sardanista de Calella arriba a la 98a edició de l'Aplec de Calella, que començarà, atenció, dimecres 3 de juny amb una conferència que actuarà com a pòrtic d'aquest aplec a partir de 2 de 7 de la tarda a la Sala Mozart de Calella.

a càrrec de la perfecta Anna Costal. Com miren les sardanes que ballaven els nostres avantpassats? Així es titula aquesta conferència que obrirà la Plec Pairal de Catalunya. I dijous 4 de juny a les 9 del vespre seguirà la Plec de Calella amb un concert participatiu al Cafè de la Sala Mozart titulat L'Hostal de la Plec a cantar. I és que músics i públic tots es converteixen en els artistes d'aquest concert on es cantaran les cançons tradicionals de tota la vida i les sardanes també que s'han cantat sempre a casa. Amb l'acordionista Carles Bel de les glosadores Berta Llós i Esther Santos, el tenorista Jordi Molina i un reguitzell de músics de Coble Més. Divendres 5 de juny a les 8 del vespre començarà la cercavila de la Plec Pairal amb recorregut des de la plaça Catalunya passant pel carrer Església i arribant a la plaça de l'Ajuntament de Calella amb la participació de la Copla Bisbal Jove, els capgrossos músics de Copla de Cassà de la Selva, la Colla Gegantera de Calella i els Udols de Foc. Divendres 5 de juny seguirà a 2 de 10 de la nit amb el pregó de la Plec Pairal i una doble audició de sardanes a la plaça de l'Ajuntament. El pregó anirà a càrrec de la calellenca i gestora cultural Ruth Martínez, Ribot, i les coples seran la principal de Llobregat i la Bisbal Jove. Dissabte 6 de juny a 7:15 de la tarda, concert de coble al passeig de Manuel Puigverd a Calella amb la copla Sant Jordi dirigida per Miquel Massana i la participació de la coral calellenca La Etare. I dissabte a la nit, a les 10 de la nit, el passeig acollirà una doble audició amb les coples la principal de la Bisbal i la principal de Llobregat. I diumenge 7 de juny, diada central de la Plec Pairal de Catalunya, edició 98, al Pati de l'Os a les 10 i a les 4, amb una plec, amb les coples Marina de Montgrins, la principal de la Bisbal i la principal de Llobregat, tot el dia. Estrena de la sardana de l'edició de Xavier Molina es titula Sona Pairal i també concurs de colles improvisades. Tot plegat val molt la pena, ho recomanem anar-hi, nosaltres hi serem, i per esperar-lo, escoltem la sardana que van estrenar a la plec de l'any passat, Encanteri, de Xavier Ventosa. L'escoltem a càrrec de la principal del Llobregat.

0: Això era Encanteri, de Xavi Ventosa.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català.
0: I així sona el nou disc de la Copla de Cambra. La Copla de Cambra de Catalunya ha editat l'antologia de Josep Serra i Bonal. És el volum 6 extra i l'enregistrament es va fer a l'abril de l'any passat, dirigida la Copla per Bernat Castillejo. El disc És necessari, diu Concepció Ramió, que ha escrit el text del llibret, perquè Josep Serra segueix sent, diu, aquell autor inolvidable, permeable i encara molt desconegut, i afegeix potser massa. El disc l'edita Músics per la Copla, que amb aquest volum tanca el recull més exhaustiu de les sardanes del de Peralada, amb títols tan genials com No te'n vagis, amor meu, T'estimo, o Jorn alegre, o A cau d'orella. L'antologia també recull sardanes com El despertar d'un somni, que l'autor escrivia l'any 1900, o La pubilla empordanesa, a més de La reina de les flors, o Idil·li, que és la que escoltem. El disc el podeu demanar a Músics per la Copla i és molt interessant perquè el llibret Ramió i recull la biografia acurada de l'autor. Us el recomanem i escoltem ara sencera aquesta Idil·li de Josep Serra.
1: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.

0: a Lleida i a l'Hospitalet.
1: Cuplejant.cat.
2: I tenim més notícies destacades. Anna Abad i Lluís Alcalà són els altres dos finalistes de la categoria Audiència dels Premis Preludi, que se sumen a Jordi Molina, amb Galanesa i Sardanistes Muntanyencs, respectivament. Dissabte 30 de maig se celebra la gala final de la Garriga, per tant, depèn de quan ens estiguis escoltant, ja s'haurà celebrat. La setmana que ve repassem les sardanes guanyadores. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I una notícia que ens fa il·lusió. Flavia Boled anuncia que ja prepara Bolo 02 després de l'èxit del treball Bolo 01, en què, recordem, utilitzava Somni de Puigferrer per crear un imaginari artístic més enllà de la música. De fet, ho suggereix. El de Verdú, a les seves xarxes socials, ha penjat dues històries, en les quals en la primera es veu com es reuneix amb els antics integrants del projecte Bolo 01, entre els quals hi ha també el tenorista de la Principal del Llobregat i de Puigverd de Gramunt, Jordi Guixer, i explica que amb aquests tres és impossible, doncs, no fer, diguéssim, projectes, no? I afegeix, doncs, una sardana, que és l'Aplec de Tardor de Conrad Saló, com que sembla que intueixi que aquesta pot ser la sardana que utilitzaran per, diguéssim, desgranar en aquest Bolo 02. Tots són hipòtesis, però són plausibles, perquè després afegeix una altra història on diu que Bolo 01 té la pretensió, atenció, de Bolo 02, Bolo 03, Bolo 04, Bolo 05, per tant, deixa clara aquesta intenció de continuar fent aquest projecte que va iniciar amb Somni de Puigferrer i que sembla, no ho tenim confirmat encara, que el següent projecte sigui amb la Plec de Tardor de Conrad Saló, que és un altre hit sardanista. Per tant, des d'aquí ho celebrem i ho esperem.
1: Cublejant.
3: Cublejant.
4: Cublejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: Tanquem edició amb Bolo 01, òbviament, de Flavia Boled, amb aquesta Somni de Puigferrer. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a YouTube i també a WhatsApp. I també ens podeu escoltar a cublejant.cat a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@cublejant.cat. Res més. Això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coplegeu força.

Hola, amics i amigues. Com esteu? Espero que bé. Soc Ivan Uriac i ara mateix, sí, ara mateix comença el Spice Energy, un programa carregat de molta energia en aquest espai on podreu sentir cançons i remixos com a mai, com a cap lloc. Espero que sigui del vostre grado, que passeu bé, ja sabeu que a través de la FM estem connectats i també que sapigueu que això queda gravat per la prosperitat. Sí, a Ràdio La Carta busques Spice Energy i te'l descarregues. Pues res, comencem. I com? Amb un tema molt clàssic, per la mateixa vegada molt modern. Japanese Boy, de Joaquin Parker. Això és Spice.

Per cert, no havia dit que es diu Aneka, eh? Aquesta bé no m'agrada mai, a més la meva, que és més autèntica. Anem amb Desideles, aquella senyora que va treure el Guayas Guayas, també va treure aquest John. És una versió de John Parker, un remix, m'encanta, inclús més que l'original.

Anem amb aquesta I Will Love Again, una cançó molt bonica per DJ Nano i Vanessa Kane, que han fet aquesta preciositat de cançó, Gravitat, que em posa la pell de gallina. Recordant aquí la bona música, l'Spice Energy.

I Love Again. Bueno, la traducción sería turnástima o turnaréstima. Por saber, y tant que sí. Teniu que estimar-vos tots, tots i totes. Els tenim que estimar molt, molt, molt, molt, molt. I sobretot estimar Espais Energy, que és el teu programa. Anem amb una de les clàssiques que està entrant ara mateix, aquesta mescla estranya. Donna Summer i The Shockwave Heart of Money. Això sí, estar de mitjana perquè tingui més canya, més valor a l'actualitat. Això és música, això és l'Space Energy.

versions impressionants que podeu escoltar tantes vegades vulgueu. Ja ho sabeu que aquí deixem gravat el podcast a través de Ràdio La Carta, busques espais, energy i te'l descarregues aquí a través de la FM. Per cert, si t'agrada aquesta cançó i aquesta música que poso, busca'm a través del Facebook i de l'Instagram i sabràs per on paro, perquè faig sessions de remixos com el que estàs escoltant, vull dir, únic i per tu. Hala! Hybrid One Fire i aquest September versió remix del Disco House, que està molt, molt bé, no? Molt requete bé aquí a l'Spice Energy.

Transcenter, no? Una cançó molt bona feta per EBTG, que és, bueno, i se llama Sampager G. Missing, aquí, a l'espai.

Sona molt bé, sona molt bé. Els 90 actualitzats, evidentment. Anem amb un grup que es diu Enigma. Va, o sigui, al principi dels 90. La segona cançó que va ser Retorn a la Innocence.

pam, pam, pam. Molt bona, molt bona, sí senyor. A vegades actualitzen les cançons i ho fan així de bé, i sonen així de bé, que té un ganes de bailar. Com aquest cas d'Eurythmics amb Sweet Dream, de la versió de Hordex, un remix molt ben fet.

Dream. Tens que tindre son. Un son, no? Oh, bueno, seria Dulces Sueños, eh? Dulces, dolços sons. Ho dic bé? Estic espès ara mateix, eh? En fi, anem amb Falco, Vianan Collins, una cançó que va estar molt bé. Aquest senyor va tindre l'accident de cotxe, es va deixar, quan la millor... Anava, aquest alemany anava en la música, com aquella Amadeus. Que bona cançó. Anem a escoltar-la.

Diana Collins, que maca aquesta cançó. Quins records, quants anys? Anem amb Fancy You. La flama de l'amor. Flames of Love. En versió remix, compte que sé, sí senyor.

Quina energia, la veritat, que té aquest senyor. Fancy que segueix actuant a la seva cançó de sempre. Això és una herència que té ell mateix. Sí, senyor. Això és Fantasy Girl, a l'època pop-romàntic, passant number one. I ara l'han remesclat, l'han actualitzat i la veritat és que la podem sentir ballar com si fos nova, aunque no és així. Fantasy Girl, Spice Energy.

i això cantat d'aquesta manera es diu Fèlix. Al principi dels 90 va ser tot un bombazo que ara repetim i l'escoltem en versió Jackson Park en remix, que per cert, boníssim.

Bueno, si acabes de connectar, estàs escoltant a Despais Energy. Soc Ivan Uriaki, faig, o DJ Ivan Ur, faig aquesta selecció musical perquè disfrutis de Despais Energy. Ara ens anem amb Fragma i toques Miracle. Factoria Free a Harbin. Temazo.

Bueno, s'anem més cap al 2000, però dic el 2000 actual. Per què? Perquè l'amor tuyo de Gigi Agostino, que va sortir al 2000, va ser la bomba, i ara, molt actualitzat, també està molt, molt, molt, molt bé. Estàs acostant a l'espai Energy.

0: Tour, una versió en remix. Quina cançó, eh? Se'n recordeu aquesta francesa en l'acordeon? Doncs ara tornem. Toma, ja. No t'agradava, no? Pues té, no volies una tassa? Dos tasses. Ingrid, aquí, al Disco Energy.
1: En directe en sessió DJ Ivan Uriach.

Això és Leanne Rose i Say You Never, una cançó dels 80 molt emblemàtica que l'han remesclat i sona així, aquí, a l'Espai Energy.

pugem una mica el to, però no els anys. Seguim amb els 80. Quan sonava el Never Never, l'Imai va treure aquest Never Story i l'han fet tan canyer que sembla maquineu total, eh? Anem a escoltar-lo perquè val la pena, la veritat que sí.

Mare meva, quina canya, eh? Quina velocitat que té aquest remix, aquesta cançó. Bé, s'acaba de connectar, estàs aquí escoltant en Espai Synergy. Soc Ivan Moyaki, el teu DJ, tu personeta. Ja ha passat una hora i quart, com passa el temps, veritat que sí. Quan la música és bona i sona, pues és lo que hay. Anem amb el Mr. Bucker, fet pel Monroy Carnales. Els Boniem en versió actualitzada.

Eve sona això de Madonna i aquest Frozen, d'aquesta manera remesclada pel Tristan Gainer, que ha fet aquest remix, que la veritat és que l'ha donat molta vida aquesta cançó, que és molt melòdica i molt tranqui, i ell l'ha donat força. La veritat que l'ha acertada. Bueno, si acabes d'arribar, hola, hola, com esteu? Això és l'Espai Energy, amb tota l'energia de l'espai, fent el programa perquè t'ho passis bé aquí a través de la FM. Doncs ja saps, dues horetes amb tu. Ja portem una hora i 24 minuts. I encara queda, encara queda. Tant que sí. Ara ve Max, aquest Getaway, Jason Parker, a fer aquest remix tan xulo i tan bailongo.

Mary Cyrus tiene hasta seu Flower, el seu remix. Aquí tothom té el seu remix. Lady, una versió de Mojo, reversionada, que t'agradarà, t'encantarà. Es queda mitja horeta, algo menys, però encara continuem amb molts temes aquí a través de l'Space Energy, un programa dedicat per tu.

0: Aquest és un tema molt curiós. És un tema de Ren, Losing Me Relation. És un tema que tothom coneix, però aquesta versió de la mescla, la veritat, sempre la poso perquè a tothom li agrada, sempre me la demaneu, i quan estic punxant a festes o a sessions a discoteques, sempre cau. És que té que caure. I per què? Si no l'has sentit, escolta-la bé, que segur que t'agrada. Rem, aquí, a l'Espai Energy.
1: En directe en sessió DJ Ivan Uriac.

Que bé sona aquest tren, eh? Jo els he comentat que us agradaria. Us han recordat els Vigis, però se'n van separar Ruby and Jeep, va cantar aquest Juliet i va tenir molt èxit, i ara torna aquí amb versió remix fet per Dominatrix. Aquest remix tan guapo.

Això és Rui da Silva i aquest Touch Me, Factoria Mayan, Overnissing, és un dels grans artistes i productors que sempre es fan ballar i ara ballarem i tant que sí, recordant aquests temes del 2000 que tants ens feien al principi i remesclats, la veritat és que són la bomba. Això és música!

0: Bueno, família, per sort té un principi, també un final, però no un hasta mai, sinó hasta aviat. Ja sabeu que aquí fem programa de dues hores i que tot té un principi i que hem d'acabar perquè hi ha més programes. Aquí a través de la FM ja ho sabeu que esteu aquí sempre convidats a participar amb nosaltres. Sabeu que Radio La Carta queda aquí gravat perquè el puguis descarregar tantes vegades vulguis aquest programa o qualsevol altre del nostre format. Una forta abraçada. Soc Ivan Ullac. Ens veiem molt aviat. Us deixo amb Sash Ecuador, fet per Alison Turner Remix. Adeu-siau.
1: Adeu.
2: En directe en sessió

0: Maria Lara. Pendents d'una nova reunió que tot just començarà ara entre sindicats i Departament d'Educació, una reunió marcada per la tancada del departament que han protagonitzat aquesta nit alguns dels representants. Un dels esculls de les negociacions continua sent el salari que els sindicats reclamen que sigui un complement únic pels docents. Connectem ara amb la nostra companya, l'Esther Minguei, des d'aquí, des del departament. Quina és la situació? Bon dia.
1: Bon dia, doncs la reunió ha de començar en breu aquí al Departament d'Educació on els representants sindicals han passat la nit i esperen poder negociar la proposta a la que la conselleria considera definitiva. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa aquesta proposta plantejada perquè respon a les demandes sindicals, com l'augment retributiu de prop de 400 euros i també un augment de plantilla. Jiménez demana responsabilitat als sindicats per arribar a un acord. Ho ha explicat en declaracions a la xarxa.
2: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament i de la mateixa manera que nosaltres responsablement estem intentant posar tots aquells elements que puguin ajudar a trobar una solució, jo crec que també hem d'apel·lar a la responsabilitat dels sindicats.
1: Els representants sindicals acaben d'entrar cap a dins de la sala on faran les negociacions amb voluntat precisament de negociar i adverteixen que no es mouran del departament fins que puguin parlar de salaris, currículum, ràtios o recursos per la inclusiva. I fan una crida a sortir al carrer. Ara hi ha una desena de docents que els donen suport en aquesta reunió.
0: Gràcies, Esther. Estarem pendents.
1: Bon dia.
0: I avui és precisament una nova jornada de vaga al Penedès i al Baix Llobregat. Anem a saber com estan en aquesta jornada, concretament a la plaça de Santa Maria de Montserrat. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Andrea Martínez. Andrea, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Bon dia. A hores d'ara, grups de docents pugen a peu fins a la plaça Gran de Montserrat per confluir les tres columnes convocants a dalt de tot de la muntanya. I és que a les 9 del matí sortien de tres ubicacions diferents, una des de l'estació de ferrocarrils a Monistrol, una altra des de Collbató i una tercera des de la plaça de Santa Cecília. Altres marxants que han pujat amb cremallera o amb cotxe diuen que ja hi són a dalt, mentre que la resta continua fent peu. A les 12 és quan es té previst que es facin els parlaments de les diferents formacions convocants avui, que fan pressió envers el Departament d'Educació.
0: Gràcies, Andrea. Estarem pendents. Bon dia. I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està controlat i continuen treballant dos camions d'aigua. Durant la nit no s'ha detectat punts calents i al sector de la indústria encara s'hi pot veure una columna de fum, tot i que s'ha baixat la intensitat. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa. Ràdio Cunit. El 107.0.
5: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
6: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
5: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
6: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció de Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui divendres, dia 29 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual s'ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. El ple municipal de Cunit, el qual va tenir lloc en el dia d'ahir, es van aprovar tots els punts de l'ordre del dia en una sessió que va durar més de 2 hores a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit. Pel que fa a les propostes de secretaria, el primer punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació de l'esborrany de les actes de les sessions dels plens de dates 26 de març i 11 de maig d'aquest any. Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat garantint la transparència i la documentació oficial de les sessions anteriors. Pel que fa a la part resolutiva va incloure una sèrie de propostes que van ser aprovades per la majoria de regidors i regidores. Pel que fa a alcaldia, va ser aprovada la rectificació i actualització de l'inventari i del patrimoni del sòl i l'habitatge de l'Ajuntament de Cunit, una mesura necessària per assegurar la gestió eficient dels béns municipals. Pel que fa a l'àrea de territori, promoció de la ciutat i innovació, ordenació del territori, el ple va donar conformitat al text refós de dues modificacions puntuals, la modificació número 14 de la parcel·la HPO Sud 2 i la modificació número 10 de Pau Valparaíso 2. Aquestes modificacions tenen com a objectiu adaptar l'urbanisme a les necessitats actuals del territori. Pel que fa a l'àrea de serveis interns i seguretat ciutadana i senda pública, es va aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit número 1/2026 corresponent a factures i despeses de l'exercici 2025, també el qual es va aprovar la modificació de crèdit número 9, que correspon a un crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Finalment es va aprovar el pla econòmic i financer per l'exercici 2026. Pel que fa a recursos humans, es va resoldre la compatibilitat de personal al servei de la corporació. Àrea de serveis personals, al qual es va aprovar l'aprovació de les bases de la concessió de places socials a les llars d'infants municipals, una mesura que contribueix doncs, a millorar la qualitat dels serveis socials als nens i nenes del municipi. El document preveu fins a 4 places socials assignades en funció de les necessitats específiques de qui faci la sol·licitud. I pel que fa a les mocions, a més es van doncs, debatre i aprovar 3 mocions presentades per diferents grups municipals. La moció de Vox no va ser aprovada, doncs la moció va per a l'aplicació de criteris de prioritat nacional, arrelament i vinculació municipal a les ajudes socials. Pel que fa a la moció d'Esquerra Republicana de Cunit, no va ser aprovada la moció sobre la coherència ambiental del govern municipal i la necessitat de transparència ciutadana davant dels projectes que afecten els espais naturals de Cunit. I pel que fa a la moció d'Esquerra Republicana de Cunit, també la segona, no va ser aprovada doncs, tampoc la moció sobre el pla pilot que preveu presència estable d'agents als centres educatius, una proposta que busca millorar la seguretat i l'acompanyament als alumnes. Recordeu que aquest ple ordinari, el qual va ser transmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit en el dia d'ahir, podreu disposar doncs, de la gravació íntegra en el nostre apartat de ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les www.radiocunit.cat, el qual el podeu escoltar i també descarregar. I des de l'alcaldia i la regidoria d'esports de l'Ajuntament de Cunit es dona continuïtat a la campanya Soc de Cunit, Orgull Cunitenc, una iniciativa que té com a objectiu reconèixer públicament el talent i la trajectòria dels esportistes del municipi que representen Cunit arreu del territori. En aquesta ocasió s'ha fet entrega de la bandera de Cunit al jove esportista Alan, de 15 anys, que competirà aquest mes de juny al Campionat d'Espanya de Kickboxing, que se celebrarà a Alcobendas, formant part de la selecció catalana. Alan practica kickboxing des dels 3 anys al club Tàrraco Warriors i aquest serà el seu tercer any consecutiu convocat per la selecció catalana. En les edicions anteriors del Campionat d'Espanya va aconseguir proclamar-se subcampió d'Espanya en la modalitat de point fight. A més, aquest any es va proclamar campió de Catalunya de light contact i subcampió de Catalunya a les modalitats de point fight i kickboxing. El regidor d'Esports, Xavi Lorenzo, ha destacat que és un orgull veure com esportistes tan joves treballen amb tanta constància i dedicació per aconseguir els seus objectius. L'Alan és un exemple de disciplina, esforç i compromís amb l'esport. Per la seva banda, l'alcalde, Jaume Cassanyes, ha remarcat que des de l'Ajuntament volem estar al costat dels nostres esportistes i donar suport als joves talents que duen el nom de Cunit arreu del país. Aquesta bandera simbolitza l'orgull de tot un municipi. Amb aquest gest, l'Ajuntament de Cunit reafirma el seu suport a l'esport base i continua impulsant la campanya Soc de Cunit, Orgull Cunitenc, posant en valor els esportistes que representen el municipi amb esforç, dedicació i orgull. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, han tornat a reclamar la segregació de l'actual àrea bàsica de salut, Cubelles-Cunit, en dues àrees bàsiques diferenciades i amb entitat pròpia per cada municipi. La petició traslladada ja fa aproximadament un any a l'Institut Català de la Salut, a l'ICS, i al Departament de Salut respon al creixement sostingut de població a la necessitat d'adaptar-se als serveis sanitaris a la realitat actual dels dos municipis. Segons exposen els responsables municipals, tant Cunit com Cubelles estan registrant un increment proper als 1.000 habitants anuals, una situació que ha incrementat la pressió sobre els serveis d'atenció primària compartits. Fa un any, doncs, ja vam demanar a l'ICS la segregació i hem manifestat la nostra voluntat també al Departament de Salut, ha explicat l'alcalde de Cunit, que defensa que l'actual model sanitari ha quedat superat pel creixement demogràfic i les necessitats assistencials del territori. Entre les problemàtiques que exposen els ajuntaments hi ha la dificultat per consolidar equips professionals amb personal sanitari que no es manté als centres, doncs les llistes d'espera o uns horaris que considerin insuficients. El servei sanitari està al límit i aquesta és també la sensació que ens trasllada la ciutadania, ha assegurat l'alcalde. La proposta passa per cada municipi el qual disposi d'una àrea bàsica de salut pròpia, amb direcció específica, equips mèdics i diferenciats i unes carteres de serveis adaptades a les seves poblacions. Necessitem més serveis, més metges i més capacitat d'atenció, defensa l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, que també posa sobre la taula la necessitat d'ampliar els horaris d'atenció sanitària, especialment al municipi cunitenc. Entre les reivindicacions hi figura que el cap de Cunit pugui oferir serveis els 7 dies de la setmana, inclosos els caps de setmana, evitant així que els veïns s'hagin de desplaçar fora del municipi per rebre assistència. Els responsables municipals insisteixen que, malgrat que les competències sanitàries no depenen directament dels ajuntaments, consideren que tenen la responsabilitat d'exigir millores. No tenim la competència, però sí que assumim la responsabilitat de donar explicacions a la ciutadania i defensar els serveis que necessiten els nostres municipis. Ara ha marcat l'alcalde, qui ha assegurat que enviarà un escrit a la consellera de Salut, Olga Pané, demanant una reunió urgent. Els dos consistoris confien que la petició sigui atesa i que el Departament de Salut estudiï una reorganització que permeti reforçar els recursos sanitaris i adequar-los al creixement constant de Cunit i Cubelles. I la llar d'infant municipal Les Marietes es celebrarà la tarda d'aquest dissabte una festa molt especial amb el bateig de les estances del centre, que a partir d'ara portaran noms vinculats a la cultura popular i al patrimoni festiu de Cunit. Les aules rebran el nom d'elements representatius del municipi, com el gegant foc, el que donarà nom a l'estança I2, la geganta d'aigua identificarà l'espai I1 i els capgrossos seran el nom de l'estança de nadons. L'acte comptarà amb la participació de la colla Tocats pel Foc, que apadrinarà les estances vinculades als elements festius locals, així com amb la presència de l'agrupació de balls populars que apadrina la Marieta, el nou element de bestiari del seguici festiu local creat per Gonzalo Espino. La celebració vol anar més enllà d'un acte simbòlic i convertir-se en un espai de trobada entre les famílies. L'equip educatiu de la llar i les entitats del municipi coincideixen amb el primer curs de funcionament del centre. La iniciativa neix amb la voluntat de reforçar el sentiment de pertinença i el vincle entre els infants, les famílies i la vida cultural del municipi, des de la convicció que l'educació dels més petits és una tasca compartida entre la comunitat educativa, les famílies i l'entorn. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, ha destacat que des del primer dia hem entès la llar Les Marietes com un projecte de poble, un espai educatiu, però també comunitari, on infants, famílies i entitats construïm vincles i creixem plegats. La responsable municipal ha remarcat també que posar nom a les estances amb elements festius de Cunit és una manera d'apropar la cultura popular als infants des dels primers anys de vida i reforçar el sentiment d'arrelament i identitat. La regidora ha volgut agrair la confiança que les famílies han dipositat en el projecte durant aquest primer curs de funcionament, així com la complicitat de les entitats i de totes les persones que han fet possible que Les Marietes sigui avui una realitat consolidada. Amb aquesta celebració, la Llar d'Infants Municipal Les Marietes referma la seva aposta per un model educatiu arrelat al territori, participatiu i obert a la comunitat. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, també ha rebut a representants del Sistema d'Arxius de Catalunya, els quals hi han mostrat documentació històrica de Cunit localitzada en una aplicació de compra-venda. Es tracta d'una troballa de notable importància, ja que es tracta de l'amillerament municipal de l'Ajuntament de Cunit de 1861 i el Registre de Ramaderia de 1885, dos documents d'una gran importància històrica i cultural. Al març de 2026, la secció de planificació i inspecció del Servei de Suport del Sistema d'Arxius de Catalunya va rebre la notícia que una persona de Sant Pere de Ribes tenia a la venda en el seu perfil d'aplicació aquesta documentació. Aquesta situació va fer que la secció prengués immediatament mesures legals per la restitució d'aquesta documentació pública. Per tal d'aconseguir la recuperació d'aquests documents, es va recórrer a la unitat de patrimoni dels Mossos d'Esquadra, que va facilitar el procés necessari per la seva restitució a l'Ajuntament de Cunit. Aquesta documentació, una vegada recuperada, serà dipositada a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, juntament amb el conjunt de la resta de la documentació històrica de l'Ajuntament de Cunit, contribuint a la conservació i difusió del patrimoni documental local. Jaume Cassanyes destaca la importància d'aquesta acció per la preservació del patrimoni històric i cultural de la comarca i agraeix la col·laboració de totes les administracions implicades en aquest procés per protegir la conservació de documentació històrica. I Cunit rep més de 200.000 euros per millorar la recollida de residus municipals amb fons europeus Next Generation, doncs el qual, per impulsar un projecte de millora de la recollida selectiva al municipi en el marc de la convocatòria de subvencions per al foment de la recollida selectiva de residus municipals 2022, finançada pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i per la Unió Europea Next Generation EU. Aquesta ajuda s'emmarca dins de la línia 1 del programa i permetrà modernitzar i ampliar els sistemes de recollida selectiva a Cunit amb l'objectiu d'augmentar els índexs de reciclatge i reduir la fracció resta. El projecte compta amb una inversió total de 220.969 euros, dels quals la subvenció cobreix fins al 90% del cost. Entre les actuacions previstes destaquen la implementació del sistema porta a porta en diferents zones del municipi, la instal·lació de contenidors intel·ligents amb identificació d'usuari a les àrees no al qual no s'aplica el porta a porta, la creació d'una àrea d'aportació d'emergència i una àrea d'aportació mòbil per a facilitar la recollida dels veïns, campanyes de comunicació i sensibilització per informar i implicar la ciutadania en el nou model de recollida, on en aquest projecte Cunit fa un pas endavant cap a una gestió més eficient i sostenible dels residus municipals, alineada amb els objectius europeus d'economia circular i reducció de les emissions. La subvenció està finançada pel Fons Europeu Next Generation EU a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dins del component T12, Política Industrial d'Espanya 2030, Inversió 3, Implementació de l'Estratègia Economia Circular i la Normativa de Residus. I com en els darrers anys, l'Ajuntament de Cunit dona suport al casal d'estiu de l'Escola Infantil i Primària de Cunit. L'Ajuntament subvenciona amb 45.000 euros el casal d'estiu de 2026 organitzat per la Fundació Catalunya Voluntària per reduir el cost a les famílies. Aquest any és l'organització sense ànim de lucre Fundació Catalunya Voluntària la que organitza un casal d'estiu adreçat a nens i nenes de 3 a 16 anys amb la programació de diferents activitats i tallers de caràcter lúdic i educatiu. Per aquest estiu, l'Ajuntament de Cunit ha mantingut la subvenció fins als 7 euros per dia i nen, nena, usuari i usuària del casal d'estiu per tal de que es puguin mantenir els preus de l'any passat. Cal destacar que, a més de la subvenció, també contempla 13.000 euros extres per sufragar les despeses que tinguin per objecte millorar l'atenció dels infants amb necessitats educatives especials per possibilitar que aquests puguin participar plenament i sense cap discriminació a les activitats que s'organitzen. I ja estem als últims dies per votar els pressupostos participatius. La fase de votació ciutadana finalitza aquest diumenge 31 de maig. Durant aquesta setmana, totes les persones que ho desitgin poden decidir com millorar Cunit votant les propostes que prefereixin entre les 15 finalistes. I com podem votar? Doncs es poden votar tantes propostes com es vulgui fins a esgotar el pressupost total de 300.000 euros. Les votacions estan obertes al portal digital de participació de l'Ajuntament a cunit.decidimcatalunya.cat. cunit.decidimcatalunya.cat. Consulteu, doncs, la informació sobre les votacions a través del tríptic adjunt que trobareu a la web de l'Ajuntament. I també l'Ajuntament de Cunit continua preparant el municipi per viure un moment històric amb el pas del Tour de França del pròxim 5 de juliol. Des del consistori volem que aquesta cita esportiva es converteixi també en una celebració col·lectiva i participativa. Per aquest motiu, fa unes setmanes es va impulsar la creació d'un mural amb el cartell oficial del Tour de França, una obra pensada perquè perduri com a rècord d'aquesta jornada única. Ara el municipi continua engalanant-se amb una nova actuació visual, la pintura de color groc, símbol del Tour. El mur separador dels carrils de la C31 al llarg del nucli urbà, sobre aquest espai al qual s'incorporaran diversos elements representatius de Cunit, com la silueta de l'església, la palmera de l'escut municipal, el porquet Willy, símbol de l'agermanament amb Hammelbach, i el perfil dels espigons que caracteritzen les nostres platges. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit vol implicar el conjunt de la ciutadania i donar la millor benvinguda possible a la caravana del Tour de França. I aquest proper dissabte, dia 30 de maig, a 10 del matí a 2 del migdia, a la platja de l'estació de Cunit, a l'espigó número 4, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per a l'Educació, jornada que celebrarem el compromís de Cunit amb l'educació i la creativitat infantil de forma participativa per totes les famílies de la mà de Barcelona Estels Club. Durant la setmana prèvia, els infants de primer i segon de les escoles de Cunit faran els seus propis estels amb el suport de Barcelona Estels Club. Els infants que hagin participat en els tallers podran recollir els seus estels al passeig marítim el mateix dissabte al matí. En cas que algun infant no pugui assistir, l'estela es retornarà al seu centre educatiu durant la setmana següent. El mateix dissabte es donarà possibilitat als nens que no hagin participat en els tallers a que puguin fer el seu propi estel i unir-se a la volada, on podrà participar tothom qui vulgui. Durant la volada, Barcelona Estels aportarà els seus estels professionals per fer una demostració donant espectacularitat a la jornada. A més d'això, de 10 del matí a 2:15 del matí, les bandes escolars de Cunit faran una cercavila al passeig marítim, seguidament al qual, de 3:15 fins a 2:12 del migdia, tindrem espectacles de les escoles de ball. Primer tindrem l'escola de dansa, l'Estudio Cunit, amb la participació dels grups Gospel Show, Angry Birds i Stormies. Tot seguit, el grup Mini Bones de l'escola de dansa Dancing Cunit, el qual, per acabar l'esdeveniment, actuaran alumnes de l'Escola de Música amb la participació dels grups Plastilines Efervescents, Jazz Beat, Stratus i The Sisters and Brothers, el que començaran a 2:15 del migdia i es duran a terme fins a la cloenda de l'esdeveniment. I després de l'elevada demanda registrada les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport a Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny en horari de 2:15 del matí a 1:15 del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendran les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-240039, 629-240039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. En aquesta nova data es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I el Penedès afronta el repte de transformar el creixement en economia de valor afegit. L'índex de la Federació Empresarial Gran Penedès 2026 constata la solidesa logística i productiva de les tres comarques, però alerta de les dificultats per retenir talent, generar innovació i consolidar nous ecosistemes empresarials. El Penedès afronta el repte de transformar el creixement en economia de valor afegit, al qual les comarques de l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Penedès mantenen una posició competitiva destacada dins del sistema comarcal català, però l'índex de la Federació Empresarial Gran Penedès 2026 alerta de tensions estructurals que poden limitar el seu desenvolupament futur si no es produeix una transformació del model econòmic. L'informe presentat aquest passat dimarts a Vilafranca del Penedès dibuixa tres realitats diferents però connectades per un mateix repte: convertir el creixement demogràfic, la capacitat emprenedora i la solidesa productiva en una economia més innovadora, diversificada i basada en el coneixement. Pel que fa referència al Baix Penedès, evidencia l'esgotament del seu model de creixement. I és que la nostra comarca manté la 14a posició per tercer any consecutiu. Segons l'informe, aquesta estabilitat reflecteix l'esgotament d'un model basat principalment en el creixement residencial i el servei de proximitat. La comarca presenta dades econòmiques positives amb un creixement del preu interior brut del 13,7% i una afiliació a la Seguretat Social que supera en un 15,1% els nivells previs a la crisi del 2008. Tot i això, continua registrant la taxa d'atur més alta de Catalunya amb un 12,1%. L'índex de la Federació Empresarial Gran Penedès apunta a una contradicció estructural. El Baix Penedès atreu nova població activa a un ritme superior a la seva capacitat de generar ocupació local, fet que provoca una forta dependència de la mobilitat laboral cap a altres territoris. L'informe destaca també la paradoxa empresarial de la comarca. Ocupa la 8a posició en esperit emprenedor, però la darrera en nombre d'empreses per habitant. Les empreses es creen, però tenen dificultats per consolidar-se. Pel que fa a la innovació, el Baix Penedès assoleix una destacada 10a posició gràcies, sobretot, al pes del Centre Tecnològic Idiada de Santa Oliva, mentre la resta del teixit empresarial manté una baixa intensitat tecnològica. L'estudi conclou que la comarca necessita vincular el creixement residencial amb la creació del sòl productiu, reforçar l'acompanyament empresarial i aprofitar la seva connectivitat logística i digital per captar activitat econòmica d'alt valor afegit. I la Diputació de Tarragona i Pimec posen en marxa la primera edició del programa de suport empresarial Accelera el creixement a la demarcació. La primera sessió del programa ha tingut lloc aquest passat dimarts al Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina de la Diputació a Reus i ha estat encapçalada pel diputat de Promoció Econòmica i Ocupació, Pere Granados. La Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de Pimec, petita i mitjana empresa de Catalunya, posen en valor la primera edició del programa Accelera el creixement a Tarragona, al territori. Es tracta d'un programa de suport a empreses amb alt potencial de creixement que té com a objectiu principal reforçar, mitjançant un pla d'acció personalitzat, a mida, aquelles àrees funcionals de l'empresa que actualment limiten el seu coneixement, incidint en aspectes tan importants com són la transformació digital, les millores en la comercialització de productes i serveis, l'estructura financera, la internacionalització i, o bé, l'organització empresarial. Aquesta iniciativa ajudarà les empreses a innovar i a introduir eines digitals en el seu procediment de treball habitual, aprofundint i intensificant els mecanismes de col·laboració i acompanyament. Però encara tenim més notícies. Avui divendres, a 5:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Book Club, conduïda per la Júlia Salvador. En aquesta sessió comentarem el llibre Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també avui divendres tens una cita a l'Espai Jove per veure una pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves. I a més tenim crispetes. Recorda, avui 29 de maig i també el 26 de juny, a 6:45 de la tarda. Una activitat gratuïta per a joves a partir de primer d'ESO. Per més informació podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I també tenim la visita guiada a l'Avenc de Sant Antoni. Vine a descobrir l'Avenc de Sant Antoni en aquesta visita guiada única. Recorda, aquest diumenge 31 de maig, o on el punt de trobada serà a la plaça Tomás y Valiente, davant del McDonald's, a les 10 del matí. Reserva prèvia obligatòria. Truca al 977-67-47-77, 977-67-47-77, o bé escriu a turisme@cunit.cat. Places limitades, no et quedis sense la teva. I també el proper dimarts, dia 2 de juny, a 2:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix l'Hora del Conte, a càrrec de Laia Flórez. En el marc del centenari Marta Mata, la Laia ens explicarà El País de les 100 Paraules, un conte clàssic de la pedagoga i escriptora penedesenca, on l'obra destaca pel seu valor educatiu i la promoció de la lectura. Una activitat adreçada a infants entre 5 i 8 anys. Cal inscripció prèvia, només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I dimecres 3 de juny, a 5:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix la Biblioteca amb l'activitat Minimón del Mar, a càrrec de la Cíntia Branco. Una proposta de joc creada a partir d'una combinació de diferents elements pensats per crear o imaginar una història, peces, objectes i altres materials relacionats amb el món marítim que conviden els més petits a inventar històries i vincular-les a la pròpia realitat. Una activitat adreçada a infants entre 6 mesos i 3 anys. Cal inscripció prèvia, només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també moldeja i dona forma a l'argila per aconseguir crear la teva pròpia peça de ceràmica. Recorda, dijous vinent, 4 de juny, a 5:45 de la tarda, a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions, has de trucar al 628-299-986, 628-299-986, o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5, de dimarts a dissabte, de 5:45 de la tarda a 9:15 de la vespre. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual ahir el president del Consell Comarcal del Baix Penedès es va reunir amb veïns del Romaní i representants de la xarxa Vendrellanca per tractar diferents qüestions relacionades amb la mobilitat i els serveis públics comarcals. Durant la trobada es van posar sobre la taula les necessitats del territori, les demandes veïnals i possibles millores en àmbits com el transport i la connexió dels serveis públics comarcals, amb l'objectiu de continuar treballant de manera coordinada per donar resposta a les necessitats de la ciutadania. I també el Consell Comarcal del Baix Penedès va celebrar un Consell d'Alcaldes extraordinari per abordar els avenços i propostes del projecte del Pla Territorial Parcial del Penedès i l'impacte que tindrà al territori. Durant la sessió, el director dels Serveis Territorials de Territori, Habitatge i Transició Ecològica a la Vegueria del Penedès, Miguel Corral, i membres del departament exposen la valoració dels suggeriments rebuts i expliquen els canvis proposats en el document d'aprovació inicial. La jornada també inclourà la presentació del Pla de Regadius. I també tenim subvenció de la Diputació de Tarragona per a finançar els programes d'assistències i serveis, mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals en el període 2025-2027. La Diputació de Tarragona, en data 21 d'abril d'aquest any, ha aprovat la concessió de les subvencions corresponents a l'anualitat 2026 de la convocatòria plurianual per a finançar els programes d'assistències i serveis, mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals en el període 2025-2027. En aquest acord, la distribució de recursos per a l'exercici 2026 per al Consell Comarcal del Baix Penedès ha estat de 61.309 euros per al programa d'inversions. Dins d'aquest programa es financia la inversió següent: adquisició de programari de administració remota per al manteniment dels equips dels ajuntaments i els de la xarxa mòbil que presta servei als ajuntaments, substitució de la solució de seguretat perimetral de la xarxa mòbil de dispositius i dels ordinadors que presenten doncs serveis als ajuntaments de la comarca i substitució d'equips i dispositius obsolets. Amb aquesta inversió es pretén poder dur a terme de manera remota i programada tasques que actualment requereixen de desplaçaments i de moltes hores de dedicació. Establir una elevada seguretat perimetral dels estudis i dels edificis del Consell Comarcal en els que s'hi ubiquen els departaments que presten serveis directament als ajuntaments de la comarca, incloent també la plataforma de dispositius mòbils que els dona servei, i la substitució d'alguns portàtils d'aquesta plataforma de dispositius que presta servei als ajuntaments. Una activitat amb el suport de la Diputació de Tarragona, DIPTAPCAT.

0: I també recordem que la Diputació de Tarragona, en data també del 21 d'abril, va aprovar la concessió de les subvencions corresponents a l'anualitat 2026 de la convocatòria plurianual per a finançar els programes d'assistència i serveis, mobilitat i inversió realitzats dels Consells Comarcals en el període 2025-2027. En aquest acord, la distribució de recursos per l'exercici d'aquest any per al Consell Comarcal del Baix Penedès ha estat de 52.200 euros. Per al curs passat va ser de 52.000. A més, dins del programa de mobilitat, dins d'aquest programa es financia una part del transport escolar de caràcter no obligatori, d'acord amb l'actual marc de col·laboració que regula la participació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i els Consells Comarcals en el finançament d'aquest servei. Cada curs escolar, el Consell Comarcal del Baix Penedès presta el servei de transport escolar no obligatori amb la finalitat de garantir l'accés als centres educatius dels alumnes d'educació infantil i primària que resideixen a una distància superior a 3 quilòmetres del centre escolar del seu municipi. I marxem al món del vi del cava, marxem al 3 de 8, on el viticultor Joan Pons és el cinquè candidat a presidir la denominació d'origen cava. S'afegeix a Marta Vidal, Pere Ventura, Marc Pagès i Xavier Lluch. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, ja com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, la nostra companya, en Josep Miró, el qual, com sempre, ens ofereix el temps. Més informacions en properes edicions d'aquest mateix informatiu, el qual us ha portat des dels controls tècnics i locució un servidor, Jaume Asens. Ara us deixem, doncs, amb el temps, amb en Josep Miró. Endavant, doncs.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, dominat pel sol, amb cel clar al matí o amb algun núvol prim puntual, i amb cel clar fins a mitja tarda, quan apareixeran bandes de núvols alts al final del dia, i amb una temperatura que ha pujat de nit, i hem tingut ja la primera nit tropical en què no hem baixat dels 20 graus de mínima, mentre que la màxima estarà entre 26 i 27, prop de ran de mar, i a les parts més interiors del terme municipal podem arribar als 28, amb una humitat moderada. Bé, fem l'enterrar a la primera hora del matí, i marinades això pràcticament la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol. Demà esperem un temps més variable amb intervals de núvols baixos fins a mig matí, sol i cel més clar al migdia i núvols alts a la tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit i baixarà una mica de dia, movent-se entre els 20 llargs de mínima i els 26 o 27 de màxima, amb una humitat més alta. Vent feble en domini del xaloc la major part del dia i fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Diumenge tindrem bon temps, amb domini del sol, però amb bandes de núvols alts al matí i també a la tarda, amb un cel més clar al migdia i amb una temperatura que es mantindrà de nit al voltant dels 20 de mínima, mentre que la màxima pujarà unes dècimes i tornarà a situar-se per sobre dels 27, amb una humitat força alta i amb una mica de xafogor. Vent feble amb terrals de primera hora i de mitjorn al centre del dia, fent que la mar sigui arrissada al matí i amb marejol a la tarda.
3: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
4: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
5: Cunit al dia.
4: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
5: Cunit al dia.
4: Amb Jaume Asens.
6: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
6: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
7: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop. Històries del costat de casa.
8: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
9: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
10: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
7: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
11: Para que no me olvides, el programa líder de referència de la música revival a Catalunya, amb Joan Enric Vidal.
12: Tots els dissabtes, a les 11 del matí...
13: Hola, hola, hola, què tal, my brothers and my sisters? Som en bona sintonia. Us agrada recordar? Us agrada mirar enrere? Us agrada rebobinar música mentalment, imaginàriament? Doncs sou en molt bona sintonia. Compartim 2 hores 120 minuts pel teu cada setmana. I com sempre, un plaer fer-ho, guió i presentació de Joan Enric Vidal. És el Para que no me olvides.
14: Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició els dissabtes a la 1 del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somiar més. Silenci i Acció a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.
15: Escucha este viernes las noches de Cunit On Air, con Asier Rodríguez, Iñaki Peña y Carlos con K de Kilo. Un programa de dedicatorias musicales con mucho humor. Te esperamos a partir de las 10 de la noche en Radio Cunit. Envíanos tu petición a través de WhatsApp al 602-646894 o llamando en directo al 977-674918. Las noches de viernes de Radio Cunit cambiarán para siempre.
16: Heavy Metal, tu programa de metal y heavy rock. Heavy Metal,
17: tu programa de hard rock y heavy metal.
16: Nos puedes escuchar la madrugada del viernes al sábado en Radio Cunit a las 12 de la noche. Presentado por Ada
17: y Sergio Striper.

0: Y recuerda, en repetición, los martes a las 9:30, Viajando por el Mundo la descubrirá. Presentado por Victoria Hidalgo.
1: Per fi torna Vibracions. Ara a Ràdio Cunit. Escolta les sessions de Vibracions.
2: Les vibracions de DJ Jazz.
1: Tots els divendres a les 9 de la nit.
3: Vibracions.
1: En repetició, la matinada del dissabte al diumenge a les 2 de la matinada. Vibracions.
2: Amb DJ Jazz.
4: Això sona bé.
5: DJ Jaumix presenta
6: el Tecnòdrom.
1: T'espero tots els dissabtes a les 11 de la nit aquí a Ràdio Cunit.
7: El Tecnòdrom
1: amb Jaume Sens.
2: Jaumix in session.
1: M'agrada. I repetim les nits de divendres a dissabte a les 4 de la matinada.
8: Soc DJ Glasshat i em podràs escoltar a la matinada de dissabte a diumenge a la 1. Cada setmana tenim un DJ convidat amb la millor música electrònica de tots els temps.
9: Bienvenidos a Alter Ego, conducido por DJ Glasshat.
8: T'espero a Alter Ego Podcast Show.
1: Sintonitzes amb el so.
10: Ràdio Cunit, al 107.0. Cunit al dia.
1: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
10: Cunit al dia.
1: Hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Cunit del Dia, quan són les 10:40 minutets des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les 3w.radiocunit.cat. Per fi viernes, per fi weekend, per fi cap de setmana. I com sempre, doncs, és el moment de celebrar-ho de la millor manera possible amb tots els premis que ofereixen els nostres patrocinadors i amb el nostre mega sorteig de premis de la comarca. L'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana. Estigueu atents a la nostra sintonia, perquè pot ser que us pugui tocar a tots i totes, Ja ho sabeu, doncs, que a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes i que teniu unes vies de comunicació directes les quals podeu utilitzar per, si voleu, fer qualsevol suggerència, doncs, a petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com no, doncs, també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca i participa!
10: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-67-49-18, 977-67-49-18.
11: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
1: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i, com no, doncs, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules, on allà nos podràs dir la teva mitjançant Murchat o també missatge privat.
11: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
1: Busca'ns aquí, ens trobaràs com sempre a través de la vostra sintonia al Cunit del Dia, que com sempre tu ets el protagonista. Ja ho saps, doncs, que podem disfrutar d'aquest magazín matinal al qual ens estarem fins a 2:15 de migdia en companyia de la vostra sintonia en aquest format, en el format magazín, i empalmant amb el format informatiu gairebé fins les 3 de la tarda. Déu-n'hi-do, Ai, com sempre, des d'aquí saludem a tots els nostres patrocinadors, els quals ens ajuden i també els quals des d'aquí fem suport, a la CEC, a l'Associació de Comerciants Empresaris de Cunit, i a tots els nostres comerços, els quals, com sempre, des d'aquí volem, intentem promocionar, doncs, des d'aquí, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero, com ha de ser, Com no, doncs, també des d'aquí saludem a tota la gent que s'acabi d'incorporar al nostre dial, tant per FM com per internet, des del mateix cas que en dic de nostre poble i fins a l'altra punta de món, i com no, doncs, també la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció, Susana González, Clàudia García, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia, Josep Miró, a la...

0: Renfe, Anabel Arévalo, a la Peli Fantasma, Jordi Mauri, a la 11, Juan Coma, a la Cançó del Dia, Núria Ruiz, i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem ara a passar a la nostra sumari de continguts d'avui divendres, ja 29 de maig de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens. Un plaer acompanyar-vos durant aquesta estoneta de ràdio, com sempre, aixecant el vol a velocitat de creuida 107 megacicles per segon a través de l'aire de Baix Penedès i arreu del món a les 3w.radiocunit.cat. Tot a punt i preparat. Així comença el Cunit del Dia.
1: Sumari.
0: I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar-nos tota l'actualitat en general que reflexen els diversos rotatius del dia d'avui. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que, posteriori, a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de David Navarro, Marta Pardell i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però a mitjoret abans, també com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció de Cunit al Dia els serveis informatius dius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. A més, també tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments a la nostra línia i a la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. I de la Renfe passarem a la 11 també per conèixer les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Cecs, Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. A més, també, com no, esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. Ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. Aprendrem a parlar bé català, aprendrem el català amb el català correcte, tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni, l'agenda d'actes del nostre municipi. I no contents amb tot això, també, com no, tindrem, ens contextualitzarem també tot repassant les notícies més destacades que m'han succeït al dia com avui, Un 29 de maig d'altres anys. Aquestes seran les nostres efemèrides. A més, també, com cada divendres, ens arribarà també les estrenes cinematogràfiques de la mà de Jordi Mauri amb els seus tràilers, La cartellera de cinema. També, doncs, si Déu vol, tindrem l'agenda jove de l'oficina jove del Baix Penedès. El Megamix de la setmana. El megasorteig de premis de la comarca des de la ràdio Anticrisis. El santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebri qualsevol cosa, ja ho saps, home. Posa't en contacte amb nosaltres. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals consistents en una... Ai, no, un lot no, això és a la pel·lícula Fantasma. Al Silenci Acció podeu obtenir tots aquests premis. La Casa de l'Oro ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 i 20 euros. La Clínica Dental de Cunit, una higiene vocal. Alma Music, una classe de cant o de guitarra gratuïta. Que molt nou, una classe de guitarra, piano baix o producció musical. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit, el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa. Sam Iscalafell, dues consumicions normals no premium. La Perruqueria Harmony, un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona. Doner Pita Palas 2, un fantàstic durum kebab, La Marina, Antiga Calona, dos esmorzars. Per la Pinya, dos esmorzars més. El Olivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones. La Bodegueta. La Bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres. I la Diligència, també dos vermuts, Per cert, no et perdis la seva revella de Sant Joan, Que tenim a tocar, Gran festa, mòdic preu de 33 euros, un gran fantàstic mega menú amb pica-pica, mega plats per escollir, coca de Sant Joan, la millor revetlla, el rovell de l'ou i a més amb DJ Jaumix de Sound DJs quilòmetre zero, Què més es pot demanar? La Diligència! A més, la Peixateria Cunit també ens ofereix cues de rap i ampolla de caldo. La Xurreria Velo ens ofereix un suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones. A l'Anda Yoga Studio també una sessió de yoga o massatge. La Braceria i Pica de Cubelles, vermut i braves per dues persones, amb visita a les seves instal·lacions. I la Carnisseria Jaguara també misquero de carn picada. Pollo a la brasa al sol, també un pollastre a la brasa dissabte o diumenge. La Cova del Gorka, un vermut per dues persones. El local social del Castell, també un sopar per dues persones. I el bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres. La pizzeria Nanà, pizza per dues persones. La cafeteria Panaderia Núria, sí, un esmorzar per dues persones. I la penya Bètica de Comarruga, un sopar per dues persones. La pizzeria La Góndola de Cubelles, sopar per dues persones al local de dijous a diumenge. I el Saborea, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres. El Pollo Loco, un fantàstic lot de regals consistents en pollastre a l'as de patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli. A més, tens consumició gratuïta esperant la teva comanda al mateix establiment del Pollo Loco. I la discoteca L'Ou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones. La Giralda de l'Arbós, també una invitació per dues persones. I a més, en qualsevol moment del programa, i ara sí, pots escoltar la pel·lícula Fantasma de la Setmana, l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals consistents en una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada número 17, en ple Parc Central de Cunit, al Racó Dolç de Cunit. El Rincón del Tapeo 2, també un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred, aquí a l'Avinguda Barcelona 177, davant mateix de l'Ajuntament de Cunit. Dinàmica Club Atletisme, la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I a l'Hotel Àdia, també un fantàstic mega menú per dues persones, a l'Avinguda Mediterrània i cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. Le viste cruzar el Pecos, amigo. Bueno, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya Vilanova, una invitació per dues persones. Al costat mateix de l'estació de Rodalies de l'Enfa de Vilanova i la Geltrú. Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes el millor, sintonitza-ho. Però amb aquesta ràdio no t'ho veràs cap, perquè és la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home! Un cop d'ull als diaris. I ràpidament anem a desgranar totes les notícies que fan referència als diversos rotatius del dia. D'avui divendres, 29 de maig de 2026, quan ens separen ja uns 10 minuts per les 11 del matí. Comencem pel diari de Tarragona, el que enceta portada amb el següent titular. Ni Hao. Tarragona, el gegant xinès Costco desembarca junt a l'Argentina amb PTP en el port de Tarragona amb una inversió de 117 milions d'euros per ocupar el moll d'Andalusia. En fotografia de portada tenim a Ling Feng, director financer del CFO de Costco Shipping Bulk, tercer per l'esquerra, Zhu Tao, president de Costco Shining Port LTD, entre Santi Castellà, president de l'autoritat del portuària de Tarragona, i Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona. Guillermo Misiano, president del PTP, grup doncs davant i quart per la dreta, i acompanyat per l'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, i la subdelegada del govern, Elisabet Romero, entre d'altres. Pel que fa a economia, tenim la guia de l'excel·lència empresarial de Tarragona avui amb el diari. Aquest any ens endinsem en els entrellaçats de la intel·ligència artificial i com poden evolucionar les nostres empreses. Però encara tenim més titulars, més portades, més diaris. Marxem al diari Ara, el que enceta portada amb educació. Els sindicats rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria. El departament planteja als docents un increment mensual de 400 euros en 4 anys. Niubó intervé de nit en la negociació i emplaça els sindicats que mantinguin doncs, la tancada a parlar avui. En fotografia de portada tenim a Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, el que declara: preparem mesures perquè els pisos buits es puguin i es posin en lloguer. I els Estats Units d'Amèrica diuen que l'acord amb l'Iran només li falta la firma de Trump, però ara el refreda Teheran. El PSOE surt en tromba a defensar-se. Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions. I Fernández Díaz diu que no sabia res de la Kitchen. Ningú me n'havia parlat, assegura l'exministre. Però encara tenim més titulars, com per exemple el de la periodista Natza Ferrer. Podríem engegar a dida aquells que proclamen estar a favor de les vagues, però que una cosa és fer vaga i una altra tallar carreteres. D'altra banda, tenim a Josep Burgaia, professor universitari, i assagista. El que diu que l'elit judicial és avui l'autèntic cavall de Troia contra les institucions i la cultura democràtica. Deixem el diari ara, ens endinsem amb el punt avui, el qual en set de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure en llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviureenllibertat.cat i amb aquesta gran fotografia que reflexa gran part de tota la portada el que observarem a Marilyn Monroe amb una imatge icònica amb les faldilles a l'aire i és que tenim el següent titular 100 anys sota la llum de Marilyn. Un segle després del seu naixement, el mite continua fascinant el món mentre Catalunya en custodia un dels fils més inesperats. També tenim el dia d'ahir amb Francesc Espiga. Continuem allà on érem. Govern i sindicats de docents exhibeixen de nou les diferències que els separen. I també tenim crònica d'Aina Vives. El que passa a Maller queda a Maller. També tenim crònica de Maria Palau. Elisenda, una reina alta, robusta i adolorida. Pel que fa a l'esportiu, tenim el Girona que tanca el cicle de Mitchell després del descens. Mapi i Ona Batlle s'afegeixen a Alexia i deixen el Barça. I encara tenim més articles signats com, per exemple, d'Òscar Massaguer. Retirar el monolit tan a prop i tan lluny. Anna Carreras, Narcotinder. JM Fonalleres, Canvas i crits de guerra. Toni Brossa i català orfe de polítics. Marta Palau, un despropòsit. Carme Arenas, percebrà un en l'error. I Jordi Llamina, l'homenot Joan Render. A la capçalera tenim entrevista a Teresa Font, muntadora, a la que declara: el cinema no existiria sense el muntatge, és la seva essència. I les estrenes de la setmana: Abandonados, del True Crime, el viatge emocional sobre la identitat. Carles Porta estrena una docusèrie sobre l'hora doncs, de tres germans abandonats. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. A 5 minuts de les 11, marxem amb La Vanguardia, que enceta portada amb el conflicte educatiu. Els docents aporten el límit al pols amb el govern pels salaris. La Generalitat ofereix un augment de 400 euros al mes i els sindicats asseguren que només els pujaran al 330 i mantindran les vagues. En fotografia de portada tenim a Fernández Díaz, que es declara aliat a la Kitchen. L'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, han pactat de les seves versions sobre l'operació policial per impedir la investigació sobre la financiació il·legal del Partit Popular. Segons es va posar ahir de manifest durant el judici, ambdós tiraren pilotes fora i asseguraren que no sabien res de l'operació Kitchen. A més, el govern atribueix a la llau d'actuacions judicials a un complot per esfondrar-lo. Tenim a David Sánchez ahir, en aquesta fotografia, a la banda inferior central de portada. La Fiscalia demana que s'anul·li el jutge al germà de Sánchez. A més, la defensa de Jonathan Andic alega una altra caiguda del pare per una dolència. El que observem en una petita fotografia a la banda superior dreta de portada. I el preacord per reobrir Ormuz a falta de la llum verda final. A més, tenim a Roland Garros. Sinner s'enfonsa en plena onada de calor a França. I al suplement que fem tenim comerços de proximitat, el que inclou també la cartellera de cinemes. Marxem ara al Periódico de Catalunya, el que enceta portada amb la reacció a les noves investigacions judicials. El PSOE nega haver encarregat cap delicte de la trama Leire. La batuda de la UCO va ser a tot el sanchisme, no només a una part, afirma Núñez Feijóo. Illa diu que la suma d'investigacions no és casual. Si algú creu que ens doblegarà, no ho aconseguirà. I es pregunta si hauria d'assumir responsabilitats a Sánchez. El 52% creu que hauria de dimitir. A més, tenim el segon fòrum de premsa ibèrica. Catalunya es mobilitza per captar inversió en seguretat. El govern central confia en la iniciativa de les 462 pimes del sector. Escribano crida les empreses catalanes a afegir-se a un moment històric. I Barcelona retalla des del 2022 la seva distància amb Madrid en innovació. Un informe constata el resultat de l'aposta per la recerca i la tecnologia. A més, els sindicats en vaga rebutgen l'última oferta d'educació. I la robòtica i la intel·ligència artificial ofereixen solucions per a la cura de la gent gran. A més, Espanya posa en marxa el pla per construir el cementiri nuclear. I a la capçalera tenim Enrique Riquelme, el que declara: el Barça s'ha rigut del Real Madrid per culpa de Florentino. Per últim, repassem El País, el que enceta portada amb Sánchez, que demana compareixer en el Congrés davant la cascada d'escàndols. Sumar se retorna contra el PSOE i reclama explicacions al seu soci. La Fiscalia veu prescrit un dels delictes dels que s'acusa a David Sánchez. Mi hermano murió por el ébola mientras salvaba vidas. I el PNV dona per finiquitada la legislatura. Però encara tenim més notícies, més titulars, una gran fotografia a la banda superior dreta de la portada, al que observem a l'exministre Fernández Díaz, declarant ahir en una captura de la senyal institucional del judici, i amb el següent titular. L'exministre Fernández Díaz alega que s'enterà de l'espionatge a Bárcenas per la premsa. El seu número 2 a Interior el contradiu i afirma que sabia que el xòfer de l'extresorer del Partit Popular estava col·laborant amb la policia. A més, tenim el preu de la vivenda, que creix un 14%, el seu major ritme en dues dècades. I a la capçalera marxem amb tenis. Sinner col·lapsa per al calor i Roland Garros perd el gran favorit. I fins aquí, doncs, les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris. Ara és moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals, amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa a nivell general, quan ja estem al llindar gairebé de les 11 del matí, com sempre, des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents d'una nova reunió de sindicats amb el departament, una trobada que hauria d'haver començat a les 10 i que finalment ho ha fet a 2:15, i que està marcada també per la tancada al departament que han protagonitzat, volíem dir, aquesta nit alguns dels representants. Un dels esculls de les negociacions continua sent el salari que els sindicats reclamen, que sigui un complement únic pels docents. Connectem ara fins a aquest punt on hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, quin és l'ambient? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs la reunió just acaba de començar, s'ha endarrerit gairebé una hora i mentrestant a les portes del departament s'estan concentrant cada vegada més docents que tallen des de fa ben bé mitja hora la Via Augusta amb crits de més recursos, no és un acord, el 03 no pot més i vaga. Des del govern, el secretari de Millora Educativa ha demanat responsabilitat als sindicats per acceptar una proposta que consideren que satisfà les seves peticions en salari o en augment de plantilles, entre d'altres. Els sindicats, just abans d'entrar a la reunió, han explicat que venen a negociar salaris, però també ràtios, recursos per la inclusiva o el currículum. Yolanda Segura és portaveu d'USTEM.
5: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima perquè puguem negociar, perquè puguem arribar a aquells avenços en tots els punts a tractar que es facin possible.
4: Els sindicats fan una crida a la societat a sortir al carrer i adverteixen en escalar les mobilitzacions si no poden activar la negociació.
3: Gràcies, Esther. Estarem pendents.
4: Gràcies, bon dia.
3: I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en la zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està controlat i continuen treballant dos camions d'aigua. Durant la nit no s'han detectat punts calents i al sector de la indústria encara s'hi pot veure la columna de fum, tot i que n'ha baixat la intensitat. I pel que fa a la mobilitat, situació complicada, hores d'ara a les carreteres, tres accidents dificulten la circulació, una a la C-241D a Pira, on en aquest cas s'ha habilitat també pas alternatiu, una altra a la B-20 a Barcelona, que... on deixa un carril tallat encara, i finalment a la C58 a Barcelona, on hi ha vehicles també al voral. També hi ha diverses avaries, una a la C33 a Montcada i Reixac, que talla un carril, i també diverses avaries a la 2, una a Cornellà, que també deixa un vehicle al voral, una altra al Bruc i una tercera a Abrera. I pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R2, l'R2 Nord i l'R2 Sud per actes incívics a l'estació de Gràcia. I pel que fa al temps, avui s'espera un dia assolellat, tot i que de cara a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que deixaran algun ruixat i fins i tot alguna tempesta centralitzada.

ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments perquè fa la R2 Sud, que és la línia de trens que parla al nostre poble, com també perquè fa la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. Recordem que en aquests moments la nostra línia segueix doncs trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. Un cop doncs recordat això, recordem que degut als treballs de millora entre Garraf i Sitges, reprograma l'oferta des de Sitges i Vilanova i la Geltrú a dos trens per hora i sentit. A la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, on degut als treballs de millora es manté el servei alternatiu actual per carretera a tota la línia. A Rodalies, Lleida, a la R4, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa, entre Terrassa i Manresa, amb servei ferroviari també de la línia R4. Pel que fa a la R7, sense servei amb motiu de les obres a Montcada bifurcació, amb servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola de la Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. D'altra banda, també recordem que a la R11, a causa d'una incidència a la infraestructura entre Figueres i Portbou, els trens poden registrar demores de 30 minuts de mitjana amb freqüència de pas d'una hora i mitja entre Figueres i Portbou. A la R13, també amb motiu dels treballs de millora, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, amb servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons, Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar els serveis de la R2 fins a Barcelona. A la R14, amb motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat per enllaçar amb els serveis de la línia R2 fins a Barcelona. Més informació a rodalies.gencat.cat. I també recordem que aquesta incidència afecta el que seria a tota la resta de línies de Rodalies i regionals, de tots els regionals, vaja, doncs de la R14, R15, R16 i R17. Però a més també volem destacar que, a més, a banda d'aquesta incidència que afecta tota la resta de línies, a la R15 tenim servei ferroviari entre Reus i Mora la Nova, deguts als treballs de millora, al qual es manté un servei alternatiu per carretera entre Mora la Nova i Riba-roja d'Ebre i entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar els serveis de la R2 fins a Barcelona, al qual heu de consultar tots els horaris també a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí, doncs, el que seria la previsió, i subratllem la paraula previsió, de la circulació de Rodalies i regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia. Pot aparèixer algun bany de boira costaner a primera hora de la tarda, però és poc probable, serien molt locals i molt puntuals, i per tant s'imposarà el sol amb el cel clar pràcticament tot el dia, i amb unes temperatures que s'han situat al voltant dels 16 graus llargs de mínima, mentre que la màxima avui estarà a l'interior del municipi al voltant dels 25 de màxima, una miqueta més baixes arran de mar, on no es passarà dels 23, amb una humitat avui més baixa. Vents febles amb marinades al centre del dia i situació marítima molt tranquil·la amb mar plana o arrissada. De cara a demà torna el temps esplèndid també amb sol i cel clar. Sí que demà amb algun núvol baix a prop de la costa i algun banc de boira, més probable que avui, i amb unes temperatures que no variaran gaire i estaran en conjunt entre els 16 i 17 de mínima i els 25 de màxima amb una humitat alta. Vents febles amb marinades al centre del dia i situació marítima tranquil·la amb mar plana o arrissada. I de cara a diumenge continua el temps d'estiu amb temperatures de 25 a 26 graus al centre del dia i amb cel completament serè. Vents febles en forma de brises i mar plana pràcticament tot el dia.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment, com sempre, d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que, com sempre, ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia a tothom, bon dia, Jaume.
0: Què tal, com es presenta el cap de setmana, bé o no?
1: Bueno, anar fent.
0: Sí? Bueno, almenys avui, per fin, viernes, ho fem amb marxeta, oi?
1: Sí, ho fem amb marxeta i, a més, perquè com ja fa tanta calor, vull recordar tota aquesta gent que pateix sota les nits de calor i li fa les discomòbils al carrer i festes públiques, aquestes de festa major. Vull reivindicar una cançó de festa.
0: Ah, molt bé.
1: El Gigi D'Agostino amb l'amor toujours.
0: Oh, mític temazo, temacle que se'n diu ara. Gigi D'Agostino, i Déu-n'hi-do, D'Agostino, l'amor toujours, tela. Doncs escolta'm, doncs, Núria, moltíssimes gràcies, que passis un molt bon cap de setmana, i si Déu vol, ens tornem a escoltar el dilluns a la mateixa hora, d'acord?
1: Perfecte, doncs fins dilluns, un petonarro ben fort.
0: Abraçades i petons, adéu-siau! I bon fin de...

0: I ara ràpidament escolta aquesta sintonia. És el moment de repassar les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. I comencem, doncs, pel que seria el cupó. El diari, el número premiat, va ser el 97.235 de la sèrie 7. A la Super 11, el 9, 13, 14, 16, 19, 25, 28, 30, 34, 40, 43, 45, 53, 57, 60, 63, 64, 73, 75 i 85. La duple, l'11, i el triplex de la 11, també el 771. I fins aquí les combinacions guanyadores de la 11.
1: Correcte, amb Bruguer Jardí i Gemma Genó.
2: El verb donar sovint s'utilitza erròniament per influència de la llengua castellana. Per exemple, hi ha algunes expressions que de manera errònia es construeixen amb el verb donar en comptes de fer-ho amb el verb fer. Donar un pas, donar un salt, donar una passejada. Incorrecte.
3: La forma correcta és fer un pas, fer un salt, fer una passejada. Altres exemples. Donar un petó, incorrecte. Fer un petó, correcte. Donar vergonya, donar fàstic, donar ràbia, incorrecte. Fer vergonya, fer fàstic, fer ràbia, correcte. Donar la volta a una cosa, donar un gir, incorrecte. Capgirar, canviar, correcte.
2: També és incorrecte dir donar-se compte en comptes de donar-se, correcte. Donar set és incorrecte, ha de ser fer venir set, correcte. O donar-se a la fuga, incorrecte. Fugar-se, correcte.
3: Però compte, hi ha algunes expressions en què el verb donar és correcte. Donar a llargues, donar corda, donar a conèixer.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui divendres 29 de maig de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la Muntaner, al passeig Narcís Verdagí, número 10 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 0703. Repetim, 93 895 0703. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Casulleres Romeu, situada al carrer Rin 17-19 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977-16-01-81. Repetim, 977-16-01-81.

0: ¿Sabías que...?
1: Una curiositat fascinant sobre el transport públic és l'origen del metro, el primer sistema de transport massiu subterrani del món, inaugurat a Londres el 1863. Conegut com el Metropolitan Railway, aquest pioner connectava Paddington amb Farringdon, cobrint 6 quilòmetres. El més sorprenent és que els primers trens no eren elèctrics, sinó impulsats per locomotores a vapor, cosa que omplia els túnels de fum i vapor, un desafiament per als passatgers. Tot i les condicions, va transportar 38.000 persones en el seu primer dia, mostrant la demanda de la mobilitat urbana. La idea va sorgir per alleujar la congestió dels carrers londinencs, plens de carruatges. Charles Pearson, un advocat visionari, va impulsar el projecte, encara que va morir abans de veure'l completat. Els vagons, il·luminats per làmpades de gas, eren rudimentaris, però el sistema va marcar una fita. Aquest metro va inspirar sistemes similars a Nova York, París i altres ciutats, revolucionant el transport públic. Avui, el metro de Londres segueix sent una icona, amb 408 quilòmetres de vies i milions de passatgers diaris.

efemèrides. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a desgranar les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 29 de maig d'altres anys a les nostres efemèrides. I comencem l'any 1453 amb la caiguda de Constantinople en mans de les tropes otomanes i desaparició de l'Imperi Romà d'Orient. A partir d'aquí comencem avançant i arribem al 1724, on Benet XIII és escollit nou papa de l'Església Catòlica. I ja al segle XX, el 1913, el ballet d'Igor Stravinsky, La consagració de la primavera, s'estrena a París. L'any següent, a Barcelona, obre l'Escola del Treball, creada per la Mancomunitat de Catalunya, avui Universitat Industrial. I el 1931, a Madrid, la República Espanyola crea el Patronat de les Missions Pedagògiques per difondre la cultura general, l'educació ciutadana en llogarets, viles i llocs i una experiència d'educació popular sense precedents. A més, també... El 1953, l'explorador i alpinista neozelandès Edmund Hillary i el Sherpa Tenzing Norgay són les primeres persones a aconseguir el cim de l'Everest. I l'any 93, el drac Baluk Astarok és presentat durant la festa major de Can Aurell. A més, també el de l'any 2000, l'escriptor Josep Vallverdú guanya el 32è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. I el 2006, Rafael Nadal bat a la pista central de Roland Garros a París el rècord de victòries consecutives en terra batuda de Guillermo Vilas. Acabem l'any passat amb la vaga general al País Valencià per exigir responsabilitats al govern del president Carlos Mazón per la gestió de la gota freda de 2024. I bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui. Un 28 de maig d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
1: Avui va d'entiti, el meu bròquil. Has pensat mai que el nostre cervell s'assembla molt a un bròquil? Observa, ple de ramificacions, amb aquella forma rissada, com un laberint verd de pensaments. Doncs un dia vaig decidir que si s'assemblava tant, el batejaria així. I des de llavors, quan parlo de la meva ment, no dic el meu cervell, dic el meu bròquil. Sí, sí, ho has sentit bé, el bròquil. Tot va començar el dia que vaig adonar-me que em complicava massa la vida, que li donava massa voltes a tot, que trobava mil excuses i a vegades dramatitzava qualsevol repte nou, coses de tenir la ment dispersa. I vaig pensar, ja n'hi ha prou, has de prendre consciència. Si aquest bròquil no calla, li posaré nom. I així ho vaig fer, el vaig batejar. Des de llavors, el meu cervell, o sigui el meu bròquil, es diu Titi. I des d'aquell moment tot va canviar. Perquè quan li poses nom a la teva ment, deixes de lluitar-hi. Ja no és jo contra mi mateixa, sinó jo parlant amb el Titi. I això, de veritat, que és molt més pràctic del que pot semblar ara que m'ho sents explicar. Ara, quan em proposo alguna cosa, com llevar-me a les 6 per fer esport, el Titi surt puntualíssim i em diu: Roser, amb lo bé que s'està al llit, de debò vols fer gimnàs tant d'hora? I jo prenc consciència i li dic: gràcies, Titi, però avui mano jo. I saps què? Funciona. No és cap fantasia. És una manera real i molt eficaç d'entrenar la creativitat i la voluntat. Quan li poses nom a la teva ment, la pots escoltar sense que et mani. És com fer una reunió amb el teu propi cervell, posant-li un toc d'humor. Perquè, al final, ja ho sabem, el cervell només vol protegir-te, vol que et quedis on és segur, on no cal gastar energia. Ell no vol gastar energia. Ell vol el conegut. Però tu saps que la vida passa just fora d'aquella zona còmoda. Així que avui et proposo això. Bateja el teu bròquil, posa-li nom i aprèn a negociar amb ell. Quan et trobis dubtant, pregunta't: soc jo o és el meu bròquil que no vol sortir de la comoditat?

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Ràdio Cunit, al 107.0.

0: El Santoral i aniversaris. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, eh? A tots i totes, eh? Xato, xates, el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papamòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, el mossèn Lleó, que Torcer sempre ens diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm el que diu, anem a missa, eh? Per tant, farem el santoral, repassarem els aniversaris dels famosetes i, com no, també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebri qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca, truca i participa.
1: Línies obertes, Ràdio Cunit. 977-67-49-18 977-67-49-18
2: Para participar en directo, llama a Radio Cunit. Teléfono 977-67-49-18 977-67-49-18
0: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i, com no, també les nostres xarxes socials.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
0: Busca'ns i, com sempre, en agraïment a la vostra participació, us en doneu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, eh? Clar que sí, home, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat. Volem felicitar, atenció, eh? Avui és Sant Encarauno, Crescente, Dioscorides, Eladio, Elconia, Emilio, Eugenio, Feliciano, que pareix italiano, Sant Fèlix, German, Guillem, Leicònides, qui més? Qui més tenim aquí? Ai, ai, que no el tenim aquí present, eh? Alejandro, Amon, Conon, Genecio, Gerardo, Isiquio, Martirio, també Sant Sicinio, Sofía, Teodosia, Teodosia, felicidades! També no amb força usada, ens anirà a terres endins. Súrsula, també, Voto, encara que no tinguem eleccions. I dissabte, doncs, demà dissabte, Sant Anastasio, Ausonio. A més, també tenim a Gavino, Isaac, Lorena, Matías, Matilde, Palatino, Huberto, Urbicio, Venancio. I diumenge també, Sant Cancio, que és cienciano, que pareix italiano, Santa Gertrudis, Lupici, Noé, Adalarca, Pascasio, també Petronila, Silvio, Teodoro i Vidal. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui. Per tots ells, moltíssimes felicitats i us dedicarem al Mega Mix de la setmana. Som-hi, doncs!
3: Ladies and gentlemen, the story you're about to see is true. The names have been changed to protect the innocent.

Doncs sí, senyors, ja ho heu acertat, el meu avís de la setmana, Max Mixing. A l'estiu de 1987, és que ja tenim calor i que es noti que és estiu, que es noti que fa calor. I com no, doncs, comencem el cap de setmana, el fin de... amb la millor barxeta possible, crec que sí. I amb música dels 80, com m'agrada.

Comencem, atenció, amb el, ens havíem quedat amb el número 286, que se l'emporta Adrián Sánchez, 287, Sílvia Calafell, és veritat, aquests els hem dit. Hem quedat amb el 290, això. Marta Sánchez, 291, Mireia Vergés, 292,

amb el 293, Maria Moreno, 294, Salia Ciurana, 295, Xenia Amat, 296, Pilar Domecq, 297, Auris Ramírez, 298, Javi Rodríguez, 299, Montse Cubellas, 300, Sara de las Heras, 301, Manuel Pizarro, 302, Natalia Alba, 303, África San Martín, amb el 304, Mercè Rubió, 305, David Vidal, 306, Eva Espinosa, 307, Juan Antonio Romero, amb el 308, Eva de la Peña, 309, Fernando Gómez, 310, Zoe Gómez, 311, Encana Alcilaga. Amb el 312, Juan Pablo Rodríguez, 313, Josep Macià. 314, Joana Paredes, 315, Dori Solís. 316, Susana Flores, 317, Sofía Virginia. 318, Ruth Rivero. 319, Loli Sánchez. 320, Ismael Hamhane. 321, Ángeles Lorca. I amb el 322, Claudia García. I tanquem línies. Mentrestant, anem a preparar el mega sorteig de premis escoltant el mega mix de la setmana, Max Mixing. Per tots vosaltres, des de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. Por fin viernes, por fin weekend, cap de setmana, aquí, a Radio Cunit.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès per joves de la comarca.
2: Tots els dijous a les 10 de la nit i en reposició els dissabtes a 8:45 de la vespre.
1: Per més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.
3: Per fi torna Vibracions. Escolta les sessions de Vibracions.
4: Les vibracions de DJ Jazz.
2: Tots els divendres a les 9 de la nit.
4: Vibracions.
2: En repetició, la matinada del dissabte al diumenge a les 2 de la matinada. Vibracions.
4: Amb DJ Jazz.
5: Això sona bé.
6: DJ Jaumix presenta
7: el Tecnòdrom.
8: Sí, no, no.
9: T'espero tots els dissabtes a les 11 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
10: El Tecnòdrom.
11: Amb Jaume Sens.
12: Jaumix in session.
2: M'agrada. I repetim les nits de divendres a dissabte a les 4 de la matinada.
13: Soc DJ Blasca i em podràs escoltar a la matinada de dissabte a diumenge a la 1 i amb repetició el divendres a les 9 del matí. Cada setmana tenim un DJ convidat amb la millor música electrònica de tots els temps.
14: Bienvenidos a Alter Ego, conducido por DJ Blasca.
13: T'espero a Alter Ego Podcast Show.
15: Volumen al máximo, el programa de música dance que podràs escoltar els dijous a la mitjanit a Ràdio Cunit. Repassarem les novetats europees i els números 1 fins a la dècada dels 90. Volumen al máximo, també els diumenges a les 4 de la matinada a Ràdio Cunit.
2: Recorda, la matinada de dijous a divendres a les 12 de la nit amb Coverman DJ. Per fi arriba, a través de les teves zones hercianes, un nou programa que revolucionarà el panorama radiofònic. Monotrònic. Un espai on farem pedagogia sobre la música electrònica, donant a conèixer aquest gènere o redescobrint-lo. Repassarem tots els seus estils musicals i, com no, farem monogràfic dels millors grups representatius d'aquest estil, com també els millors productors. Música electrònica, des dels seus inicis fins ara. Aquest és el teu espai, Monotrònic, amb un servidor Jaume Sens, el qual us acompanyarà totes les matinades de diumenge a dilluns a les 12 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
13: Terra Baleàrica, tots els diumenges a les 8 de la tarda i amb repetició el següent diumenge a les 7 del matí.
16: Benvinguts a la Terra Baleàrica, conduït per Glasgow.
17: T'agrada viatjar amb tren? T'agrada la música? Doncs vine amb mi i junts viatjarem amb el tren de la música. Un programa musical on recordarem els millors cantants i autors de tots els temps. Podràs pujar aquest tren tots els divendres a partir de les 18 hores i amb repetició tots els dimecres a partir de les 15 hores. Com no, a la teva emissora favorita, Ràdio Cunit, en el 107.0 FM del teu dial. Soc l'Àngel Tamayo, el trobador del blues, i és que la música m'agrada.
18: Todos los sábados a las 5 de la tarde en Radio Cunit viajamos por el mundo. Un programa donde le llevaremos a países cercanos y lejanos, donde podrá volar la imaginación, cerrar los ojos y soñar. Les llevaremos por los 5 continentes. Les invitamos a que nos acompañen y quién sabe si estos sueños se hacen realidad. Viajamos por el mundo. Un programa presentado por Victoria Hidalgo. Y recuerda, en repetición, los martes a las 9:30, Viajando por el Mundo la descubrirá. Presentado por Victoria Hidalgo.
19: Hola amigos, somos Juana Jiménez
20: y Josep Campaña.
19: Bienvenidos a nuestro programa Detrás de la Puerta.
20: Aquí en Radio Cunit, en el 107.0 de la FM.
19: Detrás de la Puerta es un programa en el que hablaremos del mundo espiritual, el esoterismo, fenómenos paranormales y todo lo que conlleva el maravilloso mundo del misterio y lo oculto. Si estos temas son de tu interés, Detrás de la Puerta es tu programa.
20: Todos los jueves de 22:30 a 23:30 de la noche.

0: Ràdio Cunit.
1: El 107.0.
2: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
3: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès: assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa de recursos, bossa de talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista i informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 616 97 318.
4: I us portem al seguit de recull d'ofertes de feina dels serveis d'ocupació de la comarca. El Som l'Arbós està cercant tècnic o tècnica d'electromecànic, mecànica, a l'Arbós, i soldador o soldadora del sector de metal·lúrgia. L'Eina, el servei d'ocupació del Vendrell, està buscant repartidors, muntadors al Vendrell, ajudant d'oficina amb coneixements de pàgines web. Oficial o PO de fusteria d'alumini i mecànic. Calafell Treball, dependenta per cafeteria, ajudant de cambrer o ajudanta de cuina a Calafell. I el servei d'ocupació de Cunit, operari o operària de magatzem i muntadora de mobiliari, mecànic o mecànica oficial de primera i cuidadora interna. A més, ens arriben altres ofertes de feina de forma externa al Departament d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès. El Vendrell està cercant un cambrer cambrera. No és imprescindible experiència prèvia, persona disposada, compromesa i responsable, horari de serveis de dinars i de sopars. Salari segons conveni. Envia el teu currículum, si t'interessa aquesta oferta, a orientaupros@baixpenedes.cat o truca per telèfon al 977-157-167. El Departament d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès engega el programa Consolida't. Ets un autònom i vols potenciar la teva activitat professional? T'oferim assessorament i formació per reforçar i per créixer el teu negoci. És una acció totalment gratuïta i les places són limitades. Per més informació, pots contactar per correu electrònic a ocupacio@baixpenedes.cat o bé trucant al 977-157-167. El Consell Comarcal del Baix Penedès ha obert convocatòria mitjançant el concurs oposició per la creació d'una borsa de treball d'arquitectes del grup AU. El termini de presentació finalitza l'11 de juny del 2026. Per més informació podeu entrar al web del Consell Comarcal del Baix Penedès.
5: Preinscripcions dels estudis postobligatoris per al curs 2026-2027. Aquesta setmana i fins al dia 1 de juny són les preinscripcions als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. També dels cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior i els cicles d'ensenyaments esportius. Què necessites per fer la inscripció? Un ordinador, una eina d'identitat digital, IDCAT mòbil o clave i el codi de la identificació de l'alumne RAL. Si tens qualsevol dubte, truca'ns o acosta't a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Tercera edició del Festival de Joves Curtmetratges de Cunit. Termini obert i inscripcions fins al dia 31 de maig. Per inscriure't i per presentar la teva proposta, cal connectar-se a cunit.cat/filmscunit. Bicicletada familiar a Cunit, el dia 31 de maig a la plaça de la Vila a les 9 del matí. Inscripcions el mateix dia a les 9 o bé presencialment. Tens entre 16 i 30 anys, participa en aquest curs de l'Assemblea de Joves de l'Euroregió i presenta una iniciativa sobre medi ambient, drets socials, cultura i llengües. Les persones guanyadores podran gaudir d'un viatge a Brussel·les amb visita a les institucions europees. Termini per inscripció 31 de maig. La Diabòlica de Santa Oliva, aquest 30 de maig, torneig de futbol, tabalada, correfoc, sopar popular i bingo i festa de primavera. No t'ho perdis.
3: Aquest dissabte, 30 de maig, al pavelló Quim Tomàs del Vendrell es farà la 26a festa torneig Joan Petit, nens amb càncer. Si vols fer-hi de voluntari o voluntària, posa't en contacte amb l'Ajuntament del Vendrell. Vols participar a l'enquesta sobre la transició energètica justa? Si tens entre 12 i 18 anys, pots donar la teva opinió sobre aquesta enquesta anònima sobre energia i sostenibilitat. Només trigaràs 5 minuts. Organitzen Insta Unèrgica la Diputació de Tarragona. La data límit és el 31 de maig. A les nostres xarxes trobaràs l'enllaç. Si t'interessa el periodisme i tens entre 18 i 30 anys, el programa Youth for Regions de la Unió Europea t'ofereix l'oportunitat de descobrir què fa per la teva regió i viure-ho des de Brussel·les. Et pots inscriure fins al 7 de juliol i el programa a Brussel·les serà del 10 al 16 d'octubre del 2026. Obra Tebre ens presenta un programa europeu, Ecofriends, un intercanvi juvenil. Troba't amb joves de diferents països, promou la sostenibilitat i pren acció pels reptes ecològics actuals. Serà del 25 de juny a l'1 de juliol a Tortosa. Apunta't a la web Obra't Ebre.
0: Us informem que ja estan obertes les inscripcions per a les activitats d'estiu al Vendrell 2026. Són activitats gratuïtes adreçades a joves de 12 a 20 anys, del 25 de juny al 24 de juliol. Les inscripcions es poden fer de l'1 al 19 de juny. Per a més informació, podeu trucar al 659 101 925 o adreçar-vos a l'Avinguda Jaume Carner, número 1, al Vendrell. Sant Jaume dels Domenys celebra les jornades d'entitats els dies 29, 30 i 31 de maig. Durant aquests dies hi haurà diferents activitats per a tots els públics, com botifarrada, karaoke, mojitos, vespreig, taller, bingo musical, sopar popular, bingo diabòlic, caminada i cercavila. Les activitats tindran lloc en diferents espais del municipi, com la plaça del Botànic, la pista de les escoles i altres carrers del nucli. No us ho perdeu, aquestes jornades plenes d'activitats, convivència i vida de poble. Del 18 al 31 de maig del 2026 es pot visitar l'exposició de Paula Cabello Soler, titulada Retrats amb carbó. Aquesta exposició s'ha fet a partir del treball conjunt entre l'Oficina Jove del Baix Penedès i l'Oficina Jove de la Conca de Barberà, amb la voluntat de promocionar l'obra de persones joves artistes i oferir nous espais per exposar. Podeu veure-la al mostrador de l'aparador jove de l'Oficina Jove del Baix Penedès. Si ets jove i estàs pensant en estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger, comença per informar-te. L'Oficina Jove del Baix Penedès ofereix el Servei de Mobilitat Internacional, un espai on podràs resoldre dubtes i rebre orientació sobre opcions per marxar a l'estranger. La propera atenció serà dijous 18 de juny de 5 a 7 a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Per demanar cita o rebre més informació, pots trucar o enviar un WhatsApp al 616 917 318 o també trucar al 977 157 157. També ens pots escriure a baixpenedès@oficinajove.cat o contactar per missatge directe a les nostres xarxes socials.
2: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Seguim pendents d'una nova reunió de sindicats amb el departament, una trobada que hauria d'haver començat a les 10 i que finalment s'ha endarrerit quasi una hora. Un dels esculls de les negociacions continuen sent els salaris, que els sindicats reclamen que sigui un complement únic pels docents. Al Departament d'Educació hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, quina és la situació? Bon dia.
2: Bon dia, doncs, que segueix aquesta reunió que ha començat sobre les 11 amb una hora de retard, presidida per la consellera Esther Niubó, mentre a les portes del departament un centenar de docents tallen la Via Augusta i es manifesten amb proclames que lluiten també estan educant i reclamant més finançament. Abans d'entrar, els sindicats han manifestat la voluntat de poder negociar i des de professors de secundària han aclarit els detalls de la proposta d'augment salarial que fa el govern. Ramiro Gil és el portaveu.
3: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
1: Esther, seguixis aquí.
2: Doncs això, sí que els sindicats adverteixen que si no avancen les negociacions, escalaran les protestes.
1: Gràcies, Esther. Bon dia.
2: Adéu, bon dia.
1: I anem ara a la jornada a seguir. Com va la vaga al Penedès i al Baix Llobregat? Una nova jornada que avui es concentra ara mateix a la plaça de Montserrat. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Andrea Martínez. Andrea, com es viu des d'aquest punt? Bon dia.
4: Bon dia. Cap a 11:15 del matí, la majoria de les columnes ja eren a dalt de tot de la plaça de Montserrat amb pancartes i megàfons entre les mans. Alguns han pujat a peu, d'altres amb cotxe i també amb cremallera per confluir en una gran concentració. Ja cap a les 11 s'han atrinxerat els accessos del cremallera per així aturar el servei i fer pressió envers el departament. A hores d'ara hi ha més d'un centenar d'usuaris atrapats dins l'estació sense poder sortir per aquestes columnes de docents fent barrera. Ara cap a les 12 diuen que tenen previst fer els parlaments i ja desconvocar la concentració.
1: Gràcies, Andrea. Bon dia. I la Generalitat augmentarà dels 35 als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació. Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis. El jove beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Atenció, cinèfils, és el moment del concurs. Participa i amb les pistes que et donarem sabràs quina és la pel·lícula fantasma.
1: Sí, sí, el temps passa volant. Encara ressonen a les vostres oïdes les pistes de la darrera pel·lícula fantasma. I després del sorteig ja en tenim una altra. Ho veieu, cinèfils? Que fàcil! La gent del Silenci Acció sempre acudeix a la cita que tothom espera. Quina? Doncs la juguesca per descobrir quina és aquesta vegada. Per tant, anem ja amb les primeres pistes. Avui tenim una pel·lícula de l'any 1951 dirigida pel llegendari director John Huston amb l'actuació de dues estrelles de Hollywood del moment, Katharine Hepburn i Humphrey Bogart. El film va rebre 4 nominacions a l'Oscar: actor, actriu, direcció i guió, dels quals en va guanyar un, Humphrey Bogart, com a millor actor.
2: Amb mantega?
3: Sí, sisplau.
2: Germà?
3: Gràcies. El soroll que em fan els budells. Qualsevol diria que hi porto tigres a l'estómac.
2: Agafi més pa amb mantega, senyor Olnet.
3: Gràcies, senyoreta. Amb molt de gust. Perdoni. És estrany. Vull dir, per què ens fan tant de soroll de vegades els budells.
2: Agafi una mica de pastís, senyor Olnet.
3: Moltes gràcies.
4: En Harvey Morton ja és bisbe.
3: Què?
2: No sé qui és.
4: Que no te'n recordes d'en Harvey? Era ros, una mica més jove que jo i galtes rosades. Va cantar un solo al concert de commemoració. Em sembla que era el Sant Sant.
2: Em sembla que me'n recordo, ja fa molts anys d'això.
4: Ara ja és bisbe.
2: Que bé.
4: Crec que en Harvey és més jove que jo. 4 o 5 anys. És força curiós. No era un bon estudiant. I no pertanyia a la millor classe social. Però això sí, va fer un bon casament.
2: Ah?
4: Sí. Amb la vídua d'un fabricant. Es deia com... Briggs? Briggs? Això mateix, Alfred Briggs. Feia sabó, em sembla. La vídua d'en Briggs. No ho dic per desmereixer en Harvey. Me n'alegro per ell, naturalment.
2: Esclar.
3: Ho sento, no ho puc evitar.
4: Era el Sant Sant.
2: Més té, senyor Olnet?
3: No, gràcies. Me n'he d'anar immediatament si vull arribar a la mina abans de demà al vespre.
2: No tingui pressa.
4: No es vol quedar a sopar?
3: No, gràcies, de tota manera. Uf. Probablement no tornaré per aquí durant un parell de mesos.
4: I què passarà amb el correu?
3: No crec que hi hagi correu en una temporada.
4: Per què no?
3: Els alemanys el retindran.
4: Digui'm, per quin motiu?
3: Per la guerra.
4: Guerra? On, senyor Olnet?
3: A Europa.
4: Ah, sí? Entre qui?
3: Doncs Alemanya, Anglaterra...
2: Anglaterra?
3: Sí, senyor.
4: Així estem en guerra.
3: Això és el que m'han dit. Alemanya diu que va començar a Anglaterra i ells diuen que va ser a Alemanya.
4: Però què més en sap? Què ha passat?
3: A veure, no recordo res més. Ah, sí, els francesos també hi estan ficats. Hi ha Àustria, Hongria, Bèlgica, Espanya... Ja no recordo qui està amb qui.
4: No en sap cap més detall?
3: No sé res més, a veure què me'n poden dir a l'invasi.
4: Però quina serà la nostra condició, enemics?
3: Quin mal els podria fer els alemanys en aquest lloc deixat de la mà de Déu?
2: Déu no ha deixat aquest lloc, senyor Olnet, com ho testifica la presència del meu germà.
3: Oh, no s'ho prengui malament. Sí, es veu que sí. Bé, jo me'n vaig ja.
1: Bé, situem-nos a l'època i el lloc on transcorre la història. Som a l'any 1914 i la Primera Guerra Mundial ja ha començat i la història ens situa a l'Àfrica Oriental Alemanya. El personatge principal és un tal Charlie Almond, un canadenc que es dedica a transportar mercaderies pel riu Ulanga. Un bon dia, amb la seva vella embarcació anomenada The African Queen, arriba a un indret que visita regularment per lliurar subministraments i el correu a dos germans anglesos que fan de missioners en un petit poblat.

0: també hem passat per aquí. L'altre dia, després de marxar, els tambors van ressonar. Per això els meus homes gemegaven i es recargolaven. Els vaig preguntar què passava i em van dir que els tambors deien que els soldats atacaven la seva gent i els cremaven els poblats perquè no tinguessin enlloc on tornar. I efectivament, quan vaig retornar al poblat i els meus homes ho van veure, van fugir cap a la selva. A mi em sembla que volen convertir els nadius en soldats per quedar-se tota l'Àfrica. I el reverent?
1: És a dins. És mort.
0: Oh. Oh, vaja, això sí que em sap greu. Si s'han atrevit a matar un home incapaç de fer-los cap mal, és que ningú no està segur.
2: Bé, la història dona un gir inesperat. El poblat és atacat per un escamot de soldats alemanys, els quals s'han endut a tots els vilatans. El reverent de la missió mort tràgicament i llavors tan sols la germana resta viva i sola. El nostre protagonista, a la dona perquè, vaja, la insta, perquè marxi amb ell, amb el seu vell bot riu avall, malgrat els perills que hauran de suportar i que suposadament els alemanys els estaran buscant per requisar la seva embarcació.

0: Què? Què me'n diu?
1: De què, senyor?
0: Li han agradat?
1: El què?
0: L'aigua blanca, els ràpids.
1: No hauria dit mai que...
0: No li retrec gens que s'hagi espantat. Gens ni mica. Qualsevol persona amb sentit comú té por de l'aigua blanca.
1: No hauria dit mai que una simple experiència física pogués ser tan estimulant.
0: Què vol dir?
1: He experimentat una emoció com aquesta poques vegades. Amb algun sermó del meu estimat germà quan estava inspirat pel sant esperit.
0: Vol dir que vol continuar?
1: Naturalment.
0: Senyoreta, que és boja.
1: Per què ho diu, això?
0: Sap què hauria passat si haguéssim topat contra una d'aquelles roques?
1: Però no hi hem xocat. La veritat és que m'omple d'admiració la traça que té, senyor Olnet. Quan hagi practicat una mica més amb el timó, creu que ho podré intentar, jo?
0: Li diré una cosa. Aquells ràpids no eren res comparats amb els que hi ha més endavant. De fet, d'aquells no se'n podia dir ràpids.
1: Em moro d'impaciència.
0: Però, senyoreta...
1: Ara que per fi ho he provat, no m'estranya que li agradi anar amb barca, senyor Olnet.

0: Li passa alguna cosa, senyor Olnat? Digui-m'ho.
1: Res. Vostè no ho entendria.
0: No comprenc què el preocupa. Ha sigut tan agradable el dia. Digui'm què té. Digui, senyor Olnat.
1: Aquest disbarat d'atacar el Luisa. Això de baixar pel riu.
0: Un disbarat?
1: No farem res d'això.
0: Esclar que sí. Quina idea més absurda.
1: Quina idea més absurda? Quina idea més absurda? Senyoreta, vostè té idees 10 cops més absurdes que jo.
0: Però per què no vol seguir endavant, senyor Olnat?
1: Pel riu. I Xona.
0: Xona?
1: Exacte, Xona. Una sola bala sobre aquesta matèria explosiva i saltarem pels aires a trossos així de petitets.
0: Doncs hi passarem de nit.
1: Ah, no, de cap manera. Després de Xona hi ha els ràpids i ningú amb 2 dits de front hi passaria de nit per allà.
0: Doncs hi passarem de dia. Baixarem per la part del riu més allunyada de Xona tan de pressa com puguem.
1: No, no ho farem.
0: Vostè va dir que sí?
1: Això no és cert. No vaig dir que sí a res.
0: És un mentider, senyor Olna. Pitjor encara. És un covard.
1: La covarda és vostè. Vostè no és una senyora com cal. Això és el que la meva mare li diria. Si la meva pobra mare la sentís...
2: Durant tot aquest perillós viatge de fugida pel riu, succeeixen situacions de vegades de caire tràgiques i altres vegades divertides. És clar, els dos tripulants són de caràcter i d'estil totalment oposats. El capità de l'embarcació, Humphrey Bogart, és un bon home, molt rudimentari, una mica ximplet i molt aficionat a la beguda. En canvi, la passatgera accidental, la missionera que dona vida a Catherine Hepburn, és una dona culta, molt carca i d'educació clàssica. Malgrat tot, en aquest llarg viatge, arribaran a tenir una entranyable relació.
1: Tornarà a ser aquí demà. Quan torni a passar, l'estarem esperant.
0: Hauríem de fer una neteja a fons. Freguem el pont i brunyim els metalls.
1: Sí, ha de fer força goig perquè serà la representant de l'Armada Reial. Escolta, Rosie, he pensat que...
0: Què, Charlie?
1: Que no cal que ho fem tots dos. He tingut temps d'estudiar-ho i crec que ho pot fer una sola persona.
0: Tens tota la raó, amor meu.
1: Vaja, m'alegro que hi estiguis d'acord. Quan sigui el moment et deixaré a la riba est i m'hi esperaràs mentre jo m'encarrego del Luisa.
0: Res d'això, et desembarcaré jo o tu.
1: A mi?
0: Tot això va ser idea meva, no? El més lògic és que ho faci jo.
1: Però, Rosi, ara em deixes parat. Normalment ets una dona assenyada, no en parlem més.
0: Escolta, Charlie, jo sé portar aquesta barca tan bé com tu. I ho saps perfectament.
1: Rosi, et falta un bull.
0: Què passa? No la vaig portar bé pel ràpid?
1: La vas portar força bé, però del motor no en tens ni idea. Imagina't que tinguessis pan al llac. A veure, què faries? En canvi, jo, ja saps, tinc 1000 solucions amb el motor. Escopir, puntades de peu, i tornaria a funcionar de seguida. Oh, ell sap qui mana a bord. No ho dubti gens ni mica.
0: Suposo que tens raó.
1: Aleshores, ja està decidit. Em llançaré un segon abans de topar i vindré nedant cap a la riba. I en acabat, tots dos anirem cap a Kenya.
0: No, jo volia dir que caldrà que tu també vinguis.
1: Jo també? Què vols dir? No havíem quedat que això ho podia fer un de sol.
0: Però tu m'has convençut que no. I ja està decidit. Ho farem tots dos.
1: No, de cap manera. Tu m'esperaràs a la riba est.
0: Però qui et penses que ets per donar-me ordres?
1: Jo sóc el capità, em sents? I no et deixaré venir amb mi, només faries nosa.
0: També et devia fer nosa quan vam baixar pels ràpids. I evidentment tot allò que em vas dir quan érem al riu era mentida. Que mai ningú hauries aconseguit tu sol, que havies perdut el cor... I tot allò. Ets un mentider. Oh, Charlie, per què ens barallem ara?
1: Oh, Rosi, és que no puc suportar pensar que et podria...
2: Bé, res més cinèfils. Aquestes són les pistes de la pel·lícula Fantasma d'aquesta setmana. Un treball del director John Huston, el qual... Algunes escenes es van rodar en escenaris naturals d'Àfrica i altres en uns estudis d'Anglaterra. Com a anècdota, cal dir que la pel·lícula va patir endarreriments en el rodatge africà, ja que el director, John Huston, volia aprofitar la seva estada al continent per anar a caçar un elefant. Vaja, tot un caprici. Us deixo amb un fragment de la banda sonora del film. Amigues i amics, fins la propera setmana. Sayonara, baby.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita de...
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis, al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, màgia i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
0: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Seurany Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!

0: por fin es viernes.
1: Sí, senyor, per fi divendres, per fi weekend, per fi cap de setmana, ganes de juerga, de festa, i com no, doncs per encetar-lo amb molt bon peu, amb el nostre mega sorteig de premis de la setmana, l'únic inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana, en agraïment a la vostra participació, on tots els nostres oients opten, tots els que han participat, vaja, al sorteig de premis que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat, i com no, promocionant el producte Quilòmetre Zero, com ha de ser, eh? Des d'aquí, des de la 107 de la FM, des de les 3w.radiocunit.cat, des de la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit! Sorteig, sorteig, mega sorteig d'avui divendres, 29 de maig de 2026. I com sempre, el que farem serà agafar el nostre bombo i abans que res, doncs, començarem a remenar les boles, o sigui que som-hi! Ahí está, venga. Ramena, ramena, ramena, ramena, ramena, ramena, ramena, ramena, ramena, ramena, ramena, ramena. Molt bé, doncs, atenció, perquè ja ho tenim aquí preparat, eh? Vinga, doncs, comencem pel nostre mega sorteig de premis d'avui i ho farem, doncs, amb la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre de sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu aquí, a l'Avinguda de Barcelona 179 de Cunit. Atenció, perquè roda la bola. Ai, ai, ai, ai. A veure, a veure, la primera bola del dia és el número... Ui, gairebé el número de la ràdio, però no, eh? El 108. El 108, el 108, 108. El segon 8 point, el Iguallo Mini, és per... a veure, és per... és per... aquí tampoc, és per... Adolfo! Adolfo Andreu! Adolfo, moltíssimes felicitats! Marxem ara amb la Clínica Dental de Cunit per lluir un millor somriure, una higiene bucal. La Clínica Dental de Cunit la trobareu a l'Avinguda de la Font 62, Baixos. I atenció, roda la bola. No, sintonia, sintonia. Ara. Ui, mira, cap i cua. El 313, el 313, 313, eh? El 3 en 3 points, el Iguallo Mini, serà, serà? Ai, qui marxarà cap allà, cap a la Clínica Dental de Cunit. Atenció, just cap al final. El 313, el 313, 313, eh? Aviam, aviam, és per... Josep, Josep Macià. Josep, moltíssimes felicitats. Torna ara per Alma Music, sí senyors, Alma Music, a la que ens ofereix una classe de cant, de cantar, eh? Una classe de cant o de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler número 19 de Calafell Platja. Ja hi va, atenció, roda la bola. Ja ha caigut la número... 80, 80, 80. De 80 points, el Iguallo Mini és per... a veure, qui és l'ochentero que se'n va a la Music? A veure, és per... Eva, Eva de la Peña, felicidades y a disfrutarlo. Marxem amb bemol nou. Bemol nou a la que ens ofereix una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. I atenció, roda la bola. A veure què cau. És el número 255. El 255, el 255, 255, eh? 255 points. El Iguallo Mini és per... Redoble, redoble. A veure, on estàs? Sabem el nou. El 255, el 255. Se'n va cap allà. Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo, muchísimas felicidades. I vamos para bingo, vinga, seguim. Ara és el torn del llibre Mi Montaña Rusa, de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo. Recordeu, Mi Montaña Rusa també posa nom a la secció que, com sempre, compartim tots els dimarts a partir de dos quarts de dotze del migdia, vaja, aquí a la nostra sintonia, al Cunit del Dia, tots els dimarts, amb Vanessa Sancho, amb aquest llibre Mi Montaña Rusa. Que atenció, ahí està, sí senyor. Ja ha caigut el número 18. 18. Einstein. On 8 point. El bollo mini és per... Redoble. És per... Sergio Palacios. Felicidades y a disfrutarlo. Marxem a la joieria Castillo, sí senyor. La joieria Castillo, aquí al carrer Francesc Macià, número 31, ens ofereix un fantàstic detall. Hi va, atenció. I mira, cauen els tres en aquests. El 222, el 222, Chuhan de Chuenchichu. Due punti. Allora. Ai. Sí, sabem idiomes aquí, eh? A més amb els gris que ja comencen a venir al poble. Doncs, escolta, ens hem de fer entendre, eh? Hem de fer entendre. I atenció, perquè el 222 és per... Mari! Maria Maldonado! Felicidades y a disfrutarlo! Marxem a Sam Iscalafell, que ens ofereix dues consumicions normals no premium al carrer Monturiol número 32 de Calafell Platja. Ja, atenció, és el número... Ui, el 155, tu. Firmes. El 155, 155. 155, 5 point. El bollo mini és per... És por fui... Hola, un dia... A veure, Sam Iscalafell... Se'n va cap allà... Ingrid Ortiz! Doncs ja

caigut la bola número 317, la 317, 317, trois en set point. El bollo mini és per... A veure, a veure... És per... És per... Nastasos al final, és per... Sofía, Sofía Virginia, felicidades. I vamos para bingo, seguim amb el nostre mega sorteig de premis de la comarca, l'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana, com sempre a través de la vostra sintonia, aquí al Cunit del Dia, des de l'emissora Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, a través de la 107 de l'FM i www.radiocunit.cat. Ja portem més de 10 minuts i encara queda molt i molt més per oferir-vos des del nostre sorteig. Com sempre, ara és el torn de Doner Pita Pitaren, Doner Pita Palas 2, Doner Pita Palas 2, no és un hotel, és un kebab, eh? Doner Pita Palas 2, al carrer Francesc Macià, número 18. Ja m'arriba la flaire, tu, quina gana. Ai, ai, ai, des d'aquí saludem al Munir, a la Sif. Déu-n'hi-do, Doner Pita Palas 2. Ens ofereix un fantàstic Durum Kebab. I atenció, a veure què surt aquí. Ui, mira. El 245. El 245. 245, eh? 2, 4, 5 points. I ara vull dominar. És per... a veure, és per... Fernando, Fernando Gómez. ¡Felicidades y a disfrutarlo! Y ahora la Marina está morena. La Marina está morena. Ai, la Marina, clar que està morena, perquè està a primera línia de platja, al Passeig Marítim 147, local 2, eh? Aquí a Cunit, la Marina, antiga Calona, ens ofereix dos esmorzars. I atenció, roda la bola. Ui, mira, ha caigut el número 168. La 168. 168. On 6 8 points. El bollo mini és per... A veure, a veure. Aquí se'n va cap a la Marina. El 168, el 168. Atenció, atenció, perquè se'n va cap allà. És per... És per... Noelia! Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia. Noelia Cendra. Moltíssimes felicitats. I vamos para bingo, vinga, ara és el torn del Bar La Pinya. Bar La Pinya, al carrer Conca de Barberà, número 13. Bar La Pinya, el que ens ofereix, atenció, eh? Dos esmorzars. Atenció, roda la bola. I cau la número... Ui, 88. 88. HTH. 8, 8 point. El bollo mini és per... a veure, és per... Per qui serà? Qui marxarà al Bar La Pinya? Recorda, carrer Conca de Barberà, número 13, davant mateix de la policia local d'aquí de Cunit, eh? Atenció, perquè se'n va al Bar La Pinya... Clàudia! Clàudia García! Doncs moltíssimes felicitats, eh? I ara és el torn de l'Olivo. El Olivo Restaurant Lounge, eh? Sí, senyors, el Olivo Restaurant Lounge, el qual ens ofereix un vermut per dues persones al carrer Rim número 1 del port de Segur de Calafell. I atenció, roda la bola. I mira, ha caigut, atenció, eh? Ha caigut la número, número... 182. 182. 182. 182. Alhora. Ai, ai, ai. I ho podem dir més idiomes. Després ho farem, després ho farem, eh? Si cal, vinga, doncs, atenció, perquè... Ai, l'Olivo, a veure qui se'n va. No et perdis també les sessions de Sound DJs Kilòmetre Zero. I des d'aquí, doncs,

0: Saludem a tot el seu personal, eh? Que bé que ens tracten, sí senyor! I que bé que es menja, i en quin marc incomparable! Ei, l'Olivo! Bon ambient, bona música, bon menjar, bon dinar, bon sopar, bon esmorzar, bon vermutar... Aquests vermuts se'ls emporta, atenció... Natàlia! Natàlia Alba! Natàlia, moltíssimes felicitats! I ara és el torn de la bodegueta! La bodegueta! La bodegueta! Ui, la bodegueta! La bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia, de dimarts a divendres, a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu racó predilecte, al ladito de la diligencia! Oh, atenció, roda la bola! Bodegueta. Pues mira, el 175, el 175, 175. Avui el tenim a la vora, eh? Atenció, se'n va la bodegueta. Pepi, Pepi Rei, Pepi, moltíssimes felicitats. I seguimos per a bingo, com aquell que diu, sí senyor. Atenció, perquè ara és el torn de la diligència. Sí, senyors, la diligència. Què dir de la diligència? El local com Mas Solera, el que, doncs, com no, ens ofereix també dos vermutacos. I no et perdis, no et perdis la revetlla de Sant Joan que està, doncs, preparant la diligència de Cunit, aquí a la plaça Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu racó predilecte, al ladito de la bodegueta. Sí, senyor, està el restaurant La Diligència, el que, doncs, està preparant aquesta fantàstica revetlla de Sant Joan, al qual per només 33 euros doncs podreu disfrutar de pica-pica, de segon plat a triar, amb uns plats boníssims, eh? I a més, amb coca de llardons, cava i dijàumis. Què més es pot demanar? Déu-n'hi-do, eh? La revetlla de Sant Joan, no te la perdis aquí a La Diligència! Atenció, roda la bola. I va cap allà. El 180, 180, 118, eh? Ai, que tindríem que tornar a remenar les boles. 180, 180, se va la diligència. Susana, Susana Cadavieco, felicidades y buen provecho. I ara és el torn de la peixateria Cunit, eh? Sí, senyors, amb les cues de ràpid, ampolla de caldo, aquí al carrer Empar Nadal. Peixateria Cunit, pescaderia Cunit. Si quieres una cena elegante, cómprate un bogavante. Si tienes una cena de gala, una cigala. Pescaderia de Cunit, sí, senyor. A disfrutarla. Oh, atenció, roda la bola. I cau el número... Casi, casi, és el de la ràdio, però no, eh? El 106, el 106, 106, eh? En 06 points, el Iguayomini, serà, serà? A la peixateria de Cunit anirà... Ai, ai, ai, ai, ai, ai... Jordi, Jordi Miralles, moltíssimes felicitats! I ara és el torn de la xurreria Belo, la xurreria... Belo! Vinga, hem de dir els dos a la vegada, eh? Tots junts. Vinga, va, atenció, 3, 2, 1. Xurreria Belo, ara. Xurreria Belo ens ofereix un suís amb xocolata, amb nata, amb xurros o porres per dues persones. Xurreria Belo, al carrer Conca de Barberà, número 13. Xurreria Belo, davant mateix de la policia local. Xurreria Belo! Atenció, roda la bola i cau la número, número... 284, 284, 284, 84, 4 points. El Iguayomini serà, serà, i marxarà cap allà. Ves la xurreria, ve a veure qui va a sucar el xurro, la porra o el que sigui. Mare de Déu, senyor, la xocolata estava molt calenta, tan calenta que em vaig cremar. Ai, ai, ai, però està boníssima, que bé que està, a la xurreria Belo. Ai, ai, ai, se'n va cap allà. A veure, a veure, a veure. Susana! Susana! Susanita, Susana Flores, moltíssimes felicitats i que vagi bé xocant el xurro, clar que sí. Bon profit. I ara relaxem una miqueta. Marxem a Nanda Yoga Studio Cunit, el que ens ofereix una sessió de ioga o massatge al carrer Major número 6. No. Atenció, roda la bola. Ha caigut la número 224. La 224. 224. 224. 224. Ananda Yoga Studio. Se'n va cap allà. Atenció, atenció. Serà... Blanca. Blanca Martínez. Blanca, moltíssimes felicitats i a disfrutar-la. I a relajar-la. Sí, senyor. I ara marxem a la braseria hípica de Cubelles, el que ens ofereix un vermut i braves per dues persones en visita de les seves instal·lacions aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles, a la C31. Oh, atenció, roda la bola. I cau la número 235. 235, la 235, 235, 235, el Ebollo Mini será. Y marchará cap allá, brasería hípica de Cubelles. ¡Avi, alegal tradano! ¡Ole! A ver, aquí es, ¿qui es, qui es? Es el número 235, el 235, brasería hípica de Cubelles. ¡Ey! ¡Asquez! ¡Oh! ¡Mital! ¡Lalo Sendra! ¡Lalo! ¡Muchísimas felicidades! I ara és el torn de la carnisseria Xaguara, a la que ens ofereix mig quilo de carn picada, a l'Avinguda de Barcelona, 185. Ah, atenció, roda la bola. Ha caigut la número 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, Oscar. Ai, ai, ai, és per Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria Moreno. Felicidades y buen provecho. I ara és d'un ton del pollastre a la brasa al sol. Ai, pollo a la brasa al sol. Qui quieres que te diga? Doncs que el pollo a la brasa al sol t'ofereix un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font 86, dissabte o diumenge. No, atenció, roda la bola. I cau la número 140, 140, 140, pollo a la brasa al sol, pollo a la brasa al sol. Quina gana m'està entrant, tu, Déu-n'hi-do, a veure qui se'n va cap allà, és la... Imma, Imma Cross, Imma, moltíssimes felicitats. I ara és el torn de la cova del Gorka. Sí, senyors, la cova del Gorka, el que ens ofereix un vermut per dues persones. Aquí, al carrer Miquel Utrillo, número 4. Molt, atenció, roda la bola. Ai, senyor, senyor, quin número serà? Doncs mira... El 199, el 199, a half del 99, amb Nef Nef Point. Ell de Guayomini és per... La cova del Gorka. Se'n va cap allà, se'n va cap allà. És, Josep, Josep Peris. Josep, moltíssimes felicitats. I ara marxem al local social del Castell. Sí, senyors. El local social al Castell, que ens ofereix un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada. A la noia!
1: Atenció.
0: I atenció, roda la bola. Ha caigut la número 132, 132, 132, eh? Un, trois, dix points. El dibuix mini serà, serà. És per, a veure, local social a Castell, se'n va cap allà, 132, 132, eh? És per... Zoe! Zoe Gómez, moltíssimes felicitats! I ara és el torn del bar Casa Carmenya de Castanyaire, bar Travesses. Sí senyor, aquí al Passeig Marítim 5 de Cunit ens ofereix un fantàstic mega menú per dues persones dimarts o divendres, de dimarts a divendres, eh? Atenció. A veure què surt aquí. Ui, mira! El número màgic. El 69. El 69. Número màgico. 69. The 6 net point. Oh, la, la. Un bon dia. 6, 9 punti. A l'hora. A veure qui se'n va cap allà. A més, també pots anar a veure el futbol, les motos. Què més vols? Bar, Casa Carmiña, Travesses de Castanyaire. Ai, ai, ai. És per... Doble, doble. Sergio. Sergio Palacios. Sergio, muchísimas felicidades. I ara marxem a la pizzeria Nanà. Sí, senyors, la pizzeria Nanà. Pizzeria Nanà. Pizzeria Nanà. Pizzeria Nanà. Ai, la pizzeria Nanà ens ofereix, atenció, una pizza per dues persones a disfrutar. Al carrer Josep Estivill 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona. I atenció, roda la bola. Ha caigut la número 11. 11. 11. Un point. Primera fulla. Se'n va a la pizzeria Nanà. Chus. Chus Molina. Felicidades i a disfrutar. Torna ara per la cafeteria Panaderia Núria. Al carrer Víctor Català número 4 de Comarruga ens ofereix un esmorzar per dues persones. I atenció, roda la bola. Ui, mira, ha caigut la número 200. El número 200, 200, 200. A veure qui se'n va a la cafeteria Panaderia Núria. El número 200, el 200, 200. És per... Fernando, Fernando Gómez. Felicidades y a disfrutarlo. Ara és el torn de la penya bètica de Comarruga. Sí, senyors, la penya bètica de Comarruga ens ofereix un sopar per dues persones al local amb entrepà i beguda al carrer Víctor Català número 4 de Comarruga. Mucho Betty, mucho Betty, eh! Eh! Mucho Betty, mucho Betty, eh! Eh! Campana i s'acabó! Roda la bola! Sí, senyor! Ens encomanem al Cristo del Buen Poder de la penya bètica de Comarruga i cau la bola 275. La 275. 275. 275. El Evo Mini és per... A veure, a veure... El 2, el 7, el 5. Ai, ai, 265. La penya bètica de Comarruga. Mucho Betty. Ahí está. Dori, Dori Solís. Dori, muchísimas felicidades. I ara marxem amb la pizzeria La Góndola de Cubelles, eh? Aquí al carrer Víctor Balaguer 18 de Cubelles ofereix dues per... sopar, un sopar, no, no dues persones, anava a dir. Ofereix un sopar per dues persones al local, de dijous a diumenge. I atenció, roda la bola.

Vestíbula 156. Atenció, és per... Adrián Sánchez. Felicidades y a disfrutarlo. Y vamos para bingo. Seguim, doncs, atenció, que ara és el torn del Saborea, Saborea, Saborea! Ai, el Saborea! El Saborea ens ofereix un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres aquí, a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. I atenció, roda la bola. Això és un no parar, això és un no parar, mira! Capicua, al 121, 121, a 121, and the on point. El Ivo Yumini, será, será. Es par, ¿quién irá, quién irá? Saborea, saborea, saborea, ay, saborea. Saborea, saborea, saborea, ay, saborea. Mira, mira, mira, 121. Ana María Paredes, muchísimas felicidades y a disfrutarlo si puedes. Y ahora marxem amb el popopollo. Pollo loco. Ara, que no sortia. Pollo. Ai, ai, és que ja se'ns encomana la pluma dels pollastres. Ai, què quieres que te diga? El pollo loco. Ai, és que ens tornem bojos. Que bons que estan aquests pollastres. Que grossos que són. I que sabrosos. Aquell mític pollastre de tota la vida que s'ha perdut el gust, que avui dia ja no sabem el que eren. Doncs aquí el trobaràs, aquí el tornaràs a recordar. Et transportarà amb aquelles emocions aquells pollastres de l'ast tan bons, dels anys 80 i 90. Per favor, que bons que estan aquests pollastres. Doncs a més, aquí, el Pollo Loco, que trobareu aquí a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2 de Cunit, us ofereix un fantàstic lot de regals consistents amb un pollastre a l'as, com Déu mana, amb patates al caliu, amb ampolla de vi, amb pa, amb all i oli, i a més, mentre esperes la teva comanda, pots fer una consumició gratuïta. Ai, és que ens hem tornat bojos al Pollo Loco! I atenció, roda la bola. El Pollo Loco. El Pollo Loco. Ui, mira, el número 300, el 300, 300, el 300 point. El Ivo Yumini, serà, serà. Qui marxarà cap allà? El Pollo Loco. Atenció, atenció. Aviam si serà, si no... El 300, Mari Carmen, tu pollo está en el pollo loco. Mari Carmen García, moltíssimes felicitats i a disfrutar-lo. Ara marxem a la discoteca Low. Discoteca Low de Segur de Calafell ens ofereix una invitació amb consumició per dues persones a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. I atenció, roda la bola. Ha caigut la número 211. 211. 211. Du en point. Aleu Llumini, serà, serà. Qui marxarà de Fiestuki? Discoteca Low, som festa. Sí, senyor, no et perdis les sessions també de Sound DJs Kilòmetre Zero. Des d'aquí saludem el Yuri, el Josico i companyia. Discoteca Low de Segur de Calafell. Sí, senyor. Se'n va cap allà, se'n va cap allà. Jordi Martínez. Jordi, moltíssimes felicitats. I ara marxem a l'interior de la comarca. Marxem a l'Arbós, a la Giralda de l'Arbós, a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35. Ofereix una invitació per dues persones per visitar aquest fantàstic palau àrab modernista que trobareu a l'Arbós. Sí, senyor, la Giralda! Atenció, roda la bola... Ha caigut la número 325. 325. Sí, senyor.
El 325. A veure qui se'n va cap allà. Atenció, atenció. ¿Quién será? Será. Ai, ai, ai, a la Giralda anirà. És per... Això està al final. És per... Josep! Josep Macià! Josep, moltíssimes felicitats, sí senyor, eh? I vinga, doncs, que sortim amb el nostre... Seguim, doncs, amb el nostre mega sorteig de la comarca. L'únic limitable que està més de mitja hora perdint premis cada setmana des de la vostra sintonia aquí al Cunit del Dia, des de la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, el que ara és el torn de la pel·lícula Fantasma de la setmana. Aquest espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula, eh? Els afortunats i afortunades, doncs, entrareu a obtenir un fantàstic lot de regals, el qual passarem a repassar tot seguit, però el que sí que volíem desvetllar és de que la pel·li Fantasma d'aquesta setmana era La Reina d'Àfrica, i han encertat, a veure qui ho tenim aquí, han encertat 7 persones que les posem en aquest nou bombo, de premis, que tenim, ara manarem les boles, Aviam, doncs, atenció, amb el... A veure, qui ha encertat aquí? A veure, que no ho veig bé. Amb el número 1 tenim a Susana Flores, amb el número 2, Toni Capdevila, amb el número 3 tenim a l'Àngeles Lorca, amb el 4, Albert Riba, amb el 5, José Pierna, amb el 6, Josep Macià, i amb el 7, Joana Paredes. Fins aquí, doncs, que serien tots els que participen de la sorteig d'aquesta pel·lícula Fantasma de la setmana. I ara el que sí farem serà remenar les boles, o sigui que som-hi! Vinga! Ja el tenim aquí, molt bé. Molt bé, a veure qui serà l'afortunat o afortunada. Recordeu que un cop pitgem el botó perquè caigui la bola, aquesta persona s'emportarà un fantàstic lot de regals consistents en una consumició amb estapa gratuïta a cortesia del Racó Dolç de Cunit, situada al carrer Costa Durada número 17, eh? Sí senyor, en ple Parc Central de Cunit, una beguda al refresc i tapa de dilluns a divendres. El Rincón del Tapeo 2, aquí a l'Avinguda Barcelona 177, davant mateix de l'Ajuntament de Cunit, ens ofereix un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entre mafret. Dinàmica Club Atletisme, a la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova i la Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I a l'Hotel Àdia, l'Hotel Àdia ens ofereix un fantàstic mega menú per dues persones i que trobareu aquí a l'Avinguda Mediterrani número 2, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste cruzarte el Pecos, amigo. Bueno, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones a gustar mateix de l'estació de Rodalies de l'ENFA de Vilanova i de Geltrú. I rueda la bola, atenció. Sintonia. Ha caigut la bola número 5. 5. Pues ya sabes. 5. The 5 point. El Iguayo Mini es para... Redoble, redoble. S'emporta el lot de regals de la pel·lícula Fantasma. José, José Pierna. José, muchísimas felicidades y a disfrutarlo. Claro que sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, eh? Bé, ja ho sabeu que tots els afortunats i afortunades que us hagi tocat premi, ja podeu venir doncs aquí al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina, de dilluns a dijous, de 9 del matí a 2 del migdia, a recollir els vostres tiquets, perquè recordeu que aquests premis són personal intransferibles i que s'han de consumir abans de 15 dies. Heu d'anar amb el tiquet que us entrega la ràdio quan veniu aquí a recollir-lo, eh? A la taquilla de la ràdio, i amb el vostre DNI disfrutar d'aquests fantàstics regals que ens ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte Quilòmetre Zero. Des d'aquí agrair a tots els nostres patrocinadors i animem a d'altres que ja estan a punt d'incorporar-se en aquesta gran família que és Ràdio Cunit, el que la va creixent dia rere dia, i el que, a més, a banda d'anar creixent
amb patrocinadors també moients, eh? I com no, doncs des d'aquí volem felicitar a tots els guanyadors i guanyadores i agrair a tota la resta per haver participat al llarg de totes aquestes setmanes. Recordem que la setmana que ve més i millor. Us animem a que seguiu participant, eh? Recordeu que podeu fer una petició musical per dia i, per tant, podeu tenir màxim 5 premis. Com més vegades participeu, més oportunitats tindreu a que us toqui premi, doncs, en el nostre mega sorteig de premis de la comarca, com sempre, des d'aquí, des de la vostra sintonia, aquí al Cunit del Dia, a través de la 107 de l'FM i www.radiocunit.cat. Ara és moment d'aturar el nostre cunitejador. Ui, ui, ui. Home, ja. I passar a repassar els guanyadors d'aquesta setmana. Els guanyadors del mega sorteig de premis d'avui divendres 29 de maig de 2026 són: a la Casa de l'Euro se'n va Adolfo Andreu, a la Clínica Dental de Cunit Josep Macià, a Alma Music Eva de la Penya, a Bemol Nou Juan Pablo Rodríguez, al llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo se l'emporta Sergio Palacios, a la Joyería Castillo María Maldonado, a Sami Escalafell Ingrid Ortiz, a la Peruquería Harmony Sofía Virginia, a Don Herbita Palas 2 Fernando Gómez, a la Marina Noelia Sendra, al Bar La Piña Claudia García, al Olivo Restaurant Lounge Natalia Alba, a la Bodegueta Pepi Rey, a la Diligencia Susana Cadavieco, a la Peixateria Cunit Jordi Miralles, a la Xurreria Velo ens ofereix a l'emporta, doncs, Susana Flores, Ananda Yoga Studio Blanca Martínez, a la Braceria i Piga de Cubelles Lalo Sendra, a la Carnisseria Jaguara Maria Moreno, a Pollos a la Brasa al Sol Imma Cross, a la Cova del Gorca Josep Peris, al local social del castell Zoe Gómez, al bar Casa Carmiña de Castanyeira Sergio Palacios, a la pizzeria Nanà Xus Molina, a la cafeteria Panaderia Núria Fernando Gómez, a la penya bètica de Comarruga Dori Solís, també la pizzeria La Góndola Adrián Sánchez, al Saborea Ana María Paredes, al Pollo Loco Mari Carme García, a la discoteca Lou Jordi Mirartínez i la Giralda de l'Arbós, Josep Macià. El lot de regals de la pel·lícula Fantasma d'aquesta setmana se'n va al Racó Dolç, al Rincón del Tapeo 2, a Dinàmica Club Atletisme de Vilanova, a l'Hotel Àdia i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. José Pierna. Doncs moltíssimes felicitats a tots i totes, i també, doncs, com no, des d'aquí encoratjar-vos a que la resta segueixi participant, doncs, la setmana que ve, més i millor, des d'aquí, des de Ràdio Cunit, a través de la 107 de l'FM i www.radiocunit.cat. Però no canvieu de dial, tenim molta programació per oferir-vos, eh? Ara, a continuació, us deixarem amb les estrenes cinematogràfiques de la setmana, els tràilers amb Jordi Mauri i molts més continguts, eh? Durant tot el cap de setmana, fins a arribar, si Déu vol, en directe, quan ens hi trobarem a retrobar en aquest mateix espai, al Cunit del Dia, dilluns vinent a partir de les 10 del matí. Però un servidor encara estarà fent més programes, eh? Ens podem escoltar al Tecnòdrom, al Silenci Acció, eh? Al Som Digis Kilòmetre Zero, bueno, en fi, a molts més programes. I, com no, aquest magazín torna el dilluns vinent a partir de les 10 del matí, com sempre, amb més continguts, amb més programes, amb més premis i amb tot el que faci falta. Clar que sí, home, des d'aquí, doncs, encoratjar-vos a que seguiu sintonitzant Ràdio Cunit, que passeu molt bon cap de setmana, eh? Moltíssimes felicitats a tots de la resta, i des d'aquí, des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens. Petonets i abraçades, que vagi de gust. Siau!

0: Vols saber quines pel·lis pots anar a veure? Doncs al lloro. Aquestes són les estrenes de la setmana.
1: Al lloro, eh?
2: Al lloro, al lloro. Ai, és que és increïble, tu.
1: Sí, sí.
2: Hi ha clubs que no sé si hauran d'enxamplar el seu museu.
1: Sí, oi?
2: Perquè no sabran on posar els títols.
1: Ah, mira.
2: Les copes. Escolta, parlarem, quan acabem ara la temporada, abans de l'època del... en aquest cas el ventilador, que ja no sonarà el silenci i acció, farem una recopilació.
1: Ah, molt bé.
2: Sí, sí. I d'equips que pugen de categoria.
1: Ah.
2: I d'equips que, ai, que no se sap, d'equips que baixen. Bé, jo sé que els nostres amics i amigues cinèfils permeten aquest incís que fem sempre, no?, perquè parlem d'esport, tot i que no parlem, però insinuem, no?, el tema de l'esport. Jo sí que segur que ens permetran aquest gest. Però bueno, va, vinga, anem a parlar d'estrena, Jaume.
1: Molt bé.
2: A veure, atenció, aquesta setmana no tenim cap de sustito.
1: Ah.
2: Oi, que és curiós això, eh? Però mira, també, jo, si em permets, Jaume, jo diria, per exemple, si ara poguéssim obrir el micro i ens escoltés tot el món, preguntaríem: hi ha algú que és seguidor de la saga Star Wars? I sentiríem un clam immens. Sí, nosaltres! Doncs bé, tenim pel·lícula de Star Wars per aquesta setmana, Jaume.
1: Molt bé.
2: I senyor, és una pel·lícula, evidentment, ciència-ficció, acció. La pel·lícula es titula The Mandalorian and Grogu. Què és? Els seguidors de la saga i que tingueu accés a la plataforma Disney, esteu de sort. Ara podreu veure a la gran pantalla aquesta pel·lícula, que és la continuació de la sèrie, que es pot veure a Disney Televisió, de Mandalorian. Tota la màgia de Star Wars la trobem representada en dos personatges principals, el llegendari caça-recompenses, Din Djarin, i el seu jove aprenent, Grogu. Escoltem el tràiler, Jaume?
1: Molt bé, anem a sentir-lo.
2: Vinga.
3: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
4: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
3: Esto no es por venganza, es para evitar otra guerra.
4: Ponerte en peligro. Revisa tu armadura.
3: Protegemos todo aquello por lo que la rebelión ha luchado.
5: Buena suerte. La vas a necesitar.
4: ¿Qué? Cinturón.
3: Necesitamos a un profesional.
4: Agárrate.
3: ¿Qué pasará cuando no estés allí para protegernos?
4: ¿Estás bien? Yo iré detrás de ti. Vete. Ya.
6: Mandalorian, vas a sufrir. Y luego le tocará a él.
7: Monstruos.
4: Los mayores protegen a los jóvenes. Luego los jóvenes. Protegen a los mayores. Es la hora.
6: ¿Tienes miedo? Deberías.
1: Pero unido, ¿eh?
4: Es el camino.
1: Entras en propuesta.
2: Y tan. A veure, si sou seguidors d'aquesta saga, Star Wars, doncs ja ho sabeu, podreu veure el caça-recompenses Din Djarin i el seu jove aprenent Grogu, aquesta pel·lícula que es titula The Mandalorian and Grogu.
1: Molt bé.
2: Vinga, tenim una altra, Apanyola. És una comèdia, drama, una comèdia romàntica, vida rural, etc. Es titula Cowgirl. Una dona grangera de 60 anys, en part, necessita que la seva vaca, Tona, quedi prenyada per poder mantenir la seva granja.
7: Molt bé.
2: Després de molts intents, demana ajut a un veí que té un semental que pot complir amb èxit la seva tasca com a mascle. Una curiosa i entranyable història rural, Jaume. Escoltem el tràiler de Cowgirl?
1: Som-hi.
8: No pots anar pel camí de dalt. La meua Tona necessita calma.
9: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
10: No és més que una vaca. I ja està.
8: Tona és la meua vaca. L'única que me quede així, que no. No està.
11: El net de Micaela ha arribat a viure a sa casa.
12: Quina vaca més bonica, no? És que jo tinc molt bon rotllo, eh?
8: De rotllo sí que ne tens, sí.
13: Que la inseminació no funciona.
8: No me digues que és tan cert.
13: Deja que la monte un toro?
8: No. Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
13: Depèn.
8: Ai, Martín, fes el favor. Quan val que el teu bou prenyi la meva Tona?
10: 400 euros.
8: D'acord, però ha de ser demà de matí. Quina bèstia.
13: Si la Tona ja de por sí és especialista, ara prenyada lo va ser més. Si s'estressa, algo de perdre la cria.
8: Que d'està 24 hores protegida.
10: Si estàs encima, tot irà bien.
8: Això no és garantia de res. M'ho diguen a mi.
10: Lo siento.
8: ¿El qué?
10: Todo lo que te va a pasar.
8: Está a punto de criar, no me puedes dejar sola.
13: Hoy es el último día que voy a venir.
8: ¡Que te está buscando la policía!
12: Ya lo sé, ya lo sé, en par.
10: Pero confía en mí.
8: ¿Cómo es que no vas a tornar mai?
10: No podía. Había pasado más a temps.
8: Mai es más a temps.
1: Una altra interessant proposta, també, eh?
2: Sí, amb la vaca Tona, mira. Mm-hmm. Molt bé, doncs vinga, va, ara anem de cara a una comèdia francesa que està bé, es pot veure. Tenint en compte que jo de vegades sempre he pensat que el cinema francès quan fa comèdies són una miqueta nyonyes, no ho sé. No, bé, escolta, més el seu estil. Mm-hmm. Però està bé, aquesta pel·lícula. Es titula Assassinato en la tercera planta. És una comèdia, tal com he dit, crim, etc. Aquí tenim un matrimoni molt curiós. Un tal François escriu històries de crims a l'estil de l'Agatha Christie, per exemple. I la seva esposa és professora de la Sorbona, mundialment coneguda com a experta dels treballs del director Alfred Hitchcock. Entre els dos viuran un episodi estrany, amb un veí semblant al guió de la pel·lícula La ventana indiscreta, de l'aclamat director Alfred Hitchcock. És interessant. Escoltem el tràiler, Jaume.
1: Molt bé.
14: Un crimen casi perfecto si no fuera por este humilde servidor. No puede ser.
15: Es su vecino del tercero. Me ha pedido que reparta invitaciones para verlo actuar hoy en su obra de teatro. Tome. Es una entrevista en la que Hitchcock revela los secretos de su cine. Concretamente, explica cómo generar suspense.
14: No lo conocemos. Y es Hamlet encima. Durará 2 horas mínimo.
15: Casi 4 horas.
14: ¿Cómo? ¿En serio?
15: Lo pone aquí, no lo había visto.
16: Ser o no ser.
14: Vaya noche de mierda. No podemos impedir que la gente discuta.
15: No era una simple discusión. ¿Deberíamos llamar a la policía?
14: Sí, y al FBI. La última vez nos pasamos 8 horas atrapados en un tren porque pensabas que había una bomba.
15: Estoy segura de que ha pasado algo grave. Creo que ha matado a su mujer.
17: Este edificio se parece al de la ventana indiscreta.
15: Hay que sacar la verdad a la luz. Tengo una misión para ti.
17: Tengo la impresión de que me espías por la ventana.
15: No, para nada. ¿Qué es eso?
14: Son unas gafas con cámara integrada.
15: Son ridículas.
14: ¿Cuál sería el móvil?
15: No tengo ni idea.
14: Yo creo suspense. El suspense es lo que genera emoción.
17: Es lo más emocionante que he hecho en mi vida.
14: Sin emoción, no hay suspense.
15: Tienes que encontrar el arma del crimen. Un gato.
17: Aquí está, tengo un gato. Es este gato, ¿no?
15: No, eso no es.
17: ¡Se parece a un gato!
15: ¡Eso no es un gato!
1: Al seguir.
2: Entonces, ¿què és, un tigre?
1: Ai, a saber, a saber.
2: No, no s'ha de xafardejar els veïns, eh? Mm. Ai, senyor. Vinga, va, acabem amb una pel·lícula italiana, Jaume, basada en fets reals i ambientada a la Segona Guerra Mundial. La pel·lícula es titula Les catadores de Hitler. Som a la tardor de l'any 1943. Una jove que viu en una vila a prop del quarter general de Hitler, conegut com el Cau del Llop, és reclutada, junt amb altres noies, atenció, per tal de tastar el menjar que ha de servir d'àpat del dictador. És a dir, ell tenia molta por que l'enverinessin. Doncs primer feia menjar la gent, i aquestes noies són reclutades per fer això. Aquesta tenia... Hitler tenia l'obsessió que el podien enverinar, per tant, aquestes dones eren la garantia de què podia menjar tranquil. Bé, interessant. Escoltem el tràiler, Jaume, Les catadores de Hitler.
1: Molt bé.
7: Adelante. Vayan tomando asiento.
18: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
19: ¿Envenenada?
18: Soy el chef personal del Führer. Nunca pierdo de vista la comida, pero... uno nunca puede estar seguro del todo. Ahí es donde entran ustedes.
20: ¡Eh! ¡No haga eso! ¡No puede vomitar!
18: Considérense muy afortunadas. Todas van a degustar manjares exquisitos.
19: ¿Siempre está enfadada?
21: Siempre dice que Sabine es una fanática.
19: ¿Del Führer?
22: Quieren ser bastante precavidos.
21: Cada año ella y su hermana le envían una almohada bordada con águilas por su cumpleaños.
19: ¿Aún piensas en Gregor? Claro. ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
23: Querría sacarte de este lugar, pero no puedo.
18: Espero que sea de su agrado.
19: ¿Seguro que no está envenenada?
18: Tanto como que ganaremos la guerra.
24: Fins aquí,
0: Cunit al dia.
25: Eso es todo, amigos.

0: Ràdio Cunit, el 107.0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
2: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció de Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui divendres, dia 29 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual s'ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. El ple municipal de Cunit, el qual va tenir lloc en el dia d'ahir, es van aprovar tots els punts de l'ordre del dia en una sessió que va durar més de 2 hores a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit. Pel que fa a les propostes de secretaria, el primer punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació de l'esborrany de les actes de les sessions dels plens de dates 26 de març i 11 de maig d'aquest any. Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat garantint la transparència i la documentació oficial de les sessions anteriors. Pel que fa a la part resolutiva va incloure una sèrie de propostes que van ser aprovades per la majoria de regidors i regidores. Pel que fa a alcaldia, va ser aprovada la rectificació i actualització de l'inventari i del patrimoni del sòl i l'habitatge de l'Ajuntament de Cunit, una mesura necessària per assegurar la gestió eficient dels béns municipals. Pel que fa a l'àrea de territori, promoció de la ciutat, innovació, ordenació del territori, el ple va donar conformitat al text reforç de 2 modificacions puntuals, la modificació número 14 de la parcel·la HPO Sud 2 i la modificació número 10 de Pau Valparaíso 2. Aquestes modificacions tenen com a objectiu adaptar l'urbanisme a les necessitats actuals del territori. Pel que fa a l'àrea de serveis interns i seguretat ciutadana i senda pública, es va aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit número 1/2026, corresponent a factures i despeses de l'exercici 2025, també el qual es va aprovar la modificació de crèdit número 9, que correspon a un crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Finalment es va aprovar el pla econòmic i financer per l'exercici 2026. Pel que fa a recursos humans, es va resoldre la compatibilitat de personal al servei de la corporació. Àrea de serveis personals, al qual es va aprovar l'aprovació de les bases de la concessió de places socials a les llars d'infants municipals, una mesura que contribueix a millorar la qualitat dels serveis socials als nens i nenes del municipi. El document preveu fins a 4 places socials assignades en funció de les necessitats específiques de qui faci la sol·licitud. I pel que fa a les mocions, almenys es van debatre i aprovar 3 mocions presentades per diferents grups municipals. La moció de Vox no va ser aprovada, doncs la moció va per a l'aplicació de criteris de prioritat nacional, arrelament i vinculació municipal a les ajudes socials. Pel que fa a la moció d'Esquerra Republicana de Cunit, no va ser aprovada la moció sobre la coherència ambiental del govern municipal i la necessitat de transparència ciutadana davant dels projectes que afecten els espais naturals de Cunit. I pel que fa a la moció d'Esquerra Republicana de Cunit, també la segona, no va ser aprovada, doncs tampoc la moció sobre el pla pilot que preveu presència estable d'agents als centres educatius, una proposta que busca millorar la seguretat i l'acompanyament als alumnes. Recordeu que aquest ple ordinari, el qual va ser transmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit en el dia d'ahir, podreu disposar doncs, de la gravació íntegra en el nostre apartat de ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les 3w.radiocunit.cat, el qual el podeu escoltar i també descarregar. I des de l'alcaldia i la regidoria d'esports de l'Ajuntament de Cunit es dona continuïtat a la campanya Soc de Cunit, Orgull Cunitenc, una iniciativa que té com a objectiu reconèixer públicament el talent i la trajectòria dels esportistes del municipi que representen Cunit arreu del territori. En aquesta ocasió s'ha fet entrega de la bandera de Cunit al jove esportista Alan, de 15 anys, que competirà aquest mes de juny al Campionat d'Espanya de Kickboxing, que se celebrarà a Alcobendas, formant part de la selecció catalana. Alan practica kickboxing des dels 3 anys al club Tàrraco Warriors i aquest serà el seu tercer any consecutiu convocat per la selecció catalana. En les edicions anteriors del Campionat d'Espanya va aconseguir proclamar-se subcampió d'Espanya en la modalitat de point fight. A més, aquest any es va proclamar campió de Catalunya de light contact i subcampió de Catalunya a les modalitats de point fight i kickboxing. El regidor d'Esports, Xavi Lorenzo, ha destacat que és un orgull veure com esportistes tan joves treballen amb tanta constància i dedicació per aconseguir els seus objectius. L'Alan és un exemple de disciplina, esforç i compromís amb l'esport. Per la seva banda, l'alcalde, Jaume Casanyes, ha remarcat que des de l'Ajuntament volem estar al costat dels nostres esportistes i donar suport als joves talents que duen el nom de Cunit arreu del país. Aquesta bandera simbolitza l'orgull de tot un municipi. Amb aquest gest, l'Ajuntament de Cunit reafirma el seu suport a l'esport base i continua impulsant la campanya Soc de Cunit, Orgull Cunitenc, posant en valor els esportistes que representen el municipi amb esforç, dedicació i orgull. I l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, i l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, han tornat a reclamar la segregació de l'actual àrea bàsica de salut, Cubelles-Cunit, en dues àrees bàsiques diferenciades i amb entitat pròpia per cada municipi. La petició traslladada ja fa aproximadament un any a l'Institut Català de la Salut, a l'ICS, i al Departament de Salut respon al creixement sostingut de població a la necessitat d'adaptar-se als serveis sanitaris a la realitat actual dels dos municipis. Segons exposen els responsables municipals, tant Cunit com Cubelles estan registrant un increment proper als 1.000 habitants anuals, una situació que ha incrementat la pressió sobre els serveis d'atenció primària compartits. Fa un any, doncs, ja vam demanar a l'ICS la segregació i hem manifestat la nostra voluntat també al Departament de Salut, ha explicat l'alcalde de Cunit, que defensa que l'actual model sanitari ha quedat superat pel creixement demogràfic i les necessitats assistencials del territori. Entre les problemàtiques que exposen els ajuntaments hi ha la dificultat per consolidar equips professionals amb personal sanitari que no es manté als centres, doncs les llistes d'espera o uns horaris que considerin insuficients. El servei sanitari està al límit i aquesta és també la sensació que ens trasllada la ciutadania, ha assegurat l'alcalde. La proposta passa per cada municipi el qual disposi d'una àrea bàsica de salut pròpia, amb direcció específica, equips mèdics i diferenciats i unes carteres de serveis adaptades a les seves poblacions. Necessitem més serveis, més metges i més capacitat d'atenció, defensa l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, que també posa sobre la taula la necessitat d'ampliar els horaris d'atenció sanitària, especialment al municipi cunitenc. Entre les reivindicacions hi figura que el cap de Cunit pugui oferir serveis els 7 dies de la setmana, inclosos els caps de setmana, evitant així que els veïns s'hagin de desplaçar fora del municipi per rebre assistència. Els responsables municipals insisteixen que, malgrat que les competències sanitàries no depenen directament dels ajuntaments, consideren que tenen la responsabilitat d'exigir millores. No tenim la competència, però sí que assumim la responsabilitat de donar explicacions a la ciutadania i defensar els serveis que necessiten els nostres municipis. Ha remarcat l'alcalde, qui ha assegurat que enviarà un escrit a la consellera de Salut, Olga Pané, demanant una reunió urgent. Els dos consistoris confien que la petició sigui atesa i que el Departament de Salut estudiï una reorganització que permeti reforçar els recursos sanitaris i adequar-los al creixement constant de Cunit i Cubelles. I la llar d'infant municipal Les Marietes es celebrarà la tarda d'aquest dissabte una festa molt especial amb el bateig de les estances del centre que a partir d'ara portaran noms vinculats a la cultura popular i al patrimoni festiu de Cunit. Les aules rebran el nom d'elements representatius del municipi com el gegant foc, el que donarà nom a l'estança I2, la geganta d'aigua identificarà l'espai I1 i els capsulossos seran el nom de l'estança de nadons. L'acte comptarà amb la participació de la colla Tocats pel Foc, que apadrinarà les estances vinculades als elements festius locals, així com amb la presència de l'agrupació de balls populars que apadrina la Marieta, el nou element de bestiari del seguici festiu local creat per Gonzalo Espino. La celebració vol anar més enllà d'un acte simbòlic i convertir-se en un espai de trobada entre les famílies. L'equip educatiu de la llar i les entitats del municipi coincideixen amb el primer curs de funcionament del centre. La iniciativa neix amb la voluntat de reforçar el sentiment de pertinença i el vincle entre els infants, les famílies i la vida cultural del municipi, des de la convicció que l'educació dels més petits és una tasca compartida entre la comunitat educativa, les famílies i l'entorn. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, ha destacat que des del primer dia doncs, hem entès la llar Les Marietes com un projecte de poble, un espai educatiu, però també comunitari, on infants, famílies i entitats construïm vincles i creixem plegats. La responsable municipal ha remarcat també que posar nom a les estances amb elements festius de Cunit és una manera d'apropar la cultura popular als infants des dels primers anys de vida i reforçar el sentiment d'arrelament i identitat. La regidora ha volgut agrair la confiança que les famílies han dipositat en el projecte durant aquest primer curs de funcionament, així com la complicitat de les entitats i de totes les persones.

cultural. Al març de 2026, la secció de planificació i inspecció del Servei de Suport del Sistema d'Arxius de Catalunya va rebre la notícia que una persona de Sant Pere de Ribes tenia a la venda en el seu perfil d'aplicació aquesta documentació. Aquesta situació va fer que la secció prengués immediatament mesures legals per la restitució d'aquesta documentació pública. Per tal d'aconseguir la recuperació d'aquests documents, es va recórrer a la unitat de patrimoni dels Mossos d'Esquadra que va facilitar el procés necessari per a la seva restitució a l'Ajuntament de Cunit. Aquesta documentació, una vegada recuperada, serà dipositada a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, juntament amb el conjunt de la resta de la documentació històrica de l'Ajuntament de Cunit, contribuint a la conservació i difusió del patrimoni documental local. Jaume Cassanyes destaca la importància d'aquesta acció per la preservació del patrimoni històric i cultural de la comarca i agraeix la col·laboració de totes les administracions implicades en aquest procés per protegir la conservació de documentació històrica. I Cunit rep més de 200.000 euros per millorar la recollida de residus municipals amb fons europeus Next Generation, doncs el qual per impulsar un projecte de millora de la recollida selectiva al municipi en la marc de la convocatòria de subvencions per al foment de la recollida selectiva de residus municipals 2022, finançada pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i per la Unió Europea Next Generation EU. Aquesta ajuda s'emmarca dins de la línia 1 del programa i permetrà modernitzar i ampliar els sistemes de recollida selectiva a Cunit amb l'objectiu d'augmentar els índexs de reciclatge i reduir la fracció resta. El projecte compta amb una inversió total de 220.969 euros, dels quals la subvenció cobreix fins al 90% del cost. Entre les actuacions previstes destaquen la implementació del sistema porta a porta en diferents zones del municipi, la instal·lació de contenidors intel·ligents amb identificació d'usuari a les àrees no al qual no s'aplica el porta a porta, la creació d'una àrea d'aportació d'emergència i una àrea d'aportació mòbil per a facilitar la recollida dels veïns, campanyes de comunicació i sensibilització per informar i implicar la ciutadania en el nou model de recollida, on en aquest projecte Cunit fa un pas endavant cap a una gestió més eficient i sostenible dels residus municipals, alineada amb els objectius europeus d'economia circular i reducció de les emissions. La subvenció està finançada pel Fons Europeu Next Generation EU a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dins del component T12, Política Industrial d'Espanya 2030, Inversió 3, Implementació de l'Estratègia Economia Circular i la Normativa de Residus. I com en els darrers anys, l'Ajuntament de Cunit dona suport al casal d'estiu de l'Escola Infantil i Primària de Cunit. L'Ajuntament subvenciona amb 45.000 euros el casal d'estiu de 2026 organitzat per la Fundació Catalunya Voluntària per reduir el cost a les famílies. Aquest any és l'organització sense ànim de lucre Fundació Catalunya Voluntària la que organitza un casal d'estiu adreçat a nens i nenes de 3 a 16 anys amb la programació de diferents activitats i tallers de caràcter lúdic i educatiu. Per aquest estiu, l'Ajuntament de Cunit ha mantingut la subvenció fins als 7 euros per dia i nen, nena, usuari, usuària del casal d'estiu per tal de que es puguin mantenir els preus de l'any passat. Cal destacar que, a més de la subvenció, també contempla 13.000 euros extres per sufragar les despeses que tinguin per objecte millorar l'atenció dels infants amb necessitats educatives especials per possibilitar que aquests puguin participar plenament i sense cap discriminació a les activitats que s'organitzen. Ja estem als últims dies per votar els pressupostos participatius. La fase de votació ciutadana finalitza aquest diumenge 31 de maig. Durant aquesta setmana, totes les persones que ho desitgin poden decidir com millorar Cunit votant les propostes que prefereixin entre les 15 finalistes. I com podem votar? Doncs es poden votar tantes propostes com es vulgui fins a esgotar el pressupost total de 300.000 euros. Les votacions estan obertes al portal digital de participació de l'Ajuntament a cunit.decidimcatalunya.cat. cunit.decidimcatalunya.cat. Consulteu, doncs, la informació sobre les votacions a través del tríptic adjunt que trobareu a la web de l'Ajuntament. I també l'Ajuntament de Cunit continua preparant el municipi per viure un moment històric amb el pas del Tour de França del pròxim 5 de juliol. Des del consistori volem que aquesta cita esportiva es converteixi també en una celebració col·lectiva i participativa. Per aquest motiu, fa unes setmanes es va impulsar la creació d'un mural amb el cartell oficial del Tour de França, una obra pensada perquè perduri com a rècord d'aquesta jornada única. Ara el municipi continua engalanant-se amb una nova actuació visual, la pintura de color groc, símbol del Tour. El mur separador dels carrils de la C31 al llarg del nucli urbà sobre aquest espai al qual s'incorporaran diversos elements representatius de Cunit, com la silueta de l'església, la palmera de l'escut municipal, el porquet Willy, símbol de l'agermanament amb Hammelbach, i el perfil dels espigons que caracteritzen les nostres platges. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit vol implicar el conjunt de la ciutadania i donar la millor benvinguda possible a la caravana del Tour de França. I aquest proper dissabte, dia 30 de maig, a 10 del matí a 2 del migdia, a la platja de l'estació de Cunit, a l'espigó número 4, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per a l'Educació, jornada que celebrarem el compromís de Cunit amb l'educació i la creativitat infantil de forma participativa per totes les famílies de la mà de Barcelona Estels Club.

Durant la setmana prèvia, els infants de primer i segon de les escoles de Cunit faran els seus propis estels amb el suport de Barcelona Estels Club. Els infants que hagin participat en els tallers podran recollir els seus estels al passeig marítim el mateix dissabte al matí. En cas que algun infant no pugui assistir, l'estel es retornarà al seu centre educatiu durant la setmana següent. El mateix dissabte es donarà possibilitat als nens que no hagin participat en els tallers a que puguin fer el seu propi estel i unir-se a la volada, on podrà participar tothom qui vulgui. Durant la volada, Barcelona Estels aportarà els seus estels professionals per fer una demostració donant espectacularitat a la jornada. A més d'això, de 10 del matí a 2 quarts d'11 del matí, les bandes escolars de Cunit faran una cercavila al passeig marítim, seguidament al qual de 3 quarts d'11 i fins a 2 quarts de 12 del migdia tindrem espectacles de les escoles de ball. Primer tindrem l'escola de dansa, l'Estudio Cunit, amb la participació dels grups Gospel Show, Angry Birds i Stormies. Tot seguit el grup Mini Bones de l'escola de dansa Dancing Cunit, el qual, per acabar l'esdeveniment, actuaran alumnes de l'Escola de Música amb la participació dels grups Plastilines Efervescents, Jazz Beat, Stratus i The Sisters and Brothers, el que començaran a 11:45 del migdia i es duran a terme fins a la cloenda de l'esdeveniment. I després de l'elevada demanda registrada les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport a Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny en horari de 9:45 de matí a 1:45 del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendran les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-240039, 629-240039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. En aquesta nova data es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I el Penedès afronta el repte de transformar el creixement en economia de valor afegit. L'índex de la Federació Empresarial Gran Penedès 2026 constata la solidesa logística i productiva de les tres comarques, però alerta de les dificultats per retenir talent, generar innovació i consolidar nous ecosistemes empresarials. El Penedès afronta el repte de transformar el creixement en economia de valor afegit, al qual les comarques de l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Penedès mantenen una posició competitiva destacada dins del sistema comarcal català. Però l'índex de la Federació Empresarial Gran Penedès 2026 alerta de tensions estructurals que poden limitar el seu desenvolupament futur si no es produeix una transformació del model econòmic. L'informe presentat aquest passat dimarts a Vilafranca del Penedès dibuixa tres realitats diferents però connectades per un mateix repte: convertir el creixement demogràfic, la capacitat emprenedora i la solidesa productiva en una economia més innovadora, diversificada i basada en el coneixement. El que fa referència al Baix Penedès evidencia l'esgotament del seu model de creixement, i és que la nostra comarca manté la 14a posició per tercer any consecutiu. Segons l'informe, aquesta estabilitat reflecteix l'esgotament d'un model basat principalment en el creixement residencial i el servei de proximitat. La comarca presenta dades econòmiques positives amb un creixement del preu interior brut del 13,7% i una afiliació a la Seguretat Social que supera en un 15,1% els nivells previst a la crisi del 2008. Tot i això, continua registrant la taxa d'atur més alta de Catalunya amb un 12,1%. L'índex de la Federació Empresarial Gran Penedès apunta a una contradicció estructural. El Baix Penedès atreu nova població activa a un ritme superior a la seva capacitat de generar ocupació local, fet que provoca una forta dependència de la mobilitat laboral cap a altres territoris. L'informe destaca també la paradoxa empresarial de la comarca. Ocupa la 8a posició en esperit emprenedor, però la darrera en nombre d'empreses per habitant. Les empreses es creen, però tenen dificultats per consolidar-se. Pel que fa a la innovació, el Baix Penedès assoleix una destacada 10a posició gràcies, sobretot, al pes del Centre Tecnològic Idiada de Santa Oliva, mentre la resta del teixit empresarial manté una baixa intensitat tecnològica. L'estudi conclou que la comarca necessita vincular el creixement residencial amb la creació del sòl productiu, reforçar l'acompanyament empresarial i aprofitar la seva connectivitat logística i digital per captar activitat econòmica d'alt valor afegit. I la Diputació de Tarragona i Pimec posen en marxa la primera edició del programa de suport empresarial Accelera el creixement a la demarcació. La primera sessió del programa ha tingut lloc aquest passat dimarts al Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina de la Diputació a Reus i ha estat encapçalada pel diputat de Promoció Econòmica i Ocupació, Pere Granados. La Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de Pimec, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, posen en valor la primera edició del programa Accelera el creixement a Tarragona, al territori. Es tracta d'un programa de suport a empreses amb alt potencial de creixement
departament que té com a objectiu principal reforçar, mitjançant un pla d'acció personalitzat, a mida aquelles àrees funcionals de l'empresa que actualment limiten el seu coneixement, incidint en aspectes tan importants com són la transformació digital, les millores en la comercialització de productes i serveis, l'estructura financera, la internacionalització i o bé l'organització empresarial. Aquesta iniciativa ajudarà les empreses a innovar i a introduir eines digitals en el seu procediment de treball habitual, aprofundint i intensificant els mecanismes de col·laboració i acompanyament. Però encara tenim més notícies. Avui divendres, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Book Club, conduïda per la Júlia Salvador. En aquesta sessió comentarem el llibre Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també avui divendres tens una cita a l'Espai Jove per veure una pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves. I a més tenim crispetes. Recorda, avui 29 de maig i també el 26 de juny, a 6:45 de la tarda, una activitat gratuïta per a joves a partir de primer d'ESO. Per més informació podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I també tenim la visita guiada a l'Avenc de Sant Antoni. Vine a descobrir l'Avenc de Sant Antoni en aquesta visita guiada única. Recorda, aquest diumenge 31 de maig, on el punt de trobada serà a la plaça Tomàs i Valiente, davant del McDonald's, a les 10 del matí. Reserva prèvia obligatòria. Truca al 977-67-47-77, 977-67-47-77 o bé escriu a turisme@cunit.cat. Places limitades. No et quedis sense la teva. I també el proper dimarts, dia 2 de juny, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix l'Hora del Conte, a càrrec de Laia Flórez. En el marc del centenari Marta Mata, la Laia ens explicarà El País de les 100 Paraules, un conte clàssic de la pedagoga i escriptora penedesenca, on l'obra destaca pel seu valor educatiu i la promoció de la lectura. Una activitat adreçada a infants entre 5 i 8 anys. Cal inscripció prèvia, només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I dimecres 3 de juny, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix la Biblioteca amb l'activitat Minimón del Mar, a càrrec de la Cíntia Branco. Una proposta de joc creada a partir d'una combinació de diferents elements pensats per crear o imaginar una història. Peces, objectes i altres materials relacionats amb el món marítim que conviden els més petits a inventar històries i vincular-les a la pròpia realitat. Una activitat adreçada a infants entre 6 mesos i 3 anys. Cal inscripció prèvia, només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també moldeja i dona forma a l'argila per aconseguir crear la teva pròpia peça de ceràmica. Recorda, dijous vinent, 4 de juny, a 6:15 de la tarda, a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions, has de trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual ahir el president del Consell Comarcal del Baix Penedès es va reunir amb veïns del Romaní i representants de la xarxa Vendrellanca per tractar diferents qüestions relacionades amb la mobilitat i els serveis públics comarcals. Durant la trobada es van posar sobre la taula les necessitats del territori, les demandes veïnals i possibles millores en àmbits com el transport i la connexió dels serveis públics comarcals, amb l'objectiu de continuar treballant de manera coordinada per donar resposta a les necessitats de la ciutadania.
I també el Consell Comarcal del Baix Penedès va celebrar un Consell d'Alcaldes extraordinari per abordar els avenços i propostes del projecte del Pla Territorial Parcial del Penedès i l'impacte que tindrà el territori. Durant la sessió, el director dels Serveis Territorials de Territori, Habitatge i Transició Ecològica a la Vegueria del Penedès, Miguel Corral, i membres del departament exposen la valoració dels suggeriments rebuts i expliquen els canvis proposats en el document d'aprovació inicial. La jornada també inclourà la presentació del Pla de Regadius. I també tenim subvenció de la Diputació de Tarragona per a finançar els programes d'assistències i serveis, mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals en el període 2025-2027. La Diputació de Tarragona, en data 21 d'abril d'aquest any, ha aprovat la concessió de les subvencions corresponents a l'anualitat 2026 de la convocatòria plurianual per a finançar els programes d'assistències i serveis, mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals en el període 2025-2027. En aquest acord, la distribució de recursos per a l'exercici 2026 per al Consell Comarcal del Baix Penedès ha estat de 61.309 euros per al programa d'inversions. Dins d'aquest programa es financia la inversió següent: adquisició de programari d'administració remota per al manteniment dels equips dels ajuntaments i els de la xarxa mòbil que presta servei als ajuntaments, substitució de la solució de seguretat perimetral de la xarxa mòbil de dispositius i dels ordinadors que presenten doncs serveis als ajuntaments de la comarca i substitució d'equips i dispositius obsolets. En aquesta inversió es pretén poder dur a terme de manera remota i programada tasques que actualment requereixen de desplaçaments i de moltes hores de dedicació. Establir una elevada seguretat perimetral dels estudis i dels edificis del Consell Comarcal en els que s'hi ubiquen els departaments que presten serveis directament als ajuntaments de la comarca, incloent també la plataforma de dispositius mòbils que els dona servei, i la substitució d'alguns portàtils d'aquesta plataforma de dispositius que presta servei als ajuntaments. Una activitat amb el suport de la Diputació de Tarragona, DIPTA-CAT.

0: I també recordem que la Diputació de Tarragona, en data també del 21 d'abril, va aprovar la concessió de les subvencions corresponents a l'anualitat 2026 de la convocatòria plurianual per a finançar els programes d'assistència i serveis mobilitat i inversió realitzats dels Consells Comarcals en el període 2025-2027. En aquest acord, la distribució de recursos per l'exercici d'aquest any per al Consell Comarcal del Baix Penedès ha estat de 52.200 euros. Per al curs passat va ser de 52.000. A més, dins del programa de mobilitat, dins d'aquest programa es financia una part del transport escolar de caràcter no obligatori, d'acord amb l'actual marc de col·laboració que regula la participació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i els Consells Comarcals en el finançament d'aquest servei. Cada curs escolar, el Consell Comarcal del Baix Penedès presta el servei de transport escolar no obligatori amb la finalitat de garantir l'accés als centres educatius dels alumnes d'educació infantil i primària que resideixen a una distància superior a 3 quilòmetres del centre escolar del seu municipi. I marxem al món del vi al cap, marxem al 3 de 8, on el viticultor Joan Pons és el cinquè candidat a presidir la denominació d'origen cava. S'afegeix a Marta Vidal, Pere Ventura, Marc Pagès i Xavier Lluch. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, la nostra companya, en Josep Miró, el qual com sempre ens ofereix el temps. Més informacions en properes edicions d'aquest mateix informatiu, al qual us ha portat des dels controls tècnics i locució un servidor, Jaume Asens. Ara us deixem, doncs, amb el temps, amb en Josep Miró. Endavant, doncs.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, dominat pel sol, amb cel clar al matí o amb algun núvol prim puntual, i amb cel clar fins a mitja tarda, quan apareixeran bandes de núvols alts al final del dia, i amb una temperatura que ha pujat de nit, i hem tingut ja la primera nit tropical en què no hem baixat dels 20 graus de mínima, mentre que la màxima estarà entre 26 i 27, prop de ran de mar, i a les parts més interiors del terme municipal podem arribar als 28, amb una humitat moderada. Bé, em sembla enterrar la primera hora del matí, i marinades això pràcticament la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol. Demà esperem un temps més variable en intervals de núvols baixos fins a mig matí, sol i cel més clar al migdia i núvols alts a la tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit i baixarà una mica de dia, movent-se entre els 20 llargs de mínima i els 26 o 27 de màxima, amb una humitat més alta. Vent feble en domini del xaloc la major part del dia i fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Diumenge tindrem bon temps, amb domini del sol, però amb bandes de núvols alts al matí i també a la tarda, amb un cel més clar al migdia i amb una temperatura que es mantindrà de nit al voltant dels 20 de mínima, mentre que la màxima pujarà unes dècimes i tornarà a situar-se per sobre dels 27, amb una humitat força alta i amb una mica de xafogor. Vent feble amb terrals a primera hora i de mitjorn al centre del dia, fent que la mar sigui arrissada al matí i amb marejol a la tarda.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Govern i sindicats educatius continuen enrocats en les millores salarials en una nova jornada de vaga i protestes de mestres i professors, avui concentrades a Montserrat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, és qui lidera aquest divendres les negociacions amb els líders sindicals en el 8è intent per desbloquejar el conflicte. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, Ignasi Jiménez, del Departament d'Educació.
2: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
3: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament.
1: És divendres 29 de maig de 2026 i tenim més titulars. La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació.
4: Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat el president Salvador Illa.
5: Tota pedra fa paret. Amb els préstecs d'emancipació solucionarem només amb això un dels principals problemes que té la societat catalana, que és el de l'accés a l'habitatge, no. Però és una política que hi contribueix d'una forma decisiva. Per gent jove, que té feina, que té un horitzó professional i personal positiu, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, amb un mur, que és a l'entrada.
4: Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
1: Detectors de mòbils a la selectivitat per evitar que l'alumnat copiï.
4: És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa.
1: 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu.
4: La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya de platges a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat, tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros.
1: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
4: Miró i Gaudí, natura i mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.
1: En esports, el Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick. Joan Barberà.
6: Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon.
1: Previsió del temps per les pròximes hores. Després d'una nit tòrrida a Barcelona i de temperatures rècord a molts punts de Catalunya en un mes de maig. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa, o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogor, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.
1: Gràcies, Lluismi. El control de s'avui, Francesc Ávila. Us parlem Albert Güell i Sònia Kerr.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Govern i sindicats educatius s'han avingut a continuar negociant aquesta tarda per mirar d'arribar a un acord i acabar amb la tongada de vagues i protestes al carrer. Les millores salarials són ara mateix el principal escull que hi ha sobre la taula. La consellera Esther Niubó manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. A la seu del departament hi tenim l'Esther Minguell. Esther, bon dia. Alguna novetat?
8: Bon dia. Doncs mira, la reunió continuarà a 3:45, després d'un recés de 2 hores. La trobada està presidida per la consellera Esther Niubó i, segons fonts sindicals, la conversa flueix, que és una de les reclamacions que feien els sindicats just abans de començar la trobada. Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
8: La reunió ha començat amb una hora de retard, es fa a l'edifici annex, i en la primera part han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva, i semblaria que en aquest punt hi hauria entesa, amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. El tema salarial és, però, el que els manté encallats. El govern proposa un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment de la Generalitat. Escoltem Ramiro Gil, de professors de secundària.
9: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això, evidentment, és inacceptable.
8: La via Augusta ha estat tallada des de les 10 del matí fins fa una estona. Un centenar de docents s'han concentrat davant del departament en proclama reclamant menys finançament per l'educació.
1: Gràcies, Esther Minguell. La conversa flueix, ens deia. Ens quedem amb aquest titular i n'estarem molt pendents al llarg del dia per si acaben desencallant aquest conflicte. Mentrestant, mestres i professors mantenen el pols al carrer amb una nova jornada de vaga a l'Anoia, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Baix Llobregat. Aquest matí centenars de docents s'han manifestat, s'han organitzat, volíem dir, per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Els ha seguit l'Andrea Martínez, d'Esplugues Televisió. Andrea, bon dia.
10: Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot a Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se fent pressió, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
1: També en el marc de la vaga de docents, una trentena de monitors de lleure educatiu s'han manifestat aquest matí a la seu de Fundesplai, al Prat de Llobregat, per reclamar millores al conveni laboral.
4: I per disposar de més recursos en el servei de vetlladors als centres educatius, una protesta organitzada per la CGT i s'emmarca en la vaga territorial d'educació convocada avui al Baix Llobregat i al Penedès.
1: Això fora de les aules, a dins i en concret a la selectivitat, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat Copí. És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers 2 dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Els vigilants de l'ESPAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
12: Són elements dissuasoris que el que volen és, el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves, dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir, doncs, una equitat.
11: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat amb la novetat que s'aplicarà a 2 assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol, com fan totes les altres comunitats autònomes.
1: I a l'altra cara de la moneda, avui hem sabut que energia, mecànica, fusta i transports són els sectors amb una major taxa d'inserció laboral dels graduats de formació professional de grau mitjà a Catalunya. La indústria química i l'hostaleria tenen un alt grau de contractació també en els graus superiors, sobretot en empreses de més de 50 treballadors. Són dades de l'estudi d'inserció laboral d'ensenyaments professionals que s'ha fet publicat avui i que ens desgrana la Sílvia Fernández. Sílvia, bon dia.
13: Bon dia. 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen en el seu sector, principalment a través de les pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és del 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada dos estudiants aposta per configurar un itinerari combinat i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de la contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros en la seva primera feina. Aquestes són algunes de les dades que ha presentat el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
14: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
13: Coma remarca que cal fer una aposta per reforçar encara més la modalitat d'FP dual intensiva en tot el territori i ajustar la formació a les demandes del teixit empresarial per a reduir les vacants i fomentar el talent.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara el topall eren els 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
5: A partir de dilluns fins als 40. Aquest és l'anunci que a partir de dilluns ho guanyarem. Per què? Perquè té èxit.
15: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar el topall d'edat fins als 55 anys.
5: I anem millorant, anem a 40 anys, podríem fer-ho fins a 55, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, simplement, no pot accedir-hi perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, i no estem tancats a res.
15: Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
1: 2 minuts i arribarem a 3:15. L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat posteriorment a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava l'entorn. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
16: El veïnat d'Òrrius s'ha llevat aquest divendres al matí amb l'avís de desconfinament de protecció civil. Tot i que els bombers han donat el foc per controlat, encara hi treballen 2 camions d'aigua fent tasques de revisió i de seguiment de la zona afectada pel foc. Escoltem l'alcalde Xavier Masgrau i alguns dels veïns del municipi.
17: Una de les coses importants que estem fent és que estem intentant que en la parafina i a l'aigua i tal, que d'això que no baixi cap al medi natural. I llavors...
18: Avui fa olor a cremat, però en canvi ahir no feia aquesta olor des d'aquí, perquè anava cap a l'altre cantó. I avui fa una mica d'olor.
19: Vam estar en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Com que som d'aquí, coneixem totes les masies, coneixem tot el... vam anar a treure gent de les cases per prevenció.
20: Superespantat, perquè hi havia una columna de fum immensa, no teníem cap informació, però immediatament vam començar a rebre informació.
16: Protecció Civil ha rebaixat a fase de prealerta al Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, per continuar fent el seguiment de la situació de l'incendi i de l'afectació derivada del vessament de parafina a la riera.
0: Notícies en xarxa.
1: Us ho dèiem en titulars, 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat avui la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros, nous materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer, endavant.
3: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar a la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls a les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització amb banderoles i cartelleria. 22 municipis de la demarcació de Barcelona han aprovat o tindran aprovada abans que acabi l'any l'ordenança que regula la prohibició de fumar a les platges. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres del litoral barceloní. La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
1: Gràcies, Marc Ferrer, des de Gavà Televisió. I a Tarragona, aquest serà el primer estiu, amb dues platges amb espai per a gossos. La del Miracle el recupera i l'altra zona per animals de companyia estarà a la platja llarga. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
21: Cadascuna té 900 metres quadrats, el tancament perimetral de fusta i les tanques metàl·liques arriba fins l'aigua amb l'objectiu de reduir la possibilitat que els animals surtin de la zona i garantir així una experiència segura per tothom. La consellera de Benestar Animal, Sandra Ramos, ha explicat que els espais compten amb totes les comoditats per als animals i els seus propietaris.
22: Amb totes les necessitats que poden tenir, especialment el de les dutxes, el de les papereres, la tanca que arribi fins l'aigua.
21: Els can espais a les platges estaran disponibles fins al 15 d'octubre.
1: I nou pas per impulsar la modernització dels canals d'Urgell. El govern i la Junta del Canal han arribat a un acord perquè siguin els regants els qui decideixin voluntàriament si modernitzen o no les seves instal·lacions. S'abandona, per tant, la idea d'esperar un consens global per començar les obres.
4: Els primers projectes afectaran unes 12.000 hectàrees de 5 comarques i podrien veure la llum a partir del 2028.
1: Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
23: Després que s'ajornés la votació sobre el projecte global pactat entre Generalitat, Estat i Regants, ara s'ha optat per una fórmula més flexible, tirant davant les obres segons la demanda i el consens de cada col·lectivitat. Les primeres sol·licituds ja s'han registrat i inclouen 4 col·lectivitats amb unes 12.000 hectàrees repartides entre 14 municipis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que cal començar els projectes per demostrar als regants que la modernització és viable i beneficiosa.
24: El que necessitem és posar-nos-hi i que els veïns vegin que, escolta, que es modernitza, que no passa res, que es fa, que funciona, que la gent guanya més diners, que el seu patrimoni puja quan hi ha una zona modernitzada, que trobem eines també per veure les diferents casuístiques, que són moltes del canal d'Urgell, doncs que tothom pot tenir una eina de finançament per fer-ho.
23: El Departament d'Agricultura començarà ara la licitació i redacció dels projectes constructius, un procés que s'allargarà mesos.
1: I el municipi d'Ordis, a l'Alt Empordà, ha acollit avui la presentació del projecte del nou enllaç viari entre la Nacional 260 i la C26, una actuació clau per a la millora de la mobilitat a la comarca i en el marc de l'Eix Pirinenc. Empordà Televisió, Juanma Buín.
25: La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest migdia el projecte per a la construcció d'un nou enllaç a l'actual encreuament entre la Nacional 260 i la Comarcal 26, en el marc de la millora de l'Eix Pirinenc, per donar una resposta contundent i acabar amb els accidents en aquest punt.
26: I amb aquesta inversió, en el govern volem donar resposta a una necessitat molt concreta del territori, evolucionar cap a una mobilitat més segura, més eficient, també més ordenada, i és una actuació, per tant, que és el servei vostre dels municipis, de la seguretat viària, com deia, i de l'equilibri territorial.
25: L'actuació s'enmarca dins l'encomanada de gestió per a la millora de l'Eix Pirinenc i preveu la construcció d'un nou enllaç entre les dues vies. Com ha assenyalat la consellera, les obres podrien estar enllestides l'estiu del 2028.
1: I és moment de repassar altres notícies de la jornada. La inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i també amb el preu dels aliments, que es mantenen.
4: Tot i l'estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril fins al 2,9% interanual.
1: El PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques. Un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
4: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots, serien 11 punts per sobre el PP, que n'obtindria 24,9. La distància entre aquests dos partits es redueix, ja que l'anterior enquesta era de 12,8 punts. El PP, doncs, en retalla distància. Vox obtindria el 16,2% dels vots, sumar el 5,7%, Podem en guanya 3 i obtindria el 2,5%. Esquerra baixa 2,6% i Junts es manté a 0,8.
1: Nou minuts i seran 2:15. Moment per la cultura. I per una exposició al Museu Diocesà de Barcelona que uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX. Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Miró i Gaudí, Natura i Mística, presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
6: En les línies curves, en el uso del color, en esos, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
2: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.
1: I el Dansane ho farà un pas endavant aquest estiu amb una programació composta en bona part per espectacles de producció pròpia o amb aliances amb altres festivals. Se celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost amb 4 produccions pròpies i 2 coproduccions, la xifra més alta de la història del Dansane. Lleida Televisió, Ricard Gómez.
7: El Dansaneu celebra 35 anys amb una edició on l'aposta per la creació pròpia serà la protagonista. Serà entre el 24 de juliol i el 2 d'agost a les Valls d'Àneu, amb prop de 40 propostes que abracen la dansa, la música i el patrimoni material i immaterial. Destaquen 4 produccions pròpies i 2 coproduccions, la xifra més alta de la història del festival. Així ho ha destacat aquest divendres la directora del festival, Ruth Martínez, durant la seva presentació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs a Lleida.
8: No és un festival finalista, és important diguem, ajudar a tots els creadors, els moltíssims que hi ha al país, intentar també que aquells projectes no neixin i morin aquell dia. Per tant, és molt important aquest treball en xarxa que anem fent, coproduccions i que els artistes puguin treballar.
7: En l'àmbit musical destaquen les actuacions del Petit de Caleril, el grup Obeses i la companyia elèctrica d'Arma. La meitat dels espectacles seran gratuïts i l'altra meitat de pagament amb preus que oscilaran entre els 10 i 25 euros.
1: I arriben els esports. Què ens porta, com sempre, Joan Barberà? Joan, bon dia. El Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick.
9: Bon dia, Sònia. Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon. Ara, l'entitat catalana també vol tancar l'arribada de Julián Álvarez, el davanter de l'Atlètic de Madrid. I a les últimes hores s'ha confirmat que Michel Sánchez no continuarà com a tècnic del Girona. Avui s'ha acomiadat de l'afició amb un emotiu missatge.
10: El futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és... la paraula que tinc al cap és felicitat. 5 anys de felicitat. No vull dir adéu. No m'acomiadaré. Perquè estaré aquí per sempre.
9: I qui ha parlat també avui és Manolo González, que va poder salvar l'Espanyol i seguirà un any més dirigint l'equip blanquiblau a primera divisió.
5: Content perquè ha acabat bé, l'equip ha consolidat primera un altre any més. Important perquè així el club és com pot créixer i anar donant passes endavant. I bueno, feliç per poder continuar un any més amb la renovació que era automàtica amb la permanència. I també amb la confiança tant del president com del director esportiu, de Monchi, per continuar un any més a l'Espanyol.
9: A primera federació, avui el Centre d'Esports Sabadell juga el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona al camp del Real Madrid, del filial del Real Madrid, a partir de les 9 de la nit. Després de superar el Vilanova i l'Hospitalet, respectivament, Cornellà i Badalona s'enfronten en la segona eliminatòria d'ascens a segona federació. Serà aquest diumenge a les 6 de la tarda, partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. I en el play-off d'ascens a tercera federació, demà a les 7 de la tarda, es juga el partit de tornada de les semifinals entre la Pobla de Mafumet i el Rubí. A l'anada empata un gol. Blai Martí és el tècnic del Rubí.
11: Intentarem que sigui maca i bonica de viure, que la gent s'animi, que agafi l'autocar, que agafi el cotxe, que omplim la Pobla, que tinguem el suport de la nostra gent, que això en els moments complicats es nota molt. I jo crec que ho hem de viure com a ciutat, com a entitat, com a gent. Hem de gaudir això. Crec que hi ha moltes opcions. Som optimistes.
9: A segona catalana i en la lluita per l'ascens, demà a les 6 de la tarda, en directe a la xarxa Més, el partit entre el Llavaneres i el Cardedeu. I en bàsquet, avui es juga l'última jornada de la Lliga ACB.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una miqueta més de 3 minuts i arribem a 2:15. Fem una petita pausa i tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treball.
3: Com a trans, et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràsit. Marimacho.
9: Estic solo.
10: Puto mono.
11: Ve a menjar plàtans.
12: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
13: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot.
15: Què passaria si tot el que coneixes desapareix?
16: Què pot fer trontollar una democràcia?
17: I si demà deixés d'existir?
18: El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia?
19: Destruir la democràcia. Un podcast que repassa les costures de la democràcia a través d'un líder populista imaginari.
20: Destruir la democràcia. A la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
21: Propostes en xarxa.
22: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, art i pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, art i pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
0: La xarxa.
23: Bon dia, són 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
23: Govern i sindicats educatius continuen enrocats en les millores salarials en una nova jornada de vaga i protestes de mestres i professors, avui concentrades a Montserrat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, és qui lidera aquest divendres les negociacions amb els líders sindicals en el 8è intent per desbloquejar el conflicte. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, del Departament d'Educació.
24: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
25: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament.
23: És divendres 29 de maig de 2026 i tenim més titulars. La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació.
26: Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat el president Salvador Illa.
27: Tota pedra fa paret. Amb els préstecs d'emancipació solucionarem només amb això un dels principals problemes que té la societat catalana, que és el de l'accés a l'habitatge, no. Però és una política que contribueix d'una forma decisiva. Per gent jove, que té feina, que té un horitzó professional i personal positiu, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, amb un mur, que és el de l'entrada.
26: Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
23: Detectors de mòbils a la selectivitat per evitar que l'alumnat copiï.
26: És una de les novetats de l'ESPAU que coincidirà en els primers dos dies amb la visita del Papa per evitar possibles afectacions. El Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa.
23: 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu.
26: La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya de platges a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat, tot plegat amb una aportació econòmica d'1,5 milions d'euros.
23: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
26: Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.
23: En esports, el Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick, Joan Barberà.
1: Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon.
23: I previsió del temps per les pròximes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa, o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogó, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.
23: Al control de so, Francesc Ávila, us parlem Albert Güell i Sònia Kerr.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
23: Govern i sindicats educatius s'han avingut a continuar negociant aquesta tarda per mirar d'arribar a un acord i acabar amb la toncada de vagues i protestes al carrer. Les millores salarials són ara mateix el principal escull que hi ha sobre la taula. La consellera Esther Niubó manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. A la seu del departament hi tenim l'Esther Minguell. Esther, bon dia.
3: Bon dia. La reunió continuarà a 3:45, després d'una pausa de 2 hores per dinar. La trobada està presidida per la consellera Esther Niubó i, segons fonts sindicals, la conversa flueix, que és una de les reclamacions que feien els sindicats just abans de començar la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
24: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
3: La reunió ha començat amb una hora de retard, es fa a l'edifici annex i en la primera part han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva i semblaria que en aquest punt hi hauria entesa amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. El tema salarial és, però, el que els manté encallats. El govern proposa un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment de la Generalitat. Escoltem Ramiro Gil, de professors de secundària.
6: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això, evidentment, és inacceptable.
3: La via Augusta ha estat tallada des de les 10 del matí fins ben bé fa mitja hora i un centenar de docents s'han concentrat davant del departament en proclama reclamant més finançament per l'educació.
23: Gràcies, Esther. Gràcies, Esther. I mentrestant, al carrer, mestres i professors mantenen el pols amb una nova jornada de vaga. Avui a l'Anoia, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Baix Llobregat. Aquest matí centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Els ha seguit l'Andrea Martínez d'Esplugues Televisió.
4: Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot de Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se fent pressió, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
23: Això fora de les aules, a dins i en concret a la selectivitat, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï. És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. Els vigilants de l'ESPAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
7: Són elements dissuasoris que el que volen és, i el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir doncs, una equitat.
5: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat amb la novetat que s'aplicarà a dues assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol com fan totes les altres comunitats autònomes.
23: I a l'altra cara de la moneda, avui hem sabut que energia, mecànica, fusta i transport són els sectors amb una major taxa d'inserció laboral dels graduats de formació professional de grau mitjà a Catalunya. La indústria química i l'hostaleria tenen un alt grau de contractació també, en aquest cas en els graus superiors, sobretot en empreses de més de 50 treballadors. Sílvia Fernández, bon dia.
8: Bon dia. 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen en el seu sector, principalment a través de les pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció

0: de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
1: Coma remarca que cal fer una aposta per reforçar encara més la modalitat d'FP dual intensiva en tot el territori i ajustar la formació a les demandes del teixit empresarial per a reduir les vacants i fomentar el talent.
2: Titular destacat de la jornada, la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara, el topall eren 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada. I el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
4: A partir de dilluns fins als 40. Ja. Aquest és l'anunci que a partir de dilluns ho guanyarem. Per què? Perquè té èxit.
3: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar el topall d'edat fins als 55 anys.
4: I anem millorant, ja anem a 40 anys, podríem fer-ho fins a 55, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, si no pot accedir-hi, perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, i no estem tancats a res.
3: Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
2: 3 minuts i arribarem a 3:15. L'incendi d'Òrriums, al Maresme, es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat després a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial. El foc s'ha donat per controlat avui a primera hora i poc després també s'ha desconfinat el veïnat, que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la columna de fum. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
5: El veïnat d'Òrrius s'ha llevat aquest divendres al matí amb l'avís de desconfinament de protecció civil. Tot i que els bombers han donat el foc per controlat, encara hi treballen 2 camions d'aigua fent tasques de revisió i de seguiment de la zona afectada pel foc. Escoltem l'alcalde Xavier Masgrau i alguns dels veïns del municipi.
6: Una de les coses importants que estem fent és que estem intentant que la parafina i l'aigua i tal, que d'això, que no baixi cap al medi natural. I llavors...
7: Avui fa olor a cremat, però en canvi ahir no feia aquesta olor des d'aquí, perquè anava cap a l'altre cantó. I avui fa una mica d'olor.
8: Vam estar en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Com que som d'aquí, coneixem totes les masies, coneixem tot el... vam anar a treure gent de les cases per prevenció.
9: Super espantat perquè hi havia una columna de fum immensa, no teníem cap informació, però immediatament vam començar a rebre informació.
5: Protecció Civil ha rebaixat a fase de prealerta al Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, per continuar fent el seguiment de la situació de l'incendi i de l'afectació derivada del vessament de parafina a la riera.
2: 22 municipis de la demarcació de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat avui la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros, materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer, bon dia.
10: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar a la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls a les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització, amb banderoles i cartelleria. 22 municipis de la demarcació de Barcelona han aprovat o tindran aprovat abans que acabi l'any l'ordenança que regula la prohibició de fumar a les platges. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres de litoral barceloní. La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral no hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
2: Gràcies, Marc. I Barcelona afegeix més jocs d'aigua aquest estiu com a mesura del pla calor per combatre les altes temperatures i n'amplia, a més, les zones de funcionament.
11: Els nous espais estaran situats als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants Montjuïc, Sarrià, Sant Gervasi,

0: Horta Guinardó, Sant Andreu i Sant Antoni. A més, l'Ajuntament ha explicat que n'ampliarà els horaris de funcionament i estaran oberts des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, de juny a setembre. Les instal·lacions estan pensades per infants de més de 5 anys i caldrà que hi accedeixin calçats. A més, està prohibit que hi juguin animals de companyia.
1: I encara a Barcelona, avui el ple de l'Ajuntament ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb els vots a favor del PSC i Junts i l'abstenció del PP.
0: Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 180, i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura i pedicura, botigues de complements de mòbils i de venda de productes canàbics, entre altres. El regidor del districte, Albert Batlle, ha dit que és un bon pla perquè ha de servir per ordenar i equilibrar, mentre que Barcelona en Comú i Esquerra s'hi han oposat perquè temen que abocarà el districte una dependència més gran del turisme i que convertirà Barcelona en una ciutat souvenir.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Nou pas per impulsar la modernització dels canals d'Urgell. El govern i la Junta del Canal han arribat a un acord perquè siguin els regants els que decideixin voluntàriament si modernitzen o no les instal·lacions. S'abandona, per tant, la idea d'esperar un consens global per començar les obres. Els primers projectes afectaran unes 12.000 hectàrees de 5 comarques i podrien veure la llum a partir del 2028. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso, endavant.
3: Després que s'ajornés la votació sobre el projecte global pactat entre Generalitat, Estat i Regants, ara s'ha optat per una fórmula més flexible, tirant endavant les obres segons la demanda i el consens de cada col·lectivitat. Les primeres sol·licituds ja s'han registrat i inclouen 4 col·lectivitats amb unes 12.000 hectàrees repartides entre 14 municipis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que cal començar els projectes per demostrar als regants que la modernització és viable i beneficiosa.
4: El que necessitem és posar-nos-hi i que els veïns vegin que, escolta, que es modernitza, que no passa res, que es fa, que funciona, que la gent guanya més diners, que el seu patrimoni puja quan hi ha una zona modernitzada, que trobem eines també per veure les diferents casuístiques, que són moltes, del canal d'Urgell, doncs que tothom pot tenir una eina de finançament per fer-ho.
3: El Departament d'Agricultura començarà ara la licitació i redacció dels projectes constructius, un procés que s'allargarà mesos.
1: I repassem altres notícies del dia. La inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i també en el preu dels aliments, que es mantenen.
0: Tot i l'estabilitat els últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a l'inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril fins al 2,9% interanual.
1: El PSOE guanyaria les eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques. Un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
0: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots, seria 11 punts per sobre del PP, que n'obtindria 24,9. La distància entre aquests dos partits es redueix ja, que l'anterior enquesta era de 12,8 punts. L'enquesta es va fer abans de la imputació de Zapatero i del cas de Leire Díaz.
1: Les dones que són més grans que les seves parelles masculines tenen un risc més alt de patir violència masclista reiterada.
0: Així es desprèn d'un estudi liderat per la Universitat Pompeu Fabra després d'analitzar més de 3.200 casos oficials. Conclou que el risc de revictimització no augmenta quan l'home és molt més gran, sinó al contrari, el perill es dispara quan la dona és més gran i augmenta com més gran és la diferència d'edat a favor d'ella. En concret, afirma que les dones que superen la seva parella en més de 10 anys tenen un temps de protecció sense nova violència un 41,8% més curt que les parelles on l'home és entre 1 i 4 anys més gran.
1: I és moment per la cultura i per una exposició del Museu Diocesà de Barcelona. Coneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX, Miró i Gaudí. Natura i mística mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Miró i Gaudí, Natura i Mística, presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
6: En les línies curves, en el uso del color, en esa influència que tenen el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
5: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.
1: I abans dels esports, tres propostes culturals per aquest cap de setmana. Propostes que ens arriben des de Ràdio Arenys, Cugat Mèdia i Ràdio Ona.
7: Arenys de Mar s'omple de color i activitats aquest cap de setmana amb la 19a edició de l'Arenys de Flors, una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir els 33 espais guarnits amb flors i elements característics de la primavera. Des de l'àrea de cultura destaquen la implicació de tothom per fer-ho realitat. La tècnica Anna Ruzafa n'ha posat alguns exemples.
8: Hi haurà l'Associació de Puntaires, també tenim la Plaça de la Revolució, que la Cavalcada de Reis també posarà, doncs, algo ornamental.
7: L'Arenys de Flors es complementarà amb una quinzena d'activitats musicals, culturals i tallers per a tots els públics.
9: Des de Sant Cugat del Vallès destaca la inauguració de la 7a edició del Lumínic Festival de Fotografia avui divendres a les 7 del vespre al Museu del Monestir. L'edició d'enguany del Lumínic explora la poètica com a dimensió essencial de tot el llenguatge artístic. La fotografia, amb els seus múltiples registres i capes de significat, esdevé el centre d'una reflexió sobre la seva capacitat per suggerir, emocionar i transformar la mirada. Així, la poesia es pot entendre com la qualitat estètica i expressiva que transcendeix la mera representació i connecta directament amb l'emoció, la sensibilitat i la imaginació de l'espectador.
10: Aquest vespre Torelló donarà el tret de sortida al Festus, al Festival d'Arts del Carrer, amb la proposta Aleta, un espectacle de dansa contemporània dirigida pel coreògraf Marc Fernández, que pren com a punt de partida el món casteller per parlar de comunitat, equilibri i esforç. Ho explica el director.
11: Conceptes com l'equilibri i el desequilibri, la tècnica per pujar, la simulem, la transformem, ho ballem.
10: L'espectacle posa especial èmfasi en valors com el treball en equip, la confiança i la comunitat, molt presents també en aquesta edició del festival. Es podrà veure a les 8 del vespre a la Plaça Vella.
1: 3 minuts i arribarem al punt de les 3. Moment pels esports. I pel Joan Barberà, amb tota l'actualitat esportiva, avui el Barça tanca el primer fitxatge, atenció, del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick.
12: Bon dia, Sònia. Doncs es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana tenia previst fer la roda de premsa de presentació fa més d'una hora, però de moment estan tancant els últims serrells per poder fer oficial la contractació de Gordon. Per tant, hores d'ara encara no és oficial l'arribada al fitxatge, en aquest cas d'Anthony Gordon. El club blaugrana també vol tancar l'arribada del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, iniciant les negociacions amb el conjunt matalasser per tal de fer afecta el fitxatge del davanter argentí. I a les últimes hores s'ha confirmat que Michel Sánchez no continuarà com a tècnic del Girona. Avui s'ha acomiadat de l'afició amb un emotiu missatge.
13: Futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap és felicitat. 5 anys de felicitat. No vull dir adeu. No m'acomiadaré. Perquè estaré aquí per sempre.
12: A Primera Federació, avui el Centre d'Esports Sabadell juga el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió A A les 9 de la nit, els arlequinats juguen al camp del filial del Real Madrid. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
14: El play-off ja és aquí. Objectiu: que el camí del conjunt arlequinat s'allargui 4 partits i acabi amb la celebració a la nova Creu Alta. Per això serà primordial treure un bon resultat en l'anada de la semifinal, que té lloc a l'estadi Alfredo Di Stéfano. En aquest sentit, Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, afronta el partit amb la intenció de guanyar-lo sense pensar en la tornada.
15: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a primera federació jugant fora de casa. O sigui, no... Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o... no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment i sense pensar en derivades.
14: 250 aficionats del Sabadell donaran suport des de les graderies de l'Alfredo Di Stéfano. Arbitra la basca Olatz Rivera. El xilet inicial avui a les 9 de la nit.
12: Diumenge a partir de les 6 de la tarda, en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, partidars, segona eliminatòria, descens a segona federació entre el Cornellà i el Badalona. A segona catalana i en la lluita per l'ascens, demà dissabte a les 6 de la tarda, en directe també a la xarxa Més, el partit entre el Llavaneres i el Cardeu en bàsquet. Avui, última jornada de la Lliga CB. I en hoquei sobre patins, avui comença la semifinal del play-off al títol entre el Calafell i el Liceu. Guillem Cabestany és el tècnic del conjunt tarragoní.
16: El Liceu, l'equip amb 2 anys que mai hem aconseguit guanyar, i això no ens desanima, sinó que ens motiva per intentar complicar-li molt les coses. Els 2 primers partits, amb el desgast que portem, seran molt complicats.
12: I l'altre partit de semifinals, Barça-Igualada, comença demà.
1: Gràcies, Joan Barberà, per última hora dels esports. Una miqueta més de 3 minuts i arribem al punt de les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però ens trobarem, com sempre, puntuals dilluns a les 2. Que tingueu un molt bon cap de setmana.

0: A la ràdio. Molt bones a tots els amants de les bones històries i de la bona música. Avui hem de començar el viatge amb una nota de comiat, perquè ens ha deixat el gran Dennis Le Corriere, la veu inconfusible de Doctor Who and the Medicine Show, un home que, cal dir-ho, no tenia por de res. Era un cachondo, per cert. Amb els Doctor Who va tocar country, rock, i sí, amics, també es va llançar a la piscina i a la pista de ball de música disco de finals dels 70, que escolta, entre la Pedal Steel i els pantalons de campana amb lluentons, de vegades la línia és molt fina, i és que al cap i a la fi, els músics també han de pagar les factures i s'ha de fer calaix. I us asseguro que a Nashville, per molt que ens agradi el romanticisme del barret de cowboy, quan es tracta d'omplir la caixa enregistradora, no es fa cap excepció. Però avui no ens quedarem amb la nostàlgia. Després de retre homenatge a Le Corriere, posarem rumb cap a Austràlia per rebre l'elegància de la Gina Jeffries, una veu que és pura dolçor. I atenció, atenció, guardeu-vos un lloc destacat a l'agenda musical d'avui, perquè us porto un d'aquells tresors que quan el descobreixes et canvien el dia. Per mi ha estat una troballa impressionant i estic desitjant compartir-la amb vosaltres. El talent fosc, autèntic i captivador de la Rachel Brooke, una d'aquelles artistes que et fan recordar per què ens agrada tant aquest gènere. Sóc en Joan Balaguer des del... Què dius, Mariano?
1: No hem quedat que ho faig jo.
0: Ah, sí, ostres, perdona, el becari vol fer-ho ell. Vinga, som-hi, tira.
1: Des del xac de la ràdio, al bel mic del Penedès de Palles i transmeten per les més selectes i trempades ràdios del país. Això és el Music City amb Joan Balaguer. Let's go!
2: Quiet, listen to me. We've got a big broadcast to do here. Please welcome.
3: Ladies and gentlemen, please welcome.
4: Music City, amb Joan Balaguer.
5: Let's go, girls.

0: Music City, edició 263, sonant a les millors ràdios del planeta. Això que has escoltat, The Real Pretender, amb la veu que us ha deixat clavats a la cadira, és la de la Rachel Brook. Com us deia a l'inici, per mi ha estat una de les troballes més bèsties dels últims temps, i crec que faríem un pecat si no ens aturéssim un momentet a conèixer qui hi ha darrere d'aquest so tan autèntic. La Rachel no ve de Texas ni de Tennessee, ve del nord, de Lovells, un poble molt petitó de Michigan, i la seva història musical és d'aquelles que m'encanten. Va créixer en una família absolutament lligada al bluegrass i al folk tradicional. El seu pare tocava el banjo i la mare el contrabaix, però quan va arribar a l'adolescència es va revelar allò que fan els adolescents i va acabar tocant la bateria en bandes de punk de Detroit. I, escolta, aquesta actitud salvatge, lliure i una mica fosca del punk no l'ha perduda mai. L'ha injectat directament a les seves arrels country. A la premsa especialitzada ja la bategen com la reina del country underground. Recorda, apunta, pren nota. Rachel Brook, que sí, efectivament, ha sonat el teu programa preferit de música americana a la teva ràdio de capçalera, que, com saps, és la millor ràdio del planeta.
1: You're listening to the best radio station on the planet.
2: Music City, amb Joan Balaguer.
3: Johnny,
4: alias El Americano.
5: El nom, el tipus.
6: Bueno.

Escolteu, això que tenim de fons, sí senyor, és el Sexy Eyes, any 1979. Això és el que us deia al començament. El Dennis Le Corrier i els seus Dr. Hook, entregats completament al pop més comercial i als ritmes que triomfaven a les discoteques de l'època. Jo, fins i tot jo, ho havia ballat en aquell moment i m'agradava molt i continua agradant-me. Una jugada mestra per assaltar les llistes d'èxits de mig món, omplir estadis i, per què no dir-ho, fer el calaix que comentàvem. I escolteu, ho feien de meravella, perquè la veu d'en Dennis s'adaptava absolutament a tot. Tant et feia un Rolling on My Sweet Baby's Arms com aquest fantàstic Sexy Eyes. Per això, avui vull que fem un viatge en el temps fins l'any 2000. Després de dècades de liderar una de les bandes més boges i exitoses del planeta, el Dennis va debutar en solitari amb un disc magnífic titulat One of the Lucky Ones, un treball on es va treure de sobre tots els artificis de la indústria per quedar-se despulladet, madur, gairebé en acústic, demostrant el tros d'intèrpret que sempre va portar a dins. D'aquest àlbum, que és una autèntica delícia per escoltar a prop del foc, us vull punxar una cançó que té tota la nostàlgia de l'alba. Amb tota la seva essència, aquí teniu el Dennis Le Corrier en solitari, lluny de prejudicis musicals. Això és Moan in the Morning.

0: Vais a ser el podcast del Music City per escoltar-nos a un vulguis, quan vulguis i amb els vecinos que vulguis des de countryshackradio.com.
1: Veus, això de tenir becaris està bé perquè treballes menys. Jo, de fet, no ho hagués fet millor, Mariano. Només cal recordar que, a més, si et baixes el podcast, tens un text descriptiu dels artistes i cançons que sonen en aquell episodi per tenir-ho com a referència. I, a més, els enllaços a xarxes socials. countryshackradio.com.
2: Next stop, Music City.
3: Music City, amb Joan Balaguer.
4: Se habla un hombre malo de la platera.
5: D'una gran vagua humana i professional.

0: I darrere d'aquesta lliçó de com acostumar-se a l'oblit, darrere d'aquest getting used to getting over you, hi ha la veu de la gran Gina Jeffries. Si ens escolteu sovint, ja sabeu que a Austràlia tenen una salut de ferro pel que fa a la música country, i la Gina en té bona part de culpa. Nascuda a Toowoomba, Queensland, la Gina Jeffries va irrompre l'any 1991 guanyant el prestigiós concurs Star Maker del Festival de Tamworth, recollint el relleu ni més ni menys que d'un jove Keith Urban. Però el seu autèntic trampolí cap a l'estrellat va ser l'any 1994, quan va passar de cantar per a quatre gats en un bar de vins de Sydney a obrir la gira nacional d'en Johnny Cash, actuant davant de 15.000 persones cada nit. El mateix Man in Black va quedar encisat amb ella, com ens hem quedat tots nosaltres ara mateix al Music City. Recorda, Gina Jeffries.
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: Vinga, va, que ara ens posem una miqueta gamberros, tornem a connectar amb l'estat de Michigan, sí, aquell de la Rachel Brooks, per rebre una colla de replegats, que es fan dir The Bootstrap Boys. Aquests nois no fan country de saló, no? Fan outlaw country i honky-tonk de bar de mala mort, d'aquest de classe treballadora que fa olor de benzina, fum i cervesa barata, que és el que diria si el guió me l'hagués fet el Tito B. Diagonal. Porten des del 2015 cremant pneumàtics i tocant com si els perseguís el xèrif, convertits en una autèntica banda de culte per als qui busquen el so més salvatge i animal. Així doncs, deixeu-vos de tonteries, apugeu el volum i foteu-li canya, que aquí teniu els Bootstrap Boys amb aquest I Just Can't Leave.

0: Avui tenim uns quants becaris aquí al Music City, al xac de la ràdio, i els hi acabo d'explicar quan, en un programa de ràdio intemporal que diverses emissores el passen en diverses hores, no es pot dir l'hora. No, com tampoc pots dir bon dia, bona tarda, bona nit. Va, Pedrito, et toca tu.
1: Són les 5, no he comido, però m'agrada molt el Music City amb Joan Balaguer.
0: Molt bé, veig que ho has entès perfectament. Vinga, anem amb la Ashley McBride des del seu treball Wild, aquesta cançó du per títol Creosote.

0: Music City, amb Joan Balaguer.
1: Doncs sí, edició 263 d'aquest Music City, un tant eclèctic com sempre. I avui, si hem d'etiquetar el treball en solitari Highway Junkie del senyor Andy Thomas, diríem que la balança es decanta clarament cap a un Southern Rock, o un country rock molt potent. El seu estil té una forta base de boogie-boogie, riffs de blues pantanós i guitarres cruixents, molt influenciat per clàssics com Lynyrd Skynyrd o els mateixos Allman Brothers. És un fill de la tradició del Southern Rock que utilitza el country com a combustible. Aquí teniu el senyor Andy Thomas amb aquesta Freedom Song.

0: La culpa de que el country ja no sea country no és de los catalanes, és de los engominados de Nashville.
1: Mira, amb això coincidim, Isabel. Sí, senyora. I tornant al country que sona a country, aquí tenim un dels habituals del programa, el meu amic l'Àlex Miller, amb aquest Money Well Wasted.

0: No, no, no, això no és la Smithsonian, però aquí, ara mateix, a la teva ràdio de capçalera, estem preservant les arrels de la bona música americana.
1: For those that forgot the roots of country music,
2: playing all-time favorites.
3: Music City.
0: Doncs ell, ho fem sonar en aquesta col·laboració fantàstica entre la Reba McEntire i en Vince Gill, dos Okies en acció, fent aquest fantàstic Oklahoma Swing.

0: i m'ho passo molt bé escoltant Music City.
1: M'agrada molt el Music City amb Joan Balaguer.
2: Apoyaré la bona música country perquè m'agrada molt el Music City amb Joan Balaguer. I, por cierto, yo no he sido.
3: Bé, veig que, si més no, estem tots d'acord en una mateixa cosa. Me n'alegro molt. I ara, amics i amigues, obrim el bagul dels clàssics, o més ben dit, continuem amb el bagul dels clàssics obert, per recuperar una d'aquelles cançons que et fan viatjar en el temps. Només d'escoltar els primers compassos, ens n'anem a l'any 1985 amb el gran Ray Stevens i aquesta preciositat de cançó que du per títol Savannah. Si a qualsevol aficionat li preguntes per Ray Stevens, el primer que li vindrà al cap seran les seves cançons còmiques, les seves paròdies gamberres i temes bojos. De fet, ha guanyat Grammys fent riure a la gent, però darrere d'aquell personatge divertit s'hi amaga un dels músics, arranjadors i productors més brillants de la història de la Music City. I la prova la tenim en aquest tema. Expliquem que quan en Ray va escoltar la maqueta de Savannah, va decidir aparcar completament les bromes. Va tancar els ulls, es va seure al piano i va voler registrar una balada country absolutament seriosa, atmosfèrica i cinematogràfica, on la ciutat de Savannah, a Georgia, es converteix en un personatge més d'un amor perdut. Va demostrar a tothom que qui sap fer riure quan es posa seriós també et pot fer plorar. Però si plores, que sigui d'emoció d'escoltar aquesta fantàstica Savannah amb el senyor Ray Stevens.

0: Digues, Ramon.
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: Moltes gràcies. I de la nostàlgia de Ray Stevens, ens n'anem directes a la més rigorosa actualitat d'aquest 2026, però sense perdre de vista els vells mites. És a dir, que no tanquem el bagul del tot, perquè la nostra estimada Kacey Musgraves acaba de llançar el seu esperadíssim nou disc, Middle of Nowhere, i s'ha emportat a l'estudi ni més ni menys que el bandoler de Texas per excel·lència, sí, l'oncle Willie, el mestre Willie Nelson. I darrere d'aquest tema que us presentaré ara, que du per nom Anson.

per parlar d'aquesta sensació de no saber cap a on va la teva vida quan et deixen el cor trencat. Però la cirereta del pastís és en Willie Nelson. Sabíeu que fa exactament 10 anys, quan la Casey tot just començava a treure el cap a la indústria, el seu gran bateig de foc va ser obrir els concerts de la gira d'en Willie? Doncs sí, ell la va apadrinar des del primer dia. Avui, consolidada com una de les més brillants del gènere, es tornen a trobar com a iguals. I atenció a la producció, perquè per abocar aquesta frontera de Texas, on està el poble d'Uncertain, han vestit la cançó amb un ritme ranxer i un acordió preciós que flirteja directament amb la cúmbia mexicana. Una meravella de cançó acabada de sortir del forn. Obriu bé les orelles, la Casey Musgraves i el gran Willie Nelson viatjant cap a Uncertain, Texas. Som-hi!

0: Casey Musgraves amb en Willie Nelson. Nota pel tècnic que ha enregistrat aquesta producció. Nen, haguessis pogut apujar una miqueta més el micro d'en Willie, que pràcticament no el sentíem. Perdoneu, que m'ha sortit el tècnic que porto dins.
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: I després de la calma d'aquest Uncharted in Texas, apugem una miqueta més les revolucions per rebre la força de la Jesse Wilson. Si no us sona el nom, quedeu-vos amb ell, Jesse Wilson. Perquè darrere d'aquesta veu hi ha una de les trajectòries més curioses de la nova fornada de Nashville. La Jesse és originària de Birmingham, Alabama, i durant anys ha estat un dels secrets

0: millors guardats de la indústria. Sabeu aquells cors perfectes que sentiu en els grans discos de superestrelles del country? Doncs moltes vegades eren els seus. Ha treballat a l'ombra per a mig Nashville fins que es va cansar de fer brillar els altres i va decidir que ja era hora de fer brillar el seu propi barret. La Jessie confessa que va heretar el seu amor pel country de la seva iaia, que era una fanàtica absoluta de la Dolly Parton. De petita, la Jessie estava tan obsessionada amb la Dolly que es pensava que el country era com una mena de religió oficial i que s'havia de resar a Santa Dolly cada nit abans d'anar a dormir per no desafinar. Bé, sembla que les oracions van funcionar, perquè la seva veu és d'aquelles que tallen la respiració. Després de l'èxit del seu primer EP, Turning Tides, que la va portar a ser nominada com a artista revelació a diversos premis independents, ara ens presenta aquest tema que és tota una declaració d'intencions. Aquí teniu la Jessie Wilson i el seu Finally Gave You What You Wanted.
1: No hablo inglés.
0: No, tampoc cal.

0: Posa't en contacte amb el Music City al correu city@countryshackradio.com.
1: I tornem a la càrrega amb una miqueta més de Southern Rock. Si abans estàvem en territori de ranxeres i soul, ara tornem a obrir el gas, tornem a fotre el pedal to the metal i ens posem la jaqueta de cuir. Ens n'anem directes a Oklahoma per rebre una banda que és pura dinamita. Ells abans es feien dir Red Southall Band, però ara, més directes, més compactes i més al gra que mai, es presenten simplement com Southall. Aquests nois són els autèntics abanderats del Red Dirt i del Southern Rock de nova generació. El seu estil és una piconadora que barreja les lletres profundes del country de la seva terra amb uns riffs de guitarra que semblen trets de la millor època de Led Zeppelin o dels Lynyrd Skynyrd. No fan concessions, és Southern Rock autèntic, de veritat. I amb això ens acomiadem per avui. Gràcies per ser amb nosaltres un cop més. Recorda que la setmana vinent tornem a ser aquí, a la mateixa freqüència, a la mateixa hora, a la mateixa URL, amb més bona música americana. Salutacions cordials, petons i abraçades dels que hem fet aquest programa amb les veus en off de l'Eva Lluch i en Ramon Hernández, en Víctor Uller, tota la colla de tècnics de continuïtat de la ràdio sindicades al show i en nom propi, Joan Balaguer. El Music City és una producció de Country Shack Radio.

i si tal com sembla estàs escoltant la versió d'una hora del Music City o la versió podcast, aquí tens els dos bonus tracks d'avui. El primer a càrrec de la Emily Ann Roberts amb aquesta fantàstica cançó de Scratching Out a Living, per acabar amb la Jenna Paulette, The Devil's an Angel. Vagi bé, adeu!

0: Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició, els dissabtes a la 1 del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somiar més. Silenci i Acció, a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.
1: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
2: Del pita, pita, del.
1: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
3: El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas: medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
0: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
4: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
0: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
4: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
3: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranyes Blai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
4: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
4: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
0: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
5: Ràdio Cunit. al 107.0.
6: Vols estar informat de les estrenes?
7: Saps quins són els mites del setè art?
6: Ho saps tot del món del cinema?
7: Quines són les millors pel·lícules de la

0: Si t'agrada el cinema, si ho vols saber tot de les bandes sonores, directors, actrius i actors, cada divendres Jordi Mauri et portarà al fascinant món del setè art. So, càmera, silenci, acció.
1: Benvinguts al món dels 35 mil·límetres, al món del 7R. Com bé deia la Raquel, doncs sí senyors, tornem a estar aquí al Silenci Acció amb Jordi Mauri, el qual compartí doncs, moltes accions, entre elles la pel·lícula Fantasma, que sempre destaquem perquè és l'espai per la participació dels nostres oients, on mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu a un lot de regals de molts i molts premis, que més endavant tornareu a escoltar, Ja ho sabeu, que els afortunats i afortunades ja podeu venir a buscar els vostres tiquets aquí al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina de dilluns a dijous de 9 de matí a 2 de migdia. I recordeu que els vals caduquen al cap de 15 dies i són personal intransferible. S'han d'utilitzar amb el vostre DNI. Dit això, doncs ara ja sí, us hem donat temps perquè agafeu paper i bolígraf per apuntar-vos les vies de comunicació directes, les quals utilitzareu per posar-vos en contacte amb nosaltres. En qualsevol moment a les vies telemàtiques i per telèfon també en el marc del programa Cunit al dia, que podeu sintonitzar de dilluns a divendres de 9 de matí a 2 de migdia. Ja ho sabeu, doncs, que tenim unes vies ben obertes i que són aquestes.
0: Línies obertes. Ràdio Cunit, 977-67-49-18, 977-67-49-18.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
1: També tenim una web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i, com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
1: Búscanos, com sempre, ens trobareu tots els divendres a les 5 de la tarda i en reposició dissabtes a la 1 de migdia i també en el nostre podcast Ràdio a la Carta. www.radiocunit.cat, Silenci Acció, amb Jordi Mauri. Jordi, què tal estem? Molt bones.
3: Ràdio a la Carta.
1: Ahí està.
3: Ja que parlo de ràdio, ara comentaré una cosa que de ben segur que tu, Jaume, ja en tens coneixement.
1: Perquè, aviam.
3: Home, ets un home de ràdio.
1: Ui.
3: Home, sisplau, tu ets una bèstia de ràdio.
1: Bueno.
3: No, en primer lloc, doncs, jo, home, molt content d'estar una altra vegada aquí amb tots vosaltres, compartir aquests minuts, aquesta hora, pràcticament hora de cinema. Però el que volia dir-te, que tu segur que has sentit parlar d'una emissora de ràdio que es deia Radio Liberty.
1: Sí.
3: Que, sí?
1: Que estava a Pals.
3: I tant.
1: Bueno, a Pals estaven les antenes del centre emissor.
3: Sí, no, i sembla ser que també el que era la construcció de l'emissora també estava a Pals. Doncs sí, Radio Liberty, una emissora nord-americana, la més potent del món.
1: Sí.
3: La més potent del món.
1: Transoceànica.
3: Exacte. Que, vaja, es va inaugurar a l'època de la Guerra Freda, per part dels Estats Units, i va funcionar entre el 1959 i el 2001. A veure, els americans van pagar 7,6 milions de pessetes per un terreny, de pessetes,
1: Sí.
3: És a dir, per un terreny de, no sé, em sembla que eren 333.000 quilòmetres quadrats, etcètera. Què passa? Que aquesta emissora va tancar, és a dir, ara fa pràcticament 40 anys, o una mica més, no? 42, 43 anys, i què ha passat amb aquestes instal·lacions? Doncs que es fan botellones, saquejos... Bueno. Es van fer durant la pandèmia festes, de música i tota la pesca. I clar, l'Ajuntament de Pals està intentant recuperar tot aquest edifici per dedicar-hi, doncs, jo què sé, el que sigui.
1: Per usos públics, no?
3: Exacte. Perquè clar, la gent hi dorm, és un perill perquè algunes fases estan en runa.
1: Sí, sí.
3: Però bueno, m'ha agradat recordar aquest fet, Jaume, i sabia que tu sabries de què parlo, de Radio Liberty.
1: Sí.
3: Per tant, doncs clar, és una zona que diuen que les zones radiofòniques...
1: Perquè està al costat del mar.
3: Exacte, es propagaven pel mar i arribaven fins a Rússia.
1: Sí, senyor.
3: O sigui, els russos sabien el que estaven dient els...
1: Home, tu fixa't que les emissores més potents tenen antena molt a la vora del mar. O de l'aigua, com Ràdio Andorra, que està en el llac d'Angulasters.
3: Exacte.
1: O estava, vaja, on, encara estan els màstils.
3: Yeah.
1: I Ràdio Cunit, on està? Al costat del mar.
3: Exacte. El que passa que no arribem a Rússia, crec.
1: No, però cada estiu ens agafen... Mira, l'última vegada a Finlàndia,
3: Déu-n'hi-do.
1: O sigui que per FM, eh?
3: Sí, sí, sí, sí, doncs Finlàndia és molt a prop de Rússia, eh? O sigui sí, sí. Que, sí, sí. Bé, dit això, Jaume, el que jo faria és començar ja el programa habitual. Uh-huh. I com comencem sempre el programa? Doncs recordant quin és el sumari que tindrem per al programa d'avui. Et sembla, Jaume?
1: Molt bé, endavant.
2: Cinèfils, pareu molta atenció. Aquest és el sumari d'avui. Ells són els clàssics de la televisió.
3: Doncs sí, aquesta vegada tenim un clàssic nord-americà d'acció i de detectius que ens mostra els joves actors Pierce Brosnan i Stephanie Simbalis intentant destapar tots els tripijocs que es fan en el món de les finances, política o infidelitats matrimonials.
2: Quina és la pel·lícula fantasma d'aquesta setmana?
3: Aquesta vegada ens visita una de les pel·lícules western més famoses en el seu moment, l'any 1969, on podrem veure el duel interpretatiu de dos grans actors de Hollywood, Paul Newman i Robert Redford.
2: Oh, els grans mites del cinema!
3: Doncs sí, aquesta setmana ens visita un actor nord-americà que potser molts cinèfils i aficionats a les històries de còmics el recordaran quan va donar vida a tot un famós superheroi, Batman. Ell és Michael Keaton.
2: Podrem saber quines són les estrenes de la setmana?
3: Sí, sempre faig un recordatori de quatre pel·lícules. Algunes són que s'estrenen aquesta setmana o algunes són que ja estan en cartellera als cinemes. Per tant, pareu molta atenció.
1: Déu-n'hi-do, eh? Doncs escolta'm, com sempre, un programa força cargadet. Exacte. I amb molta matèria, eh?
3: Ah, això mateix, doncs jo el que faria és començar a pensar ja amb aquells famosos sospirs que omplen les zones radiofòniques, no, Jaume?
1: Ai!
2: Ai, com enyoro les sèries clàssiques de la tele. Heidi, Bonanza, Los Intocables... Vosaltres també?

0: totes, totes les trobarem a Els clàssics de la televisió.
1: Molt bé, Jordi, doncs què tenim aquesta setmana?
2: Mira, Jaume, aquesta setmana ens visita una sèrie de televisió de ficció detectivesca. Ara, Jordi. Estatunidenca, emesa per primera vegada a la cadena NBC a partir de l'1 d'octubre de l'any 1982 fins al febrer del 1987. La sèrie al principi combinava els gèneres de comèdia romàntica, drama, procediments judicials, però al final va anar evolucionant cap a les intrigues de política internacional i espionatge. La sèrie està protagonitzada en els principals papers per a Stephanie Zimbalist i Pierce Brosnan. La història ens mostra a una investigadora privada, la qual en el seu moment va obrir una agència de detectius amb el seu propi nom, però va descobrir un problema, que els clients potencials es negaven a contractar una dona que pogués fer aquesta feina. Llavors, ella, per resoldre el problema, la dona, inventa un col·lega masculí fictici que anomena Remington Steele i contracta a un ex-lladre i estafador, el qual assumeix la identitat de Remington Steele, i aquí comença una lluita de poder entre tots dos sobre qui mana realment. Això sí, al final els dos mantenen una relació romàntica casual. Doncs sí, Jaume, aquest ha estat el clàssic de la tele d'aquesta setmana. Escoltem la sintonia dels crèdits dels capítols d'aquesta sèrie.
1: Som-hi.

És veritat o no? Tots tenim motius per enyorar les sèries de la tele. Per això, cada setmana, a Silenci, Acció, escolto els clàssics de la televisió.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita de...
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
0: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranyes Blai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'Estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!

0: Ja ho diem, nosaltres tenim la clau de la fàbrica dels somnis. La obrim i què hi trobem? Els grans mites del cinema.
1: Molt bé, Jordi, què tenim aquesta setmana?
2: Patacham, patacham, els grans mites del cinema. A veure, és el que diu l'intro, no? I el que dius tu també de vegades. Cada setmana obrim la fàbrica dels somnis i ens permet parlar d'un mite del cinema. Aquesta vegada ens visita un actor nord-americà nascut el 5 de setembre de l'any 1951 a Coraopolis, a l'estat de Pennsilvània, amb un gran registre interpretatiu, tot i que va assolir la fama per als seus personatges còmics, especialment en treballs del director Tim Burton, com la pel·lícula Beetlejuice o dues de la saga de Batman. Ell és Michael Keaton.
1: Ah.
2: Mític, no?
1: Sí, i tant.
2: A veure, també cal dir que gràcies a la seva facilitat pel doblatge va posar veu a personatges d'animació de la Pixar com els Cars o Toy Story. Doncs sí, aquest és el convidat d'avui, Michael Keaton, del qual molts cinèfils, seguidors de l'actor, pensen que per als seus cognoms és descendent del famós Buster Keaton, i no és cert, ja que el seu veritable nom és Michael John Douglas. Però es va veure obligat a canviar el nom artístic de no entrar en conflicte amb el seu actor homònim, Michael Douglas. Clar, ell, si hagués posat Michael John Douglas, haguessin dit, ui, aquest és germà, no, aquest qui és, no? Així doncs va triar Keaton en honor al famós actor del cinema mut, Buster Keaton. Doncs fem una cosa, Jaume, què tal si escoltem el tema principal d'un dels seus grans èxits, el personatge que interpreta a la pel·lícula Beetlejuice? Et sembla?
1: Molt bé.
2: Vinga.

0: Déu-n'hi-do,
1: eh? Una gran banda sonora, sí, sí senyor, i un gran èxit del nostre convidat d'aquest Michael Keaton. Bé, continuem. Doncs sí, els principis de Michael Keaton són el món de la televisió. I després de debutar en el món del CTR, arriba la seva consagració quan va realitzar un dels seus papers més recordats a la pel·lícula, tal com he dit abans i hem escoltat la banda sonora, Beetlejuice, de l'any 1988, on dona vida a un còmic fantasma bastant excèntric i repulsiu al costat de Gina Davis, Alec Baldwin i Winona Ryder, dirigida per Tim Burton, amb qui seguiria treballant en el futur. Això que dic ho demostra quan va canviar la seva

Danny DeVito interpretant el paper del pingüí. L'any següent, el 1993, treballa en el film de Kenneth Branagh Molt soroll per no res, fent el paper de dolent, amb un gran repartiment coral que va incloure a Kenneth Branagh, Emma Thompson, Denzel Washington o Keanu Reeves. L'any 1997 participa en el thriller de Quentin Tarantino, Jackie Brown, al costat d'un gran elenc amb Samuel L. Jackson, Robert Foster i Robert De Niro. Com pots veure, Jaume, aquest gran actor ha treballat al costat de grans estrelles de Hollywood i amb bons directors que han sabut exprimir el seu talent, però, com passa en aquesta secció, ja no disposem de massa temps, Jaume. Per acabar, voldria fer esment de Dumbo, la pel·lícula de l'any 2019. Sí, una pel·lícula d'aventures i fantasia basada en l'original de Disney del 1941, dirigida en aquest cas, una altra vegada, per Tim Burton, on actua juntament amb Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green i Alan Arkin, entre d'altres. Vinga, doncs, fem una cosa, Jaume, donem-li la benvinguda a Michael Keaton a la nostra galeria de mites del cinema, tot escoltant el tema principal d'un dels seus primers grans èxits, quan va donar vida al famós personatge de còmics, Batman.

0: Vols saber quines pel·lis pots anar a veure? Doncs al lloro. Aquestes són les estrenes de la setmana.
1: Al lloro, eh?
2: Al lloro, al lloro. Ai, és que és increïble, tu.
1: Sí, sí.
2: Hi ha clubs que no sé si hauran d'enxamplar el seu museu.
1: Sí, oi?
2: Perquè no sabran on posar els títols.
1: Ah, mira.
2: Les copes.
1: Mm-hmm.
2: Escolta, parlarem. Quan acabem ara la temporada, abans de l'època del... en aquest cas el ventilador, que ja no sonarà el silenci i acció, farem una recopilació.
1: Ah, molt bé.
2: Sí, sí. I, de, i de,

0: i d'equips que pugen de categoria.
1: Ah.
0: I d'equips que, ai, que no se sap, d'equips que baixen. Bé, jo sé que els nostres amics i amigues cinèfils permeten aquest incís que fem sempre, no?, perquè parlem d'esport, tot i que no parlem, però insinuem, no?, el tema de l'esport.
1: Mm-hmm.
0: Jo estic segur que ens permetran aquest gest. Però, bueno, va, vinga, anem a parlar d'estrena, Jaume.
1: Molt bé.
0: A veure, atenció, aquesta setmana no tenim cap de sustito.
1: Ah.
0: Oi, que és curiós això, eh?
1: Mm-hmm.
0: Però mira, també, jo, si em permet, Jaume, jo diria, per exemple, si ara poguéssim obrir el micro i ens escoltés tot el món, preguntaríem: hi ha algú que és seguidor de la saga Star Wars? I sentiríem un clam immens. Sí, nosaltres! Doncs bé, tenim pel·lícula de Star Wars per aquesta setmana, Jaume.
1: Molt bé.
0: I senyor, és una pel·lícula, evidentment, ciència-ficció, acció. La pel·lícula es titula The Mandalorian and Grogu. Què és? Els seguidors de la saga i que tingueu accés a la plataforma Disney, esteu de sort. Ara podreu veure a la gran pantalla aquesta pel·lícula, que és la continuació de la sèrie, que es pot veure a Disney Televisió, de Mandalorian. Tota la màgia de Star Wars la trobem representada en dos personatges principals, el llegendari caça-recompenses, Din Djarin, i el seu jove aprenent, Grogu. Escoltem el tràiler, Jaume?
1: Molt bé, anem a sentir-lo.
0: Vinga.
2: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
3: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
2: Esto no es por venganza, es para evitar otra guerra.
3: En peligro, revisa tu armadura.
2: Protegemos todo aquello por lo que la rebelión ha luchado.
4: Buena suerte. La vas a necesitar.
3: ¿Qué? Cinturón.
2: Necesitamos a un profesional.
3: Agárrate.
2: ¿Qué pasará cuando no estés allí para protegerlo?
3: ¿Estás bien?

Thank you.

No em negareu per començar que no és una cucada musical. Aquesta cançó que es diu La Ballet de l'Eden, un tema preciós d'un cantant italià dels anys 80, Nino D'Angelo. Cordials salutacions, com sempre, en cap de setmana. Sigui l'any que sigui, sigui el mes que sigui, sigui la setmana que sigui, i des de fa quasi d'un quart de segle som els amics del pare, que no me olvides. Des del Bressol del Penedès, des de Canal 20 Ràdio, saludem cordialment tot l'equip. I en nom d'ells, Joan Enric Vidal, també fent extensiva aquesta salutació cordial d'entrada amb les companyes i companys de les diferents emissores que cada cap de setmana sintonitzen, posen en solfa el nostre temps de ràdio Remember, ràdio Record. Per començar sempre una cançó especial, La Ballet de l'Eden. L'any 1984 ens ha portat aquesta cançó de la mà de Nino D'Angelo. De puntes a compartir dues hores de records? Ja saps, el que escoltis aquí rarament us sintonitzaràs, escoltaràs i recordaràs a altres punts, bandes i sintonies. M'acompanyen la Ramon Benito i també l'Anna Ortega, i com dèiem, tots els companys i companyes de les diferents emissores que cada cap de setmana programen aquest temps del Para Què No Me Olvides, sigui sempre en franja de cap de setmana, de divendres, dissabte, diumenge, cadascú a la seva hora, des dels seus dials respectius i també des de qualsevol aplicació arreu del món, disposats a recordar. Avui la nostra proposta és per abocar a recordar a grans croners del món de la música, grans solistes que ja no estan entre nosaltres, veus del món que ens van deixar el seu llegat musical en cançons realment inoblidables, incomparables. Para que no me olvides, grans croners del món de la música. Les cançons de 3 en 3 en cada gran croner. El nostre primer és el que realment és la referència del que anem a escoltar amb aquest temps de ràdio. El primer dels primers d'aquests grans croners de la música és ni més ni menys que l'anomenada La Voz, La Veu. Amb vosaltres, i per començar aquest homenatge amb aquests grans croners del món de la música, el grandiós home de cançó, de cinema i de mil i una activitats més, gran, grandiós, Frank Sinatra. My Way i dues més, para que no me olvides.

My Way, a la meva manera. Grandiós Frank Sinatra, Para que no me olvides, My Way, una de les cançons més universals, que ha tingut mil i una versions arreu del món. Qui no ha cantat en qualsevol llengua i sempre amb melodia aquest My Way, a la meva manera. Grans croners de la música que ja no estan, que ja no són entre nosaltres. Frank Sinatra, nascut l'any 1915 a Michigan, i ens va dir Déu un dia 14 de maig de l'any 1998. Un autèntic activista del món de la música, l'espectacle, i defensor 100% del seu país, United States of America. La veu prodigiosa que el va convertir en ser la veu de referència conegut com, deien Frank Sinatra, els locutors de l'època, la voz. El primer croner d'avui, homenatge a Frank Sinatra, tres cançons, la primera My Way, A mi manera. Aquella cançó que va cantar la seva filla, que també va fer pinets al món de la música i també al món del cinema. Do you remember, te'n recordes, de la Nancy Sinatra? Papi Frankie, filla Nancy, nom de Nina, d'aquella època. La muñeca Nancy, te'n recordes? Qui no recorda la segona cançó que escoltem en homenatge amb aquest gran croner que era Frank Sinatra, amb aquest Para que no me olvides? Te'n recordes d'aquella cançó que parlava d'una tonteria? Bueno, entre pares i fills, o entre parelles, sempre hi ha tonteries, algunes solventables i altres no tant. Te'n recordes, Do You Remember, de l'any 1966 i aquell Something Stupid? Something Stupid.

Gran Dios, John Lennon. Adeu, Frank Sinatra. El primer dels nostres croners. Amb els que fem homenatge avui, grans veus del món de la música que ja no són físicament entre nosaltres, però sí, ens queda la seva música, les seves cançons d'èxit. Per començar, tot una referència de la cançó, de la veu, de l'espectacle, del cinema i altres coses. Frank Sinatra. Des de l'any 98, que ja no és físicament entre nosaltres. Canviem des d'Estats Units cap a França, el nostre veí país. I un cantant, més que un cantant, un compositor,

0: Alexandria. Fins un dia 22 de maig de l'any 2013 que va morir a Niza, a França. Tres cançons d'homenatge amb aquest gran Kroner, més que Kroner, poeta del món de la música, però amb cançons excepcionals, que també alguns cantants. El senyal de cançó protesta perquè Jorge Moustaki era un cantant que aquí la censura se'l havia mirat molt de refiló sempre. Ningú tenia prohibida les seves actuacions fins ben entrat als anys 70 en què va començar ja a actuar. Sí, parlem d'una cançó de referència, com abans hem fet amb Frank Sinatra amb el tema My Way. La cançó de referència de George Moustaki és aquesta cançó que parla d'un estranger. Do you remember de l'Emetec? Un tema d'aquells inoblidables. Quants records de vivències i ganes de que les coses canviessin en aquella època. Per bé.
1: Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents, avec mes yeux tout

David Jordan y había un jardín, George Mustaquí, para que no me olvides. Solistes com també John Lennon, que vindrà més tard. Grans croners del món de la música que ja fa alguns o bastants o molts anys que ens van dir adeu, però queden les seves cançons, si no eternes, algunes quasi bé. El cas de Mike Way amb el cas de Frank Sinatra o l'MT amb el cas de George Mustaquí. Com dèiem, George Mustaquí, nascut a Alexandria, afincat des de ben petit a França. Va néixer l'any 34 i ens va dir adeu l'any 2013 a Nice, a França. Era molt fàcil veure'l actuar per Barcelona, per Catalunya. Inclús algunes de les seves versions van tenir rèplica en diferents cantants de l'etapa de la nova cançó catalana. Com és el cas d'aquesta cançó que tenc el periple, el recorregut avui, el Para que no me olvides, de George Mustaquí. La meva llibertat, ma liberté, un cant a la llibertat, en temps que la llibertat aquí era una paraula i un fet quasi bé, totalment prohibitiu. La Guillermina Mota va fer una versió molt a la seva manera d'aquesta cançó que es deia La meva llibertat. Ma liberté, George Mustaquí. El segon d'avui, grans croners del món de la música, Frank Sinatra, Mustaquí, i ara en busquem un altre perquè val la pena recordar aquelles veus d'or que també composaven, però sobretot cantaven de meravella. George Mustaquí i aquest cant a la llibertat, que avui en dia a vegades, és curiós, trobem encara falta. Ma liberté.

0: Agnès Leacua.
1: Quina cançó tan preciosa, eh? Mao Liberté, un tema d'aquells entranyables del gran George Moustaki. Il y avait un jardin, le Métèque i Mao Liberté, les tres cançons que hem triat per retromenatge amb aquest poeta, amb aquest juglar del món de la música, amb aquest home extrovertit, però que cantava veritats i les reflexava amb les seves cançons, amb les seves lletres. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida sona cada cap de setmana amb aquest punt del dial i amb aquesta aplicació que tu tens. No dic quina perquè avui en dia n'hi ha tantes que ens podem deixar més d'una i a dues. A part de Joan Ripidal, com sempre, en cap de setmana, camí del quart de segle, dues dècades llargues d'emissió del Para que no me olvides, agafant de referència la cançó del nostre entranyable comú amic Llorenç Santamaría. Dos grans de la música, un d'Estats Units, l'altre de França, de la France. Ens quedem al nostre país i anem a recordar una gran cantant. Do you remember de la Mari Trini? Una gran croner, una gran solista, una gran veu, una gran compositora, afincada durant molts anys a París, a França. Va morir, de fet, molt jove. Va néixer a Múrcia, a Caravaca, l'any 1947. I l'any 2003 ens deia adeu a la seva Múrcia natal. Molt jove, amb escassos 50 anys, Mari Trini. Una grandiosa de la música, en cançons pròpies i també amb algunes versions. Una de les cançons de referència que obre el seu trio de cançons és aquesta preciosa cançó que ens parla d'aquests amors que van i venen, venen i van. Amores. Te'n recordes de la grandiosa Mari Trini?

Karma Instant. Lennon, de Fons. Mari Trini, tercera crooner d'avui convidada en homenatge, amb les grans veus que ens van dir adeu, però ens van deixar les seves grans cançons. Mari Trini, una de les seves cançons dels seus inicis musicals. El Vals de Otoño, que bonica, eh? Abans el tema Amores se van marchando. És un dels temes potser més desconeguts però impactants i disco de John Lennon. Recent separat dels Beatles, va fundar la Plastic Ono Band i va gravar diferents temes, entre ells aquest Instant Karma. María Trinidad Pérez Mirabete, una gran cantant coneguda artísticament com Mari Trini. Als 7 anys va contraure una malaltia greu que la tenia al llit fins als 14 anys, 7 anys de llit. Va marcar molt la seva vida. És durant aquest punt que la Mari Trini, per combatre la sordesa, aprèn a tocar la guitarra i també compon els seus primers temes, entre ells una de les cançons que acabem d'escoltar, el Vals d'Otoño. Va néixer a Múrcia, Caravaca de la Cruz, l'any 1947, i moriria també a Múrcia, un dia 6 d'abril de l'any 2009. Homenatge a la gran Mari Trini, Do You Remember? Una de les cançons que la va rellançar, que la va conformar, que la va consolidar en el món de l'èxit, va ser aquesta preciosa balada que va compondre ella mateixa. Es deia Cuando me acaricias. La tercera de les tres d'homenatge a Mari Trini. Vagi en el seu record. Fantàstica veu.

0: Ay, alguien cantó, cuando te di mi amor, alguien cantó. Tema que venia de la música nord-americana interpretat per un també cantant desconegut, un cantant diferent, Matt Monroe. De fons, John Lennon amb una de les seves atrevides versions d'un clàssic de la música Remember, Stand By Me, coneguda també com Pregaré o Rezaré. Perquè no m'olvides encara la primera hora recordant aquells grans croners, grans solistes que ens van dir adeu, però ens van deixar les seves grans cançons, algunes d'elles inoblidables i que han perdurat amb el pas dels anys, les dècades. No està gens malament, Frank Sinatra, George Moustaki, Mary Trini. I ara, amb aquest cantant anglès que va morir també molt jove, amb escassos 50 anys, Matt Monroe, tot i que semblava que tenia algun que altre any més. Va començar ja molt veterà a cantar amb alguns pubs de Londres, fins arriba a tindre un èxit bastant notable al seu país, però aquí, cantant amb aquest peculiar castellà, encara més. Matt Monroe, que es deia realment Terence Edward Fason. Va néixer l'any 1930 i es va deixar amb 50 i pocs anys al mateix Londres. Van quedar les seves cançons cantades amb aquest castellà xapurreu tan especial per començar el tema Alguien Cantó. I una cosa com The Music Play It. No obstant, si una cançó és la màxima de Matt Monroe, va ser aquesta cançó que aquí ell va versionar ja, que no era coneguda i que després tindria moltes versions, unes disco de Boys Town Games i també crec recordar que de la Gloria Gaynor. Se'n recordeu d'aquell tema de títol quilomètric que es deia Can't Take My Eyes Off You, no puc treure els meus ulls de tu, no puedo quitar mis ojos de ti. Te'n recordes de Matt Monroe? Quina bonica melodia, eh? Any 1968. Alguien cantó la d'abans de l'any 1967. Va ser una etapa curta, però bonica per ballar molt de dos en dos.
1: No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar, por eso no puedo así quitar mis ojos de ti.

0: Так, és de fons John Lennon i les seves cançons ja sense els Beatles. Born Free, nacida libre de la pel·lícula del mateix nom. Li va posar la veu Matt Monro, ara sí cantant amb el seu llenguatge, amb la seva llengua materna, en anglès. El nostre homenatge a Matt Monro en temes com No puedo quitar mis ojos de ti. Alguien cantó i aquesta versió de Born Free, nacida libre. Quina gran pel·lícula de la selva africana. Canviem de la primera a la segona hora perquè no me olvide, retrain homenatge en grans solistes del món de la música que ja no són entre nosaltres físicament, però sí espiritual i musicalment i en les seves gravacions. I am stepping out. El tema rocker de John Lennon. Una altra que ens va dir adéu de forma inesperada. Per encetar la segona hora d'aquest homenatge a aquestes grans veus, aquests grans croners, grans solistes de la música, anem cap a Itàlia, que encara no hi hem anat. Hem anat als Estats Units, a Anglaterra, al nostre país, a França. A França amb el Mustaquí, als Estats Units amb Frank Sinatra, al nostre país amb Mary Trini, cap a Britis amb Matt Monro. D'Itàlia, un dels grans reis de la música italiana dels 60, un cantant acostumat a ser ídol al seu país, però maleït amb els festivals, però un número autèntic. Ell va ser un dels grans precursors de la música dolça italiana i de molts altres grans solistes que anirien arribant ja posteriorment amb el pas dels anys. Homenatge amb el gran número 1, Domenico Modugno. La primera, una de les cançons que ja va ser de les últimes que van registrar Domenico Modugno. Després parlem una mica d'ell, molt ràpidament. Ai, sabes que a la distància és com el viento, la lontananza sei com el vento. Domenico Modugno, croner a la italiana.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece con un sorriso ti accompagnava per

La bonica, el viejo frac. El viejo frac, aquí al nostre país va ser molt coneguda a la versió del també desaparegut Ramon Calduc. Quina gran veu, eh? Homenatge també al desaparegut Domenico Modugno. Nascut l'any 1928. I el seu adéu va ser l'any 1994 a Lampedusa, Itàlia. Dia 28 de desembre. Domenico Modugno, gran entre els grans a la Itàlia 60. La lontananza, la distància és com el viento. Aquest curiós Vecchio Fracca va ser un dels primers de la seva carrera musical a inicis de la dècada dels anys 60. Sona John Lennon i aquella cançó Un cant a la pau. War is over, happy Christmas. Va anar també Domenico Modugno en diferents edicions d'Eurovisió, però curiosament sempre direm que amb poca fortuna, inclús diria que rebutjat. Un ídol a Itàlia acostumat a guanyar ni una vegada aquell mític festival de San Remo i altres festivals com la Canzonissima que es feia a Itàlia. Però Eurovisió va tenir una espina clavada i va arribar a dir a la seva segona vegada que va participar-hi que mai més tornaria a Eurovisió. La cançó potser era massa dramàtica per anar a Eurovisió, però era un tema entranyable, una autèntica declaració d'amor. Dio come ti amo, Déu meu, com t'estimo. Domenico Modugno, un altre gran croner, i la seva tercera i última cançó amb aquest Para que no me olvides.

tutta la mia vita. Non ho provato mai un bene così caro.

fantàstica Aretha Franklin, la reina indiscutible de la música soul, competint amb altres grans veus. Però ella era la reina indiscutible, Aretha, grandiosa Aretha Franklin. Nascuda a Memphis, Tennessee, l'any 1942. Que es va despedir a nosaltres físicament, però no amb el seu llegat musical autènticament d'or. L'any 2018, a Detroit, Estats Units. Número 1 d'aquella gran música soul que donaria pas a altres grans cantants, amb el Soul Explosion, amb el So de Filadèlfia i altres moviments musicals de la música de color nord-americana. Que fos John Lennon segueix acompanyant-nos del tema Mind Games, una altra gran balada preciosa. Per començar aquesta cançó que es deia Chain of Fools, Cadena de Bojos, una de les cançons número 1 d'Aretha Franklin. Grandiosa Aretha Franklin compartint cartell en grans com Otis Redding, Wilson Pickett, Simon Dave, Barcase, grandiosos Percy Slade, Ben King. La cançó de les cançons, la número 1 autèntica, a part de la cadena de locos que hem escoltat, és aquesta cançó que es diu I Say a Little Prayer. Rezo una petita oració per tu. Te'n recordes?

Una de les tres cançons de màxim èxit d'Aretha Franklin, la gran reina, aquesta cançó que es diu Respect. Respecte per la gran reina del sud, Aretha Franklin. I Say a Little Prayer, Shine of Fools i Respect, les tres cançons que hem escollit, tres grans èxits d'ella, l'Aretha Franklin. L'any 2018 també ens va dir adeu. No massa anys, ja havia nascut l'any 42 a Memphis, Tennessee. Para que no me olvides, avui homenatge a grans crooners, grans solistes del món, que ja no són entre nosaltres, almenys físicament, però sí amb les seves cançons. Recorregut per Estats Units, Itàlia, França, Anglaterra, també el nostre país. No he anat, no obstant, cap a Argentina, cap al Cono Sur, cap a Amèrica del Sur. Hi ha un cantant que ens va deixar molt bons records i precioses cançons que van tenir moltíssimes versions arreu del món. Eren temes que respiraven sentiment, que respiraven amor, o a vegades també desamor, com la primera cançó que ens porta Leonardo Fabio. Després parlem del gran Leonardo Fabio, cantautor argentí,

0: I, però no obstant, la cançó amb la que comencem és potser aquella que parla més d'un desamor que no pas que d'un amor, d'un tema romàntic, perquè diu així: ella ja me olvidó, jo la recuerdo ahora. Això sol passar amb les millors famílies. Leonardo Fabio, Para que no me olvides, aquí, en sintonia Remember.
1: Vaig ara cap a Argentina.
2: Ella

0: suerte, niña, es qué suerte, qué suerte. Tu mirada y la mía. Cuando llegues, mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa.
1: O quizás simplemente me regale una rosa.
0: Seguramente lo mejor es la rosa. No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando. O quizá simplemente te regale.
2: O quizá simplemente te regale una rosa. La cançó de Leonardo Fabio. Amb homenatge també a aquest gran cantautor argentí, també desaparegut. Cançons que ha marcat tota una vida. Leonardo Fabio. O quizás simplemente le regale una rosa. Abans, el tema ella ja me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Leonardo Fabio, nascut l'any 1938. I que ens va dir adéu un dia 5 de novembre de l'any 2012 a Buenos Aires. Una veu ranciament, típicament argentina, que a més semblava un cantant d'aquells vells tangos, estil Carlos Acuña, estil Carlos Gardel, estil d'aquells grans de la música tango. Un succés autèntic, però que no eren tangos, eren melodies. Algunes d'amor, altres de desamor. D'amor, aquesta cançó de O quizás simplemente la regale una rosa. Desamor, ella ja m'olvidó, jo la recordo ara. John Lennon, un títol curiós, un títol que el direm en anglès. Woman is the nigger of the world. Una de les cançons que va imprimir força amb la Plastic on Avant. Hi ha cançons molt desconegudes de John Lennon que ens agrada posar ni que sigui de fons de tant en tant. No sentim, però el desamor en Leonardo Fabio, perdó, s'imposa amb l'amor. Si abans era la cançó que us ha fet esment, el tema ella ja me olvidó, jo la recordo ara, i empatàvem amb on quizás simplemente le regale una rosa. L'altra cançó també és una cançó de desamor perquè parla d'un amor d'estiu, però que ja va ser història, que va quedar enrere. Te'n recordes? Despedim a Leonardo Fabio amb aquest tema preciós. Fuiste mía un verano. Una cançó que, ai, porta molt bons records. Te'n recordes de... Era l'any 1970. Leonardo Fabio, Argentina, en pura esencia.
3: Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.
0: Shambhala, mons paral·lels.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.
2: Heavy Metal, tu programa de metal y heavy rock. Heavy Metal,
1: tu programa de hard rock y heavy metal.
2: Nos puedes escuchar la madrugada del viernes al sábado en Radio Cunit a las 12 de la noche. Presentado por Ada
1: y Sergio Striper.
3: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
4: Cunit al dia.
3: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
4: Cunit al dia.
3: Amb Jaume Asens.
0: Per fi torna Vibracions. Vibracions. Ara a Ràdio Cunit. Escolta les sessions de Vibracions.
4: Les vibracions de DJ Jazz.
0: Tots els divendres a les 9 de la nit.
5: Vibracions. Vibracions.
4: Vibracions.
0: En repetició, la matinada del dissabte al diumenge a les 2 de la matinada. Vibracions. Vibracions.
4: Amb DJ Jazz. DJ Jazz.
6: Això sona bé.
7: DJ Jaumix presenta
8: el Tecnòdrom.
0: T'espero tots els dissabtes a les 11 de la nit aquí a Ràdio Cunit.
9: El Tecnòdrom
7: amb Jaume Sens.
4: Jaumix in session.
0: M'agrada. I repetim les nits de divendres a dissabte a les 4 de la matinada.
10: Ada Sarasvati, del programa Shambhala, Mons Paral·lels, de Radio Cunit, investigadora, diplomada en antiguas civilizaciones como la egipcia, diplomada en esoterismo, astrología cárnica, transparapsicología, por la maestra María Rosa Vicens y el gran Sinesio Darnay, diplomada por la Universidad de Nueva York, máster por la Universidad de Florida y participante de las Danzas del Sol, de los indios Lakota Sioux, Cheyennes, hinduismo y mística rom.

0: Ràdio Cunit, el 107.0.
1: Shambhala, mons paral·lels.

0: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
1: Soy mujer migrada.
2: Je suis les femmes migrées.
3: Ich bin migrierte Frauen.
4: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
5: وشنرنتيني.
6: Sono donne migrati.
7: 私は移行された女性です。
8: I migrated women.
9: Estou mulheres migrados.
10: Nish tamrat tamhazar.
1: Soc dona migrada.
11: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
1: A Radio Cunit.
11: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji.
12: Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
13: Ay, la música. Cuánto me gusta. Por eso tengo un montón de CDs en casa. Y me gustaría compartir este disfrute con vosotros. Por eso os invito a escuchar mis CDs todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Os espero.
12: La CDteca, con Karen Iles.
14: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.

Amics, Ràdio Cunit, ja tornem a estar aquí amb la cita setmanal. Avui em podíem fer com un extra, perquè el que tenim damunt de la taula és molt extens i no tenim prou temps. Però bé, mirarem de posar més música, no pas paraules, que costarà molt, costarà molt. Representa que doncs, el músic de jazz Miles Davis, que no s'acostumava mai a dir que ell tocava jazz, sinó que ell creia en tota classe de músiques i s'aventurava en tota classe de peces d'altres músics d'altres països, etc, etc. Un dia li va caure a les mans un disc de flamenc. Li va caure a les mans un disc de flamenc que està considerat un dels millors discos de la història del jazz, d'ell també, i també dintre dels 100 primers, de la història del jazz. Per què fem aquest programa avui? Doncs perquè aquests dies, arreu del món, i les millors emissores de tot el món, emissores de ràdio i televisió, s'està parlant de que aquests dies hauria fet el Miles Davis, si hagués fet bondat a la seva vida, que no hagués fet coses extremes a la seva vida, hauria fet 100 anys. És més, hi ha un logo que es diu MD, Miles Davis 100, i aquí és on tot Tom hi fa cap. A Alemanya, a Estats Units, s'estan fent concerts per tot arreu. Hi ha músics que copien molt la seva obra, com ara la que portem avui, un saxofonista, Joshua Herman, l'ha copiat exactament igual. No sé per què ho ha fet tan igual, perquè sembla avui no es distingeix d'un altre, però bé, els entesos sí que ho distingeixen. Portem el Miles Davis amb un disc que deien que era... Que havia format com si fos jazz flamenc. No, ni jazz ni flamenc, és música i prou. Ell deia que si la música és bona, és igual, toca el que vulguis. I el Miles Davis va fer un disc que es diu, podríem traduir com Retalls d'Espanya. Retalls d'Espanya, on sentirem la primera cançó que sentirem, sentireu unes castanyoles per entrar en matèria, que és el concierto de Aranjuez del Joaquín Rodrigo, que per cert, a ell no li va agradar gaire, però bé, i vostès tindran la paraula. Posarem aquest extens tema del Miles Davis, Retalls d'Espanya, concierto de Aranjuez.

Bé, doncs, quan estàvem dient que quan va sortir aquest disc, aquests retalls d'Espanya, doncs que la crítica i els seguidors del My Day van dir que això no era jazz. Diu, bueno, és igual. Diu, no és jazz. Bueno, que no ho sigui. Diu, és música i a mi m'agrada. També va ser molt influït per l'orquestra que estem escoltant, que acompanya el My Day en aquest moment, que és el pianista, compositor i director d'orquestra, el Gil Evans, que en aquell moment estava estudiant el flamenc per veure si podia fer alguna cosa per portar-ho cap al jazz. Li va explicar amb el Miles Davis, van escoltar aquest concierto de Aranjuez i els hi va semblar bé i va ser quan el van gravar. La coincidència va ser de trobar-se ells dos. I a la peça que sentirem a continuació, per això us deia del Gil Evans, que estava estudiant el flamenc, és una peça que li van posar un nom en anglès, Willow's Wit, o qual sigui. Bueno, el títol original és Fuego Factua. És una versió que agafa una part de l'Amor Brujo de Falla. Que aquest compositor, doncs, com sabem, ha fet molts concerts, i un d'ells és aquest. No s'assembla gaire, quasi gens, amb el concert del Quest, perquè això s'adapta més que res amb una espècie de marxa d'aquestes que fan els professors per Setmana Santa a Andalusia, concretament, per exemple, a Sevilla, Granada, Màlaga. Doncs bé, escoltem aquest Fuego Factua i ens traslladarem amb una professora.

Podríem comptar quasi més de 20 músics que estan acompanyant aquesta orquestra amb el Mike Davis. També integrant la música, el Gil Evans integrant la música espanyola, doncs van barrancar, es veu que va sortir una miqueta, un filet del flamenc, i van barrancar un tema tradicional gallec, i allà on hi ha pos de formes jazzístiques, amb alguns patrons, és una miqueta repetitiu, i és un tema que ells van posar de Pen Piper, però és el títol original espanyol, és Alborada de Vigo.

el mestre, el Gil Evans, tenia molta influència amb el Miles Davis i va poder enregistrar dos temes, que són els dos últims que sentirem d'aquest disc, fets per ell. Va adoptar els cants que es refereixen a títols que imaginem un públic habitual, que el Miles Davis els va sorprendre amb aquesta saeta que escoltarem. Pels coneixedors del que fan a la Setmana Santa, no? Doncs especialment l'andalusa, els hi resultarà molt familiar, doncs hi ha ritmes, hi ha fanfàries que són habituals amb aquestes celebracions. La gran diferència és que ve de la trompeta del Miles Davis, que adopta el paper del cantant en aquell moment, aquell senyor que s'aixeca i enmig de la professor es posa a cantar, doncs ell ho fa a través de la seva trompeta. No creiem també que el Miles Davis sentigués molt proper al ritual de Setmana Santa, però va assimilar perfectament l'esperit de les seves músiques i ho va saber posar en aquest disc. Escoltem Saeta.

Bé, i ja arribem a una peça que es diu Soleà. Soleà és una forma bàsica del flamenc. És una versió andalusa, doncs, de la soledat. Diuen, el Gil Evans diu que és una cançó d'anel i lamento, com el blues nord-americà, afroamericà, perdó. Moltes formes de flamenc han sortit també de la soledat, però aquesta és una de les arrels, una de les arrels que tenen, la que sentirem, i el Gil Evans va elegir aquest ritme perquè tenia un swing particular i propici pel desenvolupament. Miles torna a interpretar aquests temes també amb una profunditat emocional i una forma rítmica, que representen, doncs, el lamento blues o la soleà d'Andalusia. I els músics que estaven amb aquest disc, quedaven sorpresos en cada moment. El Mike Davis els deia que no toquessin igual que la partitura, que toquessin amb el cor, i llavors els hi sortiria bé. Tots estaven parats i devia ser el que va sortir. Escoltem, doncs, aquesta llarga soleà.

Bé, doncs aquí ha estat aquest tema, aquest disc de les retalles d'Espanya, i com que encara ens falten uns minuts, ara sentirem a continuació del Gil Evans, acompanyat pel Gil Evans, el May Davis, amb l'orquestra del Gil Evans, Steaming Miles Davis Quartet. El quartet, però amb l'orquestra. I amb això ens despidem fins la setmana que ve. No fallarem, no fallarem. Encara que estiguéssim malalts, és igual. Vindrem en camilla, però nosaltres vindrem a fer el programa de les grans orquestres.

es 46894. WhatsApp 602-64-6894.

0: Ràdio Cunit. El 107.0.
1: Heavy Metal, tu programa de metal y heavy rock. Heavy Metal,
2: tu programa de hard rock y heavy metal.
1: Nos puedes escuchar la madrugada del viernes al sábado en Radio Cunit a las 12 de la noche. Presentado por Ada
2: y Sergio Striper.
0: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Para que no me olvides, el programa líder de referència de la música revival a Catalunya, amb Joan Enric Vidal.
1: Tots els dissabtes, a les 11 del matí.
2: Hola, hola, hola, què tal, my brothers and my sisters? Som en bona sintonia. Us agrada recordar? Us agrada mirar enrere? Us agrada rebobinar música mentalment, imaginàriament? Doncs sou en molt bona sintonia. Compartim 2 hores 120 minuts pel teu cada setmana. I com sempre, un plaer fer-ho, guió i presentació de Joan Enric Vidal. És el Para que no me olvides.
1: I ara també repetim els divendres a les 6 de la tarda.
3: Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició els dissabtes a la 1 del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somiar més. Silenci i Acció a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.
4: Escolta 100% Romàntics, un programa on podràs disfrutar de la millor música romàntica.
1: 100% Romàntics, amb Nadia El Farji.
4: Tots els dijous a les 9 de la nit, us espero.
1: Per fi torna Vibracions. Vibracions. Escolta les sessions de Vibracions.
4: Les vibracions de DJ Jazz.
1: Tots els divendres a les 9 de la nit.
5: Vibracions. Vibracions.
4: Vibracions.
1: En repetició, la matinada del dissabte al diumenge a les 2 de la matinada. Vibracions. Vibracions.
4: Amb DJ Jazz. DJ Jazz.
6: Això sona bé. No,
7: no. DJ Jaumix presenta
8: el Tecnòdrom.
9: Sí, no, no, no. Tec, tec. Tec, tec. Tec,
1: t'espero tots els dissabtes a les 11 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
9: El Tecnòdrom.
7: Amb Jaume Sens.
4: Jaumix in session.
1: M'agrada, m'agrada, m'agrada, m'agrada. I repetim les nits de divendres a dissabte a les 4 de la matinada.
10: Ada Sarasvati, del programa Shambhala Mons Paralels de Radio Cunit, investigadora, diplomada en antiguas civilizaciones como la egipcia, diplomada en esoterismo, astrología kármica, transparapsicología, por la maestra María Rosa Vicens y el gran Sinesio Darnay, diplomada por la Universidad de Nueva York, máster por la Universidad de Florida y participante de las danzas del sol, de los indios Lakota Sioux, Cheyennes, hinduismo y mística rom.